0: 12 i 8, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una estona parlem del Madrid. A la prèvia del partit d'avui al Bernabéu, com reaccionarà el públic. 2:15, 21:30, Madrid-Oviedo, res en joc. I oficialment ja estan convocades les eleccions a la presidència del club, amb un anunci en alguns diaris, ja comunicat oficial del Real Madrid. Encara no sabem la data, dependrà de si hi ha o no candidatures. Tenen temps per presentar-les els interessats del 14 al 23 de maig. Del 14 al 23 de maig, presentació de candidatures a la presidència del Real Madrid. En un moment en parlem abans. Flaqui, encara estàs a Vitoria, on el Barça va perdre 1-0 contra l'Alavés, en un partit marcat, evidentment, per la ressaca de les celebracions pel títol de Lliga.
1: Sí, és evident. Diumenge guanyes la Lliga, dilluns la celebres amb la Rua, dimarts pràcticament no entrenes i dimarts arribes doncs, davant d'un equip que s'hi jugava la vida. Per tant, quan tu no hi tens res en joc i la distensió és evident després de tot l'esforç que has hagut de fer per tancar la Lliga, doncs el més normal és que l'equip rival et pugui passar per sobre. És veritat que el Barça no va fer un bon partit, és veritat que no va rematar porteria, és veritat que conclusions positives a nivell futbolístic en treus poquetes. Segurament Álvaro Cortés i el seu debut com a central és la millor de les notícies. Un altre jugador del plantell que fa debutar Hansi Flick, en això no és dubtós, però vaja, res a retreure-li al Barça, res a posar en dubte d'una lliga que has guanyat amb total mereixement i que, escolta'm, una vegada l'has guanyada, vens de celebrar-la i amb molts dels teus jugadors pensant que no han de tenir cap contratemps físic perquè volen jugar al Mundial, doncs jo entenc que el Barça ja es destensés i acabés perdent davant d'un rival que sí que s'hi jugava tot per lluitar per la permanència.
0: Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Sí, molt bon dia.
0: Ho ha comentat el Flaqui, ara també ho comentarem amb José Mari Vaquero. La notícia del partit és el debut d'un altre futbolista del filial, del planter, en aquest cas Álvaro Cortés, que és el capità del Barça Atlètic.
2: Sí, que és el capità del Barça Atlètic, que va arribar al Barça el 2021, nascut a Aragó, és el líder capità del Barça Atlètic dins i fora del camp. A mi em va semblar, ja ho vaig dir durant la transmissió de Carrusel, que havia fet un bon partit. Només li conto, si no vaig errat, una passada que va perdre en un desplaçament que va intentar cap a Xavi Espar, i després del partit, evidentment, després de no haver pogut arribar als 100 punts, a Flick li van preguntar per Álvaro Cortés, i això és el que va dir el tècnic alemany.
3: It was the first game, and I think he makes it really good.
4: Ha estat el primer partit i crec que ho ha fet bastant bé. També en els duels aeris ha estat fantàstic, contra forts davanters. Així que això és el que veig. Però també amb la pilota, amb la confiança que té, ho ha demostrat avui, està bé. Jo abans del partit li he dit, tingues confiança, només juga com entrenes. Ha millorat molt aquestes 6-8 setmanes que ha entrenat amb nosaltres. Això és el que vull veure dels joves, quan estan entrenant amb nosaltres o jugant amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot, que demostrin, entrenant aquí, i poden veure el Barça Atlètic que s'ho mereixia. I ell ha fet el següent. Ell segueix en aquesta manera. És realment molt bo de veure. I aquesta és la forma en la que volem controlar-ho.
3: It's really, really good to see, and this is the way how we want to manage this.
2: Elogis per a Álvaro Cortés, que hi debutava. Són 12, com deies, sí que els que han debutat ja amb Hansi Flick, alguns ja més consolidat, altres que no. Álvaro Cortés, evidentment, un dels que va sortir a parlar en zona mixta, que reconeixia que, evidentment, ahir era un dels dies més feliços de la seva vida.
5: Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé. Desde que nací y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando.
2: També va tenir minuts Xavi Espar al lateral dret, un dels que es presenta com a alternativa de cara a la temporada que ve, que en principi la pretemporada l'ha de fer segur amb el primer equip. Veurem què acaba passant, si acaba marxant o no Jules Koundé, i també tenint en compte que hi ha Eric per jugar en aquesta posició.
0: Doncs és la notícia del partit, la positiva almenys, aquest debut d'Álvaro Cortés, 21 anys, defensa aragonès, capità del Barça Atlètic, que, José Mari, et va causar una bona impressió, lo dijiste en Carrusel.
6: Sí, sí. Oye, muy mayor, con 21 años, hombre, ya.
0: Claro, acostumbrados a que debuten con 16, 17.
6: Es que estamos flipando ya. Llega un momento en el que las edades, sobre todo de la gente, era más...
0: Pero es verdad, cuando miré la edad que tenía, pensé, pues ya es mayor,
6: sí,
0: con 21.
6: Hombre, parece como que se tiene que ya jubilar o ir cedido, que no puede... Es decir, se está... Claro, lo que está pasando en estos últimos dos años, especialmente aquí en la Masía, ha sido tan espectacular, sobre todo por la calidad, pero también la madurez de los propios jugadores que están llegando al primer equipo, ¿no? Como Lamine o ¿no? Jugadores que una personalidad en el campo. Y hay una cosa que me ha gustado mucho escuchar de Flick, es, dice, ¿cómo ha mejorado el jugador en 5 semanas? Estoy seguro que es así. ¿Sabes por qué? Porque los buenos jugadores, a medida que suben y están con jugadores de más calidad, pues cogen mucha más confianza, seguridad, ritmo de entrenamiento, ritmo de partido, y van creciendo muy, muy, muy rápido. Y esto está, me ha gustado mucho escuchar esa frase del entrenador, porque creo que refleja por qué lo puso ayer. Y ayer hizo un partido muy completo. Si tú dices, ese jugador tiene 28 años, en cualquier equipo menos en el Barça, dirías, pues sí. Oye, tiene buena salida de balón, un buen cuerpo, un juego aéreo bueno, y sobre todo tiene una zurda que tiene un pase de segunda y tercera línea fantástico, raso, ¿eh? No solo bombea, sino, oye, me gustó mucho y lo destaqué por eso.
7: Perquè, Flaqui, tu interpretes algun altre missatge de la titularitat d'Álvaro Cortés? Ho dic perquè el Barça busca reforçar la defensa i, per exemple, Araujo es va quedar a la banqueta.
1: Sí, és el damnificat de l'11, segurament, no? Perquè a més no ha acabat de quallar i fins i tot ha acabat de jugant més de lateral que no pas de central en aquest tram final. Quan l'hem vist ha aparegut més per donar relleu a Koundé al lateral dret que no pas per actuar com a central. Veurem, no interpreto la titularitat d'Álvaro Cortés com un missatge cap als altres, sinó un missatge cap al propi jugador, en aquest cas cap a Cortés.
7: Sí,
1: no?
7: Sí, aquí anava, perquè igual si amb aquests últims partits de Lliga demostra que té nivell, clar, és una opció per quedar-se el primer equip la temporada vinent i no cal fitxar, no sé.
1: Sí. No, jo crec que caldrà fitxar, em fa l'efecte, però, escolta'm, tenir alternativa i profunditat de banqueta, ja hem vist que la temporada es fa llarga, que hi ha lesions i que els rivals t'apreten, i poder tenir quants més jugadors millor per donar sortida a diferents perfils, no? Perquè fins i tot Gerard Martínez pot també desplaçar-lo al lateral esquerre. Veurem si al lateral dret, doncs, com diu sempre el Nil, Eric García apareix en aquesta posició, i què passa amb Jules Koundé. Crec que la línia defensiva serà una de les més actives en aquest mercat de fitxatges, però el missatge és per Álvaro Cortés. Has estat en dinàmica d'entrenaments de primer equip, has estat millorant les darreres setmanes, doncs a la mínima que he pogut, escolta'm, aquí tens la teva oportunitat, llueix-te i aprofita-la com ho va acabar fent, no?
6: Sí, estic d'acord. Torno a dir-te que...
7: Quan ha dit el Flaqui lo de Araujo lateral dret, anaves dient que sí.
1: Històric, això.
6: El què?
1: No, dic que és històric, que estiguis d'acord amb mi.
6: Home, alguna cosa, tu eres un gran narrador, però per reflexions esportives al tanto, hem d'estar al tanto per fer los matices.
1: Aquest,
6: ¿sabes?,
1: és el meu vaquero, este és mi capitán, venga, i a cada un en su sitio.
6: No, jo el que sí crec és que és veritat que al final Araujo no està jugant, i això és un missatge claríssim de cara a l'any que ve. I per altra banda, els dos laterals són una mica també amb Balde i amb Koundé, quina és la resposta, perquè aquesta temporada d'una manera u altra, doncs, jo l'he trobat a faltar una mica aquesta agressivitat i aquesta força i empenta que l'any passat van tenir per les bandes. Aquest any no ha arribat, només amb Ardal, però defensivament no.
7: Nil, la plantilla té festa avui, torna a entrenar demà, ja la temporada està finiquitada perquè el Barça és campió, tot i que encara queden un parell de partits. Començarem a conèixer i s'aniran desvetllant plans de futur de jugadors? Ho dic perquè avui jo crec... he llegit, sí, que des de Polònia diuen que igual Lewandowski ja anuncia que se'n va, que és el que has vingut dient-nos, explicant-nos tu des de fa setmanes al que t'hi jugues, que igual ho anuncia abans de diumenge perquè així es pot acomiadar de l'afició.
2: Mira, mentre estàvem aquí amb aquestes hores de retras aquí a l'aeroport, he intentat rascar, la informació és que no és descartable. És a dir, que no és impossible que passi això, que Lewandowski pugui comunicar que marxa abans del partit contra el Betis. De fet, això ja és opinió, quadraria a la perfecció, no? No li ha arribat encara l'oferta del Barça, jo crec que aquestes alçades ja no arribarà. Ara mateix Aràbia és el millor posicionat per poder marxar a Lewandowski. Hores de reflexió per decidir si marxa o no, que en principi ha de ser que sí, si no hi ha cap novetat, i quadraria tot a nivell estètic de despedida, homenatge, poder-ho fer l'últim partit contra el Betis al Camp Nou. De fet, m'ensenyava ara Flaqui la fotografia que ha penjat el Barça a l'Instagram per anunciar el partit contra el Betis. És una fotografia de Lewandowski aixecant el títol de Lliga i posant últim partit, que no vol dir que hagi de ser per això, però sens dubte que jo crec que és un dels al·licients.
7: Home, és un bon missatge del Barça. Si anuncia el partit amb una foto de Lewandowski aixecant la Lliga, últim partit, és veritat que és últim partit del Camp Nou de la temporada, però home...
1: Juga amb això.
7: Sí, i tu, Flaqui, vas caçar com Lewandowski un cop acabat el partit contra el Madrid i ja celebrada la Lliga, tenia gestos com de comiat.
1: Sí, fins i tot durant el propi partit, no? que tenia moltes ganes de marcar un gol, perquè jo crec que ell era conscient que era el seu darrer clàssic i que, per tant, poder tancar la seva història al Barça marcant-li un gol al Madrid, doncs hagués estat molt i molt especial per ell, haver jugades en què podia buscar passada i buscar rematada, i a mi em va semblar comprensible tenint en compte aquest context. I ja després, durant la celebració, va estar molta estona amb el trofeu de Lliga, fent-se fotografies constants tant a la gespa com amb aficionats, no la volia deixar anar, em va semblar una gestualitat, fins i tot a la rua també, tenia un punt com nostàlgic, entre cometes, així que tot fa pensar, perquè a més les informacions que manegueu doncs són les de que Lewandowski i el Barça tampoc li acaba de fer arribar una proposta per acabar de renovar el seu contracte. Per tant, estem davant les últimes o l'última aparició de Lewandowski aquest diumenge al Camp Nou davant del Betis, i crec, sincerament, que mereix un reconeixement. Primer, pel moment que va triar per venir. Era molt difícil venir al Barça en el moment en què Lewandowski decideix venir a un Barça que estava amb una etapa de foscor i res feia pensar que pogués revifar. Va arribar aquí canviant tot un Bayern per aquell Barça, i el seu rendiment a nivell golejador i a nivell de palmarès, és veritat que ha mancat la Champions, però escolta'm, el Barça ha gaudit d'un davanter que aquesta temporada potser no ha estat al nivell que esperàvem, coses de l'edat, però que tu analitzes el bagatge de gols, partits i tot el que ha donat, i em sembla que podem estar més i més que satisfets amb el rendiment de Lewandowski.
8: Ostres, és palabras de emotivo, de muy contento, de yo ahora tengo 17 llamadas perdidas con Laporto. He llamado 17 veces, ha respondido siempre otra persona. Y creo que me ha dado teléfono falsa, incluso. Pero igualmente, yo gracias por las palabras, porque es verdad que yo vengo aquí con intención de ayudar al club en momentos difíciles. Entonces ahora, cuando yo intento marcar a marcar un gol de final, es verdad que estoy un poco lento. Y el otro día me estaba haciendo marcha atrás, y se escuchaba pip, pip, pip, pip, como si fuera un grúo.
6: Bueno, la veritat és que recordar una mica quan va arribar, sí que era un moment difícil, aleshores, sortir del Bayern de Múnich. Per venir aquí en aquell moment va ser una decisió valent.
7: I ha estat un fitxatge que crec que ha donat rendiment.
6: No, i per això, per part d'ell, valent. És a dir, ha agafat repte, jugadors molt joves, amb molta pressió econòmica, només es parlava de qüestions esportives, si recordem, i aleshores, sí, per mi ha sigut un professional perfecte, no ha donat cap problema fora de lo que és l'àmbit esportiu, de tant en tant normal que s'emprenyis quan le canvien, però jo crec que ha sigut un fitxatge fantàstic per al Barça.
9: Bueno, porque el día que amenazó a mi hijo que no se le pasó, me lo llevé a Rocafonda y le expliqué lo que es
7: jugar aquí. I ahí s'acaba el problema entre Lewandowski i la minyona. Problema, coses del futbol. Què anaves a dir, Flaqui o Nil?
2: Sí, no, anava a dir que apuntant el que ara deia José Mari, són 191 partits, 119 gols, 24 assistències, 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes, per un futbolista que va arribar al 2022 per 45 milions d'euros fixes, és a dir, que és un fitxatge que jo crec que tots els directors esportius del Barça firmarien fer-ne un d'aquests cada 2-3 anys amb el rendiment que ha donat Lewandowski, i això, insisteixo, ja és més opinió i sensació, seria preciós que pogués acabar amb l'homenatge que es mereix del Camp Nou el diumenge a la nit.
7: 119 gols en 191 partits és una xifra alta.
6: Sí, sí, no, i sobretot torno a dir-te, sortir, perquè dius, escolta, vens al Barça, i clar, som la gent que és culer, diu, mama, que ve al Barça, sí, però has de sortir del Bayern, que el Bayern també és una institució de primer nivell, en Europa, i un equip guanyador que normalment, ell tenia la renovació sobre la taula, i aleshores, torno a dir-te, ha sigut per mi exemplar en tots els aspectes. És veritat que també els golejadors tenen aquest caràcter egoista de tant en tant, ha hagut algun petit problema potser en moments puntuals, però ha sigut un rendiment fantàstic, professionalment parlant.
7: Et vas fer viral l'altre dia, ho comentàvem al Carrusel Flac i amb José Mari Vaquero, per una reflexió sobre si el Barça ha de fitxar o no un davanter centre. Y voy notando como que cada vez eres más de Ferran. ¿Me equivoco?
6: No te equivocas. Yo creo que, bueno, depende, ¿no?, de la estructura. Es decir, si al final Rashford queda o no. Es decir, hay cosas que yo creo que han funcionado muy bien esta temporada y la evolución para mí de Ferran ha sido fantástica. ¿Eso quiere decir que yo estoy planteando no fichar un 9? No.
7: ¿Tú no harías ninguna locura por un 9?
6: No haría, y no, porque al final tú mismo eres el que dice, ¿no?, que tenemos una figura nacional e internacional, número uno para España, que es Lamin. Tú gastas 100 millones, invento, 90, por un jugador que va a venir aquí, estás metiendo una situación dentro de la estructura actual que para mí puede ser problemática. Tema de adaptación, tema de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que sí que Yo no conozco ahora el mercado porque hace ya 3 años que estoy fuera de este circuito, pero estoy seguro que hay delanteros centros que pueden venir con un papel de tal vez competir con Ferran y ver qué pasa y, por otra parte, darle la oportunidad a Ferran. Que para mí, si ves los números de sus goles y asistencias y la aportación que tiene en ese juego de entrar a medio campo y esas rupturas, este año han sido importantísimas y porque echamos... No, o sea, creo que si hubiéramos tenido a Rafinha y él, de vez en cuando Rafinha y de vez en cuando él, esas rupturas hubieran hecho muchísimo daño, mucho más daño de lo que ha pasado durante la temporada, porque no han estado casi nunca juntos, ¿entiendes? Y por lo tanto, yo desde el punto de vista de estructura creo que la base está en medio campo, que tenemos un medio campo fantástico, el club yo creo que es uno de los mejores centros de campo ahora mismo de Europa, más completos a nivel de número, quiero decirte, y arriba vas a hacer goles la temporada que viene, seguro.
7: La qui no eres, si estaves obrint el micròfon.
1: Sí, no, anava a posar-li un puntet més de context, això que diu el José Mari, que si tu vols que l'aposta sigui Ferran com a club, el primer que has de fer renovar Ferran, que crec que acaba contracte l'any que ve, si no m'equivoco, el 2027. No? És a dir, si la teva aposta de davanter titular vols que sigui ell, el primer que has de fer és treballar perquè et sigui la renovació, per evidenciar-li i demostrar-li que la teva aposta per ell és ferma. Ara jo crec que és necessari, com sigui el perfil que sigui, no sé si s'ha de fer una bogeria o no, però has de fitxar un nou. Has de fitxar un nou. No. I un nou d'aquests que intimidi. Un nou d'aquests que quan vagis per Europa, si no hi ha Ferran, que sigui un davanter d'aquells que les defenses rivals li tinguin cert amor, certa por, que sigui un nou d'aquells decisius que faci gols, que incideixin al plantejament del rival. Perquè crec que aquest any, per exemple, també fruit de les lesions o del baix rendiment de Lewandowski en alguns trams per qüestions d'edat, doncs hem perdut aquesta capacitat d'intimidar que sí que va aconseguir el trident la passada temporada. No?
6: Però va a ser también por las lesiones de los dos hombres más importantes pasada. Es decir, al final las dos bandas este año han estado media temporada lesionados.
7: Lamine y Rafinha.
6: Sí, de inicio y ahora al final. Y Rafinha también de inicio y luego al final. Y la parte estructural del equipo ha salido fortalecida. Yo creo que como institución, estos dos últimos meses, para el análisis deportivo de futuro, han sido y tienen que servir para mejorar exactamente la estructura del equipo, no una posición en concreto.
7: Interesante. Aguanta un moment, Flaqui, que has de posar les notes a la teva classe, professor. Abans endrecem la resta de l'actualitat, va.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
7: Amb el Toni Camacho. Hola, Toni.
11: Hola, sí, que bon dia.
7: L'Espanyol aconsegueix la primera victòria del 2026 i el Girona se la juga avui a Montilivi.
11: 142 dies després, els pericos van vèncer l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Manolo González reconeix que està sent un any dur, però que queda un pas per assolir l'objectiu.
12: És que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi, doncs la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta. I és una situació molt fotuda, perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc, i dius, hòstia, és que és complicat, s'ha tingut un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
11: I avui els homes de Mitchell reben a la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit on els gironins són penúltims en la classificació i han de fer un pas endavant per deixar endarrere el descens.
7: El Paris Saint-Germain campió de Lliga i l'Inter campió de Copa.
11: El club francès aconsegueix la 5ª Lliga consecutiva després de guanyar el cap del Lens per 0-2. A Itàlia, l'Inter firma el doblet després de vèncer per 0-2 a la Lazio en la final de la Copa Itàlia. I en la Premier, el Manchester City guanya 3-0 contra el Crystal Palace i es manté a 2 punts de l'Arsenal a la falta de 2 jornades.
7: El comitè de competició sanciona el Reus amb el tancament de l'estadi per un partit.
11: Així és, el club rep aquesta sanció després dels llançaments d'objectes contra el cos arbitral durant el partit de l'anada de les semifinals del play-off d'ascens contra l'Ourense, a més d'una multa econòmica de 2.000 euros. Xavi Roig, el president del Reus, ha explicat a l'Aquí Catalunya que ja tenen localitzada una persona.
13: Tenim hem identificat ja amb una persona que està en mans dels Mossos i esperem que les al·legacions que estem fent aquest dematí, no, pues intentar que en el cas de que tinguem la sort, perquè ens ho mereixem esportivament, de passar a l'eliminatòria, que almenys en aquesta al·legació cautelar el partit es pogués retrasar d'un altre. No?
0: En bàsquet, victòria del Barça a Granada i avui li toca la penya.
11: Els blaugranes es van imposar 98-101 contra el Coviran Granada amb un gran Kevin Panther. Per altra banda, Iopos Lleida va caure derrotat a la pista de Rio Breogán per 114-87 i avui és el torn pels badalonins que reben a l'Andorra a les 8 de la tarda. En Eurolliga, el València va vèncer el Panathinaikos per 81-64 i es classifiquen per la primera Final Four de la seva història.
0: I acabem amb MotoGP, Barcelona preparada per a rebre el Gran Premi de Catalunya.
11: Els pilots van rebre un bany de masses a plaça Catalunya on fins a 14.500 persones s'hi van apropar al llarg de tota la jornada. Àlex Márquez i Àlex Rins analitzen el cap de setmana i agraeixen el suport dels aficionats.
14: Jo vaig guanyar, així que veurem com està. Crec que, com et vaig dir, després de Jerez hem donat un pas endavant important, que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim.
15: Brutal, la veritat que molt, molt agraït. Molt agraït a tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que començar així el gran Premi de Catalunya és maco.
16: Recordeu que no és només un circuit, que és on es forgen els campions. I això és aquest cap de setmana a Montmeló, que diuen que és tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy del circuit de Barcelona, Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
0: Circuitcat.com.
16: Sí, ho he dit 80 vegades,
17: No se puede, no se puede. No
7: es difícil,
17: se puede.
7: Es difícil.
17: Es difícil, siempre lo ponéis más difícil. Vamos a intentarlo. Es el título más dulce, confesó Luis Enrique, que ya sabes que ha ganado la tercera liga consecutiva, sabéis, como recoge Alexandre Afralo en el diario Le Parisien, consumado su triunfo en el campo del Lens 0-2. Luego, es interesante esta página de Le Parisien, porque se enumeran los récords sin fin del técnico asturiano en el Parque de los Príncipes. En tres temporadas, anota, así que ha igualado a Laurent Blanc y suma ya 11 títulos. Solo ha perdido dos, una Copa de Francia este año y una Champions, la del 2024. Recuerda que va a jugar la final del 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal. Y como recordó el asturiano y se recoge en el diario, es el más dulce porque también es el más difícil de las tres ligas que he ganado con el PSG. El Lens hizo un gran trabajo, vi los partidos que ganaron, su racha exitosa, fue complicado, tuvimos que manejarlo porque esta temporada ha sido muy inusual. Tuvimos muchas lesiones, tuvimos muy poco tiempo de vacaciones. Lo digo porque Florentino alegó que el Madrid ha hecho una temporada horrible ya que jugó el Mundial de Clubs. Y el PSG de Luis Enrique también ha jugado el Mundial de Clubs el pasado verano en Estados Unidos.
16: Cuéntalo, cuéntalo todo. Gracias.
18: Sabíeu, Marcos, sabíeu que els gols del Barça provoquen petits terratrèmols a Barcelona?
17: Sí.
18: L'Institut de Geociències de Barcelona confirma que els dos gols contra el Madrid del passat diumenge van fer tremolar el terra. El primer a les 21:15 i el segon a les 21:20, coincidint amb els dos gols. Per cert, el segon petit terratrèmol, el de les 21:20, va ser una mica més llarg, possiblement perquè ja la gent mirava el tema de la Lliga. És curiós que aquest tema, a més, no és un fet aïllat. Més enllà dels gols importants del Barça, concerts com els de Bruce al Palau Sant Jordi o el d'Estopa a l'Estadi Olímpic han provocat terratrèmols de nivell 1 o 2 a l'escala Richter. Als Estats Units, un concert de Taylor Swift va provocar un 2,3 a la mateixa escala. Diuen que si tots els xinesos saltessin alhora, la terra tremolaria. Aquí, a Mongol, ja en tenim prou.
19: ¿Esto qué es? Si esto pasa cada día. En el Real Madrid tenemos terremotos cada día.
7: Eso es verdad. Cierto.
19: Cada día, y se pegan, y hay terremotos, y en escala Richter.
6: Acuérdate, cuando yo vine aquí al Barça, una de las primeras cosas que te hablan es del primer estadio del Barça, de por qué se llama culés, ¿no? Que estaban las personas ahí que se veía cuando iban paseando por abajo. Y también la segunda opción era que realmente cuando pasabas ahí todo el mundo oía como la gente pisaba, ¿no?
7: Sí, y temblaba el suelo.
6: Y temblaba el suelo, sí.
10: ¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
4: Arroba ketijugas.
0: Núria Vilamala, bon dia.
21: Què tal? Sí, que bon dia.
0: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del Ketijugas, Carrusel i Diarias. El tornarem a obrir dilluns, que ha acabat el programa dient que seria dimarts. No, és dilluns, no?, que obrim el bar la setmana que ve.
21: No en tinc ni idea. De fet, m'ho acabaven de preguntar als companys de Madrid i no els he sabut respondre.
0: El Barça el...
21: Diumenge.
0: Diumenge, per tant, dilluns, sí.
21: Dilluns. Doncs dilluns tornarem a obrir el bar. I deixa'm dir, sí, que al canal de YouTube ara hi ha molt debat al voltant d'alguns moviments que ha de fer el Barça de cara al mercat de fitxatges d'aquest estiu, que n'heu estat parlant ara a l'inici del que t'hi jugues. Mira, per exemple, el David ens diu que ell es vendria a Koundé i Araujo, sense cap mena de dubte, i que Lewandowski es mereix rebre un bon homenatge aquest diumenge. L'Albert diu que el relleu natural de Lewandowski és Harry Kane, que ell és el jugador que fitxaria si marxa Robert Lewandowski, o, per exemple, el Roberto, que, fent referència al que diu Vaquero, ell també creu que el Barça no s'ha de tornar boig amb un davanter centre i que hauria de mirar cap a la Masia. I deixa'm acabar, sí, que amb el missatge del Carlos, que posa de manifest que els oients presten molta atenció al que diu el Bruno, perquè ens diu que ell fitxaria Vlahovic, que és un dels que va proposar el Bruno, perquè arribaria gratis i seria una bona solució per la davantera del Barça.
0: Missatges al 606 32 72 11.
19: Com la reflexió que ens envia l'Òscar.
22: Ostres, jo no sabia que ara el Tito Floren donava entrevistes diàries. Amb una mica de sort, aquesta tarda o aquest migdia se'n va fer el cafè amb vosaltres i apareix a la ràdio. És flipant. Jo ahir vaig veure... Bueno, vaig veure, no. He estat veient avui vídeos curts de l'entrevista a la Sexta i tela.
19: És que és divertit. Està la cosa divertida.
6: Entretenida, morir.
19: I també tenim a l'Alberto, que et vol dir una cosa, José Mari.
23: Bon dia, que t'hi jugues. L'Albert de Huesca. Escolti, el Vaquero, per què em diu que és d'Euskadi, eh? Si no, em semblaria més del Torricó, de Fraga o de Vallderoures. Com parla el català? Vinga, una abraçada per tots. Barça!
0: Que parles el català de la Franja.
6: Ah, de la Franja. Jo parlo de Sitges. Saps que hi ha microclima. Tothom parla de Sitges i el primer que quan tu arribes ahí, aquí hi ha microclima, pots vivir bien. Per invitar-te a que te quedes a vivir ahí.
0: Doncs va. Mira, el que fem és convidar els oients a un que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià de Sitges, amb José Mari Vaquero, molts dels teus amics al Dream Team, per presentar Mi pròxima parada. En regalaràs algun, no, als oients?
6: Sí, i tant.
0: I
6: manes tu, manes
0: moltes,
6: tu.
0: Moltes sorpreses. Algunes se m'han permès desvetllar-les, altres, José Mari, no. Seran sorpresa fins a última hora.
19: Però seran totxes sorpresa, això sí que ho hem de dir.
0: Sí.
19: Seran
0: sí.
19: Guapa sorpresa, sí.
0: Jo recomanaria als oients que puguin que dimecres a les 12 estiguin a l'Hotel Melià de Sitges.
6: La paraula és agradable, passar una estona agradable.
19: Ah, exacte.
6: Aquell és el títol del...
0: Vas a traer atrezzo, no? Vas a traer cositas, no? Para que la gente las vea.
6: Alguna.
0: Alguna, no?
6: Grande, alguna.
0: Alguna grande, no?
6: No muchas, pero...
0: Alguna grande. Si voleu venir, dimecres vinent, a les 12, Hotel Melià de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Us podeu apuntar a través del WhatsApp, com ja esteu fent molts, 606-32-72-11, ens envieu les vostres dades i si vindreu acompanyats o
19: nom i
0: acompanyades...
19: Noms dels que vingueu, ja està.
0: O, si ho preferiu, a la pàgina web de Ser Catalunya hem habilitat també un link per descarregar la invitació directament.
19: Efectivament.
0: A la pàgina web de Ser Catalunya...
19: Amb entrada o per llista?
0: sercatalunya.cat, com us faci sentir millor, com estigueu més a gust, a través de la pàgina web sercatalunya.cat o a través del...
19: 606-32-72-11.
0: Te hace ilusión, ¿eh? Que sí. Venga gente a...
6: Sí, hombre, claro.
0: A hablar de tu libro, que diría Paco Umbral.
6: Bueno, al final, ahora estoy un poco metido en el mundo de las charlas a empresas y, lógicamente, pues creo que una manera normal de que la gente sepa de lo que vas a hablar o puedes hablar es pues a través de este libro, ¿no? Que viene un decálogo en el cual pues explico los diferentes momentos y situaciones y etapas de vida que han ido marcando mi personalidad. Y desde el autoconocimiento, pues la mejora constante.
0: Ara ho comentàvem, Elena, tu que fa molts anys que et dediques a la producció del programa i saps el que costa a vegades tancar protagonistes i gestionar entrevistes, el Vaquero és un bon productor, eh?
21: Home, et diria que dels millors. Clar, si anem de la mà de Vaquero, se'ns obren moltes portes.
6: Bueno, el objetivo es compartir.
0: Nos has hecho un equipo entero.
6: Al final, mira, al final la vida es compartir cosas, competir, porque la vida hay que competir, y convivir. Y por lo tanto, todo lo que se pueda introducir en ese cóctel, creo que es fantástico y bueno para todo el mundo.
19: Ja sabeu que coach de productores, puede ser.
7: Mira, sí, a mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, parlen d'ell, Chiqui Begristain, parla de José Mari Vaquero, José Ramón Aleixanco, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué. Qué ganas tengo de ver a Juan Carlos.
6: Bueno.
7: Parla també Charlie Reixac,
6: Arconada.
7: Arconada.
6: Sí. Mi primer capitán y luego el capitán que tuve en la selección, Zubi, y en el Barça, Aleixanco. O sea que fíjate, están los tres capitanes que he tenido a lo largo de mi carrera.
7: Y los oyentes que vengan al Hotel Meliá de Sitges podrán percibir que efectivamente toda aquella gent, el nucli del Dream Team, era y sou amics.
6: Bueno, sobre todo lo que tenemos es respeto. Yo llevo diciendo muchísimo tiempo, y por eso cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de esto. Al final, tú puedes ser compañero y ser amigo, tener una amistad, una relación. Pero de ahí a tener una relación de amistad duradera en el tiempo, pues eso todo viene desde el respeto que tienes que tener cuando tú haces tu trabajo. A medida que tú haces tu trabajo, evidentemente no estás de acuerdo siempre con los compañeros, pero sí que es verdad que si hay compromiso por tu parte y se siente que ese compromiso es compartido, al final acabas teniendo respeto, que para mí es lo más importante. Que te veas con alguien y digas, joder, es como si lo hubiera visto hace 3 meses. Y puede ser que haya compañeros que no haya visto en un año, que no és el cas, que no és el cas.
7: Si voleu venir, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp al Que t'hi jugues o us descarregueu l'entrada directament a través de la pàgina web de la cadena SER. Us recomano que no us perdeu l'experiència de viure el Que t'hi jugues especial des de l'Hotel Meliá de Sitges. Flaqui, l'únic dubte que tinc és que amb tanta gent i amb Vaquero a la taula, si cabrem nosaltres o directament ens posem entre el públic i ens dediquem a escoltar.
1: Jo crec que em posaré entre el públic, això t'ho dic ara. Escolta'm,
6: vale.
1: Sense cap mena de problema.
6: Accepto el reto.
3: Jo em posaré allà també.
1: Em
3: posaré entre el públic.
7: Tu has d'acabar de guanyar la Lliga amb el City. Que l'Arsenal te l'està posant difícil.
3: No, ja la tiro, la Lliga. No patiu, cap problema. Jo tiro la Lliga. Per poder venir, jo tiro la Lliga. Què val més, celebrar la primera Champions o una Premier de merda?
7: En serio, Flaqui, que no sé on ens posarem nosaltres.
1: Ja trobarem algun lloc.
7: Perquè l'Hotel Meliá és guapo,
1: que reparteixi joc al capità.
7: L'Hotel Meliá és guapo,
1: Pues sí, l'espai és
7: on es fa... És, és...

0: Ara entre Valverde i Tchouaméni, les vacances de lesionat Mbappé, guanyar la Lliga al Camp Nou davant seu, que vegin Mourinho com a solució. L'esperpèntica roda de premsa de Florentino, nerviós i dèbil davant la sobtada aparició de l'oposició. Ens ho estem passant de nassos. Davant l'estabilitat del Barça, el caos del Madrid. La incertesa del Bernabéu contrasta amb la fiabilitat del Camp Nou. El domini blaugrana a la Lliga davant el zero en títols a Chamartín. Al voltant del Madrid hi ha tant soroll que ves que no hagin de denunciar de nou els veïns del Bernabéu. Ara que sembla tornarà qui tornarà, celebrem que mentre allà han perdut el nord, aquí ens encanta saber que el segell de Flick ens assenyala el camí.
1: Progressa adequadament.
0: L'etiqueta de transferible de Koundé. Ahir es va encomanar de la distensió global de l'equip, però és que el francès ha viscut desconnectat gran part de l'any. La temporada passada va lluir, va portar, va complir amb escreix, ens va agradar fins al punt de cantar allò de l'Ons Enfants de Hansi Flick, les Jules de Gloire, et arribé. Però enguany aquest himne s'ha apagat. Necessitat com està el Barça d'una venda, tenint Eric Garcia com a alternativa de nivell, i amb Xavi Esparà a l'espera, sabent que el francès té cartilla a la Premier, costarà dir que no, si arriba una oferta amb cara i ulls per Jules Koundé.
2: Suspens.
0: Per als que paguen les seves penes amb el campió. Ara encara hem d'escoltar seguidors de l'Espanyol, del Girona o equips de la part baixa criticant el Barça per com va jugar ahir. Escolti'm, vagin a la finestreta de les errades pròpies. Si els equips de la part baixa són on són, serà per demèrits propis, no perquè el Barça es permeti luxe de destensar cames quan ja és campió i a les portes com estan molts de jugar al Mundial. Per molt malament que jugués ahir el Barça, per molt que no afrontés el partit amb intensitat competitiva, si un equip baixa segona, serà pel que ha fet ell, no pel que hagin deixat de fer els altres.
3: Gràcies, Flaqui, que tinguis bon viatge de tornada.
0: Quan el fem, gràcies.
3: Ànim, sort amb el retard de l'avió. Les dades del partit del Fermín Suárez.
4: Bon dia, sí que es talla la ratxa de victòries seguides a la Lliga. Es queda en 11, la quarta millor de la història del club al campionat domèstic. El rècord el té Guardiola amb 16 victòries seguides. També es talla la ratxa de partits seguits marcant a la Lliga. No es quedava el Barça sense veure porteria des de desembre del 2024 en un 0-1 contra el Leganés. És el quart partit del curs en què el Barça no marca. Només dues vegades va succeir el curs passat. 4 en aquest al primer Lliga, 2 a la Champions i 1 a la Copa. Des que Opta recopila dades, és a dir, des del curs 2003-2004, només 3 vegades el Barça s'ha quedat sense rematar porteria. Setembre 2014 contra el Màlaga, el curs passat de Vila-real i ahir contra l'Alavés. Van ser 8 rematades en el dia d'ahir, cap entre pals, 6 a la primera i només 2 rematades a la segona. Bon debut i partit sencer d'Álvaro Cortés, el 12è debutant procedent de les inferiors a l'era Flick, el 5è del curs i jugador número 30 que ha utilitzat el tècnic alemany en aquesta temporada. Ahir, Álvaro Cortés, 8 de 13 en duels, 5 pilotes refusades, un xut bloquejat, 3 recuperacions, cap falta comesa, només 7 pèrdues de 109 accions, a més és el que més pilotes va tocar, i només 5 passades fallades de 93. Són bones xifres per un debut. El Barça ha perdut 9 partits, 7 a domicili, i el Barça no perdia contra l'Alavés des del 7 de 2016, eren temps de Luis Enrique.
3: I el que encara no sabeu de l'Alavés Barça, us ho explica el Santi Ovalle.
5: Arribem a Vitoria i Juste tira d'ironia. La que se avecina, vecina,
6: o la que se avecina.
5: Per parlar de Florentino, anomena la que se avecina. Sembla que el club són molt fans de les aventures d'Antonio Recio Mayorista en Olimpia Pescado. Ja us explicava l'últim dia que el vestidor agrada molt aquesta sèrie. Lamine Yamal a la rua ballava com Amador Ribas. A Fermín López el vam veure fent l'Espartaco. Fins i tot el tresorer de l'entitat, Ferran Oliver, ha arribat a dir que és la seva sèrie preferida. Però més enllà de la que s'avecina, com el partit d'ahir no dona per gaire, avui vinc a parlar-vos d'animals. Al Barça, d'animal, en coneixem un, és el tauró. Però no és l'únic del vestidor. A Eric Garcia el coneixen com el Rino de Martorell. A Casador, com la piranya de Vilamajor. Tots ells tenen un origen en comú. El seu psicòleg, el seu coach, José Ángel Caperán, els posa noms d'animals per augmentar l'autoestima. La moda també ha arribat al femení. La lince de Mallorca, Catacoll, i la delfina de Montcada, Clàudia Pina. L'equip torna cap a Barcelona parlant de l'entrevista a Florentino. Compte que diumenge no trobem el Camp Nou. En comptes de ple de crispetes, ple de veces.
3: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
7: Què t'hi jugues?
3: T'ha fet gràcia, això?
8: Sí, m'ha fet gràcia. Jo posar-hi crispetes, posar-hi veces, estaria bé, però m'agradaria molt posar-hi pops.
2: pops en caldeiro de coure, perquè el... m'encantaria poder portar Can Lampazas sencer al Camp Nou.
3: Que seria molt bé.
2: El millor restaurant de cuina gallega que he provat en la meva vida, Can Lampazas. A més, fan un menú executiu per 27 euros i mig, que és fantàstic. Al carrer Buenos Aires 2 i a canlampazasbuenosaires.com, allà hi tens Can Lampazas. El millor cuina gallega del món.
3: Allà vam dinar un dia amb José Mari Vaquero.
2: Veus? I què?
3: Molt bo.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
3: Boníssim.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
3: Àlex Luna, què tal, com estàs?
9: Molt bon dia, sí, què tal?
3: El Girona se la juga avui a Montilivi contra la Real Societat.
9: Sí, i només val guanyar després de les victòries de l'Espanyol, Sevilla i Alavés ahir. Ara mateix són 19ens, empatat amb Levante, Mallorca, Elx i Alavés. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també rebuda, però des de 8:15 el jovent gironí ja serà dins del camp per començar a fer caliu. La bona o la mala notícia, segons com ho vulgueu veure, Estuani tornarà a infiltrar-se, aviam què pot fer, no jugarà de titular, si està per 5 minuts i la cosa està negra, doncs suposo que tornarà a sortir. Dada pessimista pel Girona, que no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, i per primera vegada a primera divisió ho va fer aquesta mateixa temporada. I bé, si guanyen serà un pas, no definitiu, però sí importantíssim, davant d'una Real que ve més tranquil·la, tot i que la permanència no estigui assegurada, però vaja, jo crec que ja ho tenen fet. Cap dels dos ha guanyat en les últimes 5 jornades de Lliga i Mitchell qualificava el partit com el més important de la història.
10: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. Tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
9: Bueno, més clar, impossible. Ara només falta que l'equip transmeti aquesta necessitat i aquesta urgència, perquè la veritat és que no ho ha aconseguit durant aquestes últimes jornades.
3: El Girona és penúltim, ara mateix, amb 39 punts. Hi ha 4 equips empatats, Elche, Mallorca, Llevant i Girona. El Girona és últim pel gol a Beraix, amb un partit menys, això sí. Queda el partit d'avui contra la Real Societat i els altres dos contra qui són?
9: Juga diumenge al Metropolitano i juga la setmana que ve en una més que possible final davant Elche.
3: A Montilivi.
9: A Montilivi, sí, que l'última vegada que es van jugar alguna cosa, doncs va suposar el no ascens per segona temporada consecutiva després d'aquell gol de Pere Milla al 90 que va fer tant de mal.
3: Àlex, ànims, va, que avui guanyarà el Girona.
9: Gràcies, tant de bo, perquè estem massa nerviosos i sense davanter és difícil fer gols a primera divisió.
3: Qui va guanyar és l'Espanyol, Helena. Manolo González va acabar plorant.
11: Sí, que estava molt emocionat al final amb el segon gol, pràcticament amb el primer de Pere Milla ja es va...
3: I tu que estàs constipada així per la celebració de després?
11: No, ja venia d'abans,
2: Estic plorant, jo, tio.
11: Es va emocionar molt amb el gol de Pere Milla, però ja va esclatar amb el de Quique García, va començar a plorar. Manolo molt emocionat, també molts jugadors, a la gespa, Manolo reconeixia, sí que aquests mesos han estat el pitjor moment de la seva vida professional.
3: Escolta'm, Manolo.
12: Sí, te diría que casi general, por desgracia, quitando... Cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracias ha sido tremendo. Ha sido una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura, muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que... Por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganen 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. Algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedes fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
3: És interessant, no, el que diu Manolo, perquè, clar, evidentment cobren diners, són futbolistes de primera divisió, però no cobren ni molt menys el que guanya un jugador del Barça o del Madrid. I no és el mateix estar primera que estar segona. Això sí que t'afecta al futur. I el cas de Manolo González, que ha picat molta pedra fins a arribar a primera divisió, 3/4 del mateix. No té una carrera llarguíssima com per haver solucionat la seva vida, no?
11: No, no, i el que tu dius sí que l'Espanyol ha patit dos descensos en els últims 6 anys i saben perfectament el que és estar, el que és estar segona.
3: L'Espanyol té ara 42 punts, està empatat amb Osasuna i València. Salvat encara no està perquè amb 42, que és més o menys el que marca la frontera, aquest any igual no n'hi ha prou.
11: Potser no hi ha prou, exacte. El diumenge juguen al Sadar contra Osasuna i acabaran la Lliga amb la Reial Societat a casa.
3: A la una escoltarem una conversa que va tenir l'Helena de Diego amb el Pere Milla, autor del primer gol d'ahir, i una cançó de Manolo González.
2: Sí, perquè he plorat. Perquè he plorat i no sé per què he plorat. És tal qual. Estic emocionat. Estic emocionat per això, perquè quasi estem salvats i la setmana que ve juguem contra Osasuna, que va, necessitem un punt, i ells també.
3: I hem de vendre alguna cosa, Manolo? Venem alguna cosa abans de la una?
2: Bueno, pues, si vols, sí, perquè tota aquesta temporada ha sigut difícil, però per lo menos sempre hem tingut MCAT.
3: Des del principi.
2: I la qualitat es nota en els acabats. I a MCAT hi tens els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... És una passada. Si és que amb els premis competitius que pots muntar una plantilla a l'Espanyol només amb coses d'MCAT. MCAT.cat, en seriós.
3: Pausa, entrem a l'actualitat i segona hora del que t'hi jugues.
7: Què t'hi jugues?
13: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

vaig celebrar-ho amb puny amunt. Ara només ens cal un punt, just el mateix que a l'Osasuna. Diumenge voles a la lluna i l'any que ve

0: Raguayana, eh? El Sant Jordi, diumenge 17 a les 8. 933-44-1411, el concurs imbècil.
1: Imbècil.
0: Qui guanya s'emporta dues entrades. Qui perdi?
1: Un encenedor de Camino de Santiago, que no l'he fet mai ni el faré. I no sé d'on ha sortit, però està a la meva taula.
0: 933-44-1411. 933-44-1411. Puja, puja.

0: Mauricio Suleiman. Com a home de boxa, Edgarita, què t'ha semblat l'entrevista del Seisó?
1: Em sembla que no sabeu lo difícil que és tenir a un personatge com el Suleiman. O sigui, estem parlant de potser la major personalitat de la boxa al món.
0: És mexicà, no, Seisó?
2: Sí, sí.
0: Primera vegada que venia a Barcelona.
2: És la primera vegada que venia a Barcelona. Venia de la mà del Sandor Martín i de Boxing Nights, que és l'empresa del Sandor. Va estar, com ja vas comentar, sí que amb el Sandor a la llotja del Camp Nou, on va haver, per cert, molta broma amb el tema Joan Menís i tot això. I, bueno, doncs jo crec que ve bàsicament per tres coses a Barcelona. Primera, per intentar arribar a un acord amb la televisió perquè torni a donar boxa, perquè ho ha explicat, ara no es dona per televisió boxa, per intentar fer un gran esdeveniment a Barcelona de la boxa, que podria ser un mundial, i per donar suport a aquests dos grans boxejadors que tenim, que són el Sandor i el Cristóbal Lorente. Jo crec que són els tres eixos una mica de la visita del Mauricio Suleiman.
1: Doncs sí, el Cristóbal Lorente, campió d'Europa, i el Sandor serà campió del món.
0: Serà campió del món, Sandor Martín?
1: Jo espero que sí, s'ho mereix. I jo ho podia haver sigut, o sigui, fa temps.
0: Gràcies, Xavi.
2: Doncs ara, que vagi bé.
0: És la 1:44, anem al concurs imbècil.
3: La gente te tiene loco, porque está gordo, que gordo está.
1: Sí que, un moment. Portes tot el matí dient Hotel Melià de Sitges, ¿vale? I el Carles Penya m'ha dit que és Hotel Melià Sitges. Digue-li al Sique, és Hotel Melià Sitges, perquè hi ha un altre Melià i llavors no és el mateix.
0: Però ja dic que està al costat del Port d'Aiguadols.
1: Sí, no, si has dit moltes coses i estan bé totes, però és Hotel Melià Sitges, m'ha dit el Carles. Digue-li, sisplau. I,
0: vale. Hotel Melià Sitges, sí. De Sitges.
1: No, de Sitges, sí.
0: Tu saps que quan la gent es fa gran té aquelles pedrades que no els hi pots treure del cap?
1: Sí, no,
0: si el meu cap està a Hotel Melià de Sitges, serà Hotel Melià de Sitges, per molt que el Carles Panyi m'ho digui 400 vegades, perquè no em marxarà del cap.
1: Doncs sí, eso, l'Hotel Melià de Sitges.
0: Val, el dimecres vinent, 20 de maig, el Què t'hi jugues de 12 a 2, amb José Mari Vaquero, amb molta gent del Dream Team, amb moltes sorpreses, us esperem a vosaltres a l'Hotel Melià Sitges de Sitges, al costat del Port d'Aiguadols. I us podeu apuntar a través del WhatsApp 666-3272-11 o a la pàgina web de Ser Catalunya, sercatalunya.cat.
1: Sí.
0: En joc, ara, dues entrades per anar a veure Rawayana. Tira Domingo Familiar, va, Willy. Diumenge 17 a les 8 al Palau Sant Jordi. Javier, què tal? Bon dia.
4: Sí, que bon dia.
0: Des d'on ens escoltes, Javier?
4: Desde Tarragona, así que...
0: Desde Tarragona. Doncs gràcies per escoltar-nos, Javier. Competiràs amb el Maxi. Hola, Maxi.
5: Bon dia, sí que bon dia.
0: On estàs ara mateix, Maxi?
5: Doncs jo treballo a la 11 i estic fent ruta per les comarques de la Terra Alta i la Ribera.
0: Molt bé.
5: Tirant cap a Rasquera.
0: Molt bé, tirant cap a Rasquera.
1: Vale. Anem amb el concurs, no?
0: Sí, Javier i Maxi.
1: Ja sabeu que podeu escollir també el comodí de l'imbècil, que avui tenim... Ah, Vinícius, que se farà... Faràs de...
6: Vull ser el però...
1: El concursat, no eres imbècil.
6: Puede llamarse concurso de gilipolla?
1: També. Oi, sí, si se llama idiota...
6: Pues ya está.
1: Va, comencem, anem amb el Javier, primera pregunta. A veure, avui... Bueno, primer, avui el concurs va del golfista més famós i alhora més polèmic del món. Estem parlant de Tiger Woods. Que té unes quantes. Està sonadíssim. Primera pregunta pel Javier. Javier Butch era una persona molt infidel, però va voler netejar la seva imatge, tot i que una dona amb qui va tenir un afer es va revelar. I què va fer?
0: Què va fer la dona?
1: Sí, què va fer la dona? A, va entrar a casa seva i va dir-li a la seva dona, i m'està posant les banyes. B, va enviar la seva roba interior al correu de Butch. Sí, va revelar els missatges que li enviava Tiger. D, va dir que parés de pensar en forats.
0: Javier,
1: golf.
4: Creo que la C.
0: La C.
1: La C?
4: C.
1: La C. Molt bé. Sí, era la C.
0: Quins missatges?
1: Es deia, mira, Jamie Groups es deia, i un dels missatges és hola, que li va enviar a Tiger Butch. Hola, soy Tiger. Necessito que em facis un favor i pots canviar el teu número de telèfon? La meva dona ha revisat el meu telèfon i pot trucar-te en qualsevol moment. ¿Vale? Després ja va fer públiques totes les històries sexuals que feia amb Tiger Butch, o sigui que ja no li va sortir bé. ¿Vale? O sigui que... Vinga, anem amb el Maxi.
0: Un pel Javier.
1: 1-0, a veure, Maxi, per començar diré que Tiger Woods no es diu de nom Tiger. Es diu Eldrick Ton Woods.
7: ¿Qué dice? No, no se llama tigre.
1: No se llama tigre.
7: ¿Cómo has crecido?
1: Ni ligre. Ni ligre.
0: ¿Cómo, vale. ¿Cómo es diu?
1: Eldrick Ton Woods. Però per què el seu pare li va posar el nom de Tiger? A. Per un company de la guerra de Vietnam. B. Perquè va tenir un tigre quan va néixer el Tiger Woods, el pare. C. Per la cançó de la pel·li de Rocky, Eye of the Tiger. O D. Per Currupipi, el tigre de Jesulín Dubrique.
0: Ulo, és difícil,
5: La C, potser...
1: No, era la A.
0: La A.
1: Sí, el coronel de l'exèrcit de Vietnam del Sur, Bong Dan Pon,
6: qué tonto que eres,
1: va salvar la vida al pare de Woods a la guerra de Vietnam.
7: No sabe la respuesta.
1: I com que ell li deien el tigre, el pare del golfista li va prometre que quan tingués un fill seria el Tiger. Seria el Tiger. O sigui,
0: però això es diu Tiger Woods.
1: Bueno, li diuen Tiger, que no es diu Tiger, però...
7: Qué tonto, clar, ha fallado, gilipollas.
1: Clar, tu imagina't, que et diguin tigre mola, o sigui, el Tiger mola. Però si fos al meu barri, que li diu un lió en el Coca-Cola, clar, no és el mateix. El Chichinabo, també hi ha un, el Chichinabo. Un...
0: Hi ha un que es diu el Coca-Cola?
1: El Coca-Cola i el Chichinabo són gent que encara porta xandall i no són esportistes. No sé si m'explico bé.
0: Perfectament.
1: Vale. Doncs anem amb la segona pel Javier. L'últim embolic del golfista americà va ser fa uns mesos. El van detenir després de patir un accident a prop de casa, com sempre, on va volcar el seu cotxe. Tiger va donar 0-0 en alcohol, però no va voler fer-se la prova de la droga, ¿vale? La cosa li va sortir bé perquè... A. Va vendre molts jerseis com el que portava en el moment de la detenció. B. Li va perdonar el xèrif quan el va reconèixer. C. Es va haver d'operar de la vista i va recuperar més visió amb l'accident. O D. Florentino li va dir que tenia accent sud-americà. La A?
5: Sí, la A.
1: Doncs sí. En el moment de la detenció li van fer una foto i portava un jersei blau, com una mena de polo, de la seva pròpia marca de roba, i es va esgotar la web en 5 minuts. La multa que li van posar va ser irrisòria amb els beneficis econòmics que va treure amb la venda d'aquest jersei. O sigui, som friquis imbècils, ja som, directament. Ui. O idiotes, com vulguis, sí que, però sí.
0: Així, va, 2-1.
1: 2-1, anem amb el Maxi.
0: Maxi.
1: La primera dona de Woods, l'Elin Nordegren, és veritat que tenia més banyes que la fila del cèrvol, però una vegada va fer una bona liada ja també, quan es va assabentar d'unes noves banyes del Tiger. Què va fer? A. Va tirar tots els seus pals de golf a les escombraries. És molta pasta, eh? B. Va trencar els vidres del seu cotxe amb els pals de golf. C. Va regalar els seus pals a una casa de subhasta. O D. Va anar al minigolf de Malgrat de Mar a jugar amb els seus pals.
5: La B.
1: Estan competint molt bé, eh?
0: És que és molt conegut, Tiger Woods.
1: Sí, ha fet de moltes, eh?
0: Bueno, una... De moment guanya el Javier 2-1.
1: I llavors anem amb la...
5: Que no en tinc ni idea.
1: Pues anem amb l'última pel Javier, no? Una de les detencions al golfista nord-americà va ser per una qüestió força estranya. A. Va ser per intentar accedir amb el cotxe per la porta d'un casino. B. Per deixar fora de casa el seu gos tota la nit. C. Per estar adormit al cotxe. O D. Per dir que l'hotel Melia de Sitges en comptes d'hotel Melia Sitges.
5: Jo diria que la C.
1: La C. Doncs sí, vale.
0: Però perquè et detenen per estar dormint al cotxe?
1: Ara t'ho explico, perquè és veritat que el tio és un pesa, però ho sabem, però clar, el que va passar és que estava adormit al seu cotxe amb el motor en marxa. Enmig del carrer, a casa seva, gairebé a casa seva, i la policia el va despertar i anava com Maciel de comiat de soltera. Llavors, Tiger va al·legar que va barrejar accidentalment medicaments amb recepta. O sigui que això va ser, però van detenir.
0: O sigui, es va dormir amb el motor en marxa.
1: Amb el motor en marxa a la porta de casa seva. És que n'hi ha tingut moltes a la porta de casa seva.
7: I tu te estás quejando de Valverde. Este era mucho peor. Tonto.
0: Guanya el Javier, perquè sí, ha aconseguit un 3-3.
1: El Maxi encara pot escollir el comodí de l'imbècil, per si té dubtes, eh?
0: Però serà per riure.
7: Però va per
0: ja no
7: perder.
0: Pot empatar.
7: Ja, bueno, per perder, perquè un perdedor, quantes Champions tienes tu? ¿Cuántas Champions tienes?
1: Porque no estamos hablando de Champions.
7: ¿Cuántas Champions tienes tú y cuántos concursos de Olimpiades?
1: Aviam, anem amb l'última, va. L'any 2019, un seguidor de Tiger va fer una bogeria quan anava més mamat que el propi golfista. Què va fer? A, va apostar 80.000 euros per Woods. B, va tatuar-se Tiger Woods bevent. C, va encadenar-se a casa de Woods fins que no sortís Tiger a parlar amb ell. O D, totes les anteriors són correctes.
5: ¿Cómo di del pesat este del...
7: ¿Qué dices?
1: Te llamo pesado.
0: Del balón de playa.
7: ¿Qué me estás insultando? ¿Y tú no le sacas amarilla? ¿Y por qué no le estás sacando amarilla? Tú a que llama, que estás tonto. Tienes que controlar a la gente que llama.
5: Imbécil.
7: ¿Has escuchado?
0: No.
5: Imbécil.
7: Mira,
5: imbécil.
0: Le está agafant el gust, Maxi.
1: Te está faltant, Vinicius.
7: Bueno, ya está. Te queda claro. La de todas las anteriores. La de todas. ¿No?
1: No.
7: Toma, pues he fallado por ti, tonto. He fallado por ti, tonto.
1: Claro, l'has insultado. Pues, llavors, no, quan Tiger Woods estava... Era la A. Quan Tiger Woods estava pitjor de la seva carrera, o sigui, jugava molt malament, les apostes anaven 14-1 en contra seva. Un sonat que anava a topíssim va apostar $85.000 pel triomf al Masters d'Augusta. I va guanyar 1,19 milions d'euros la xifra.
0: Va guanyar.
1: I va guanyar, això, 1,19 milions d'euros, la xifra més gran per una aposta al golf. O sigui que... Deixa'm fer la per si de cas.
0: Va.
1: Fem la per si de cas. Amb quantes dones diuen que li va ser infidel al Tiger Woods a la seva parella? A veure, això és com el precio justo, Primer el Javier i després el Maxi. Amb quantes, creieu?
0: Javier.
5: ¿Para mí esta pregunta?
0: Sí, digues un número.
1: A veure qui s'apropa
5: més. No lo sé, yo que sé, ¿media docena?
0: Media docena.
1: Sis.
0: Sis. ¿Y tú, Maxi?
5: 126.
0: ¡126!
1: La resposta és 121 dones. O sigui que, encara que ell ho continua desmentint,
0: Javier, gràcies per participar. T'emportes el concurs imbècil, te'n vas gratis al Palau Sant Jordi al concert. I tu, mira, Maxi, l'encenedor...
1: Del Camino de Santiago.
0: Del Camino de Santiago.
1: Molt lleig.
5: Però és
0: clipper i... Buscat, el guardem aquí a la ràdio.
1: I és recarregable. O sigui, és un clipper.
0: Gràcies per escoltar-nos.
5: Gràcies.
7: Adéu. A vostra casa.
5: Adéu.
7: A vostra casa.
8: El primer record és el tio Faja.
9: Como la de contra todos. Al Trabuco. Al Trabuco. Per tu, ja.
8: El tio Faja. Gràcies.
0: Com reia a la porta amb el tio Faja després de guanyar les
10: lliçons? És maco. És que trobar-te el tio Faja és com poder estrenar un Cupra León híbrid, per exemple.
0: Ah, mira que bé.
10: És una sensació d'eufòria similar. Ves a Cupra Letamendi Motor, on hi tenen novetats, hi tenen unitats en estoc noves, amb entrega immediata en els diferents models de Cupra. És que et pots endur-te el que vulguis. A Cupra Letamendi Motor, concessionari Cupra, a Balmes, a Mallorca, a Barcelona!
0: Oi, que bonito lo que te dice el Papa, tio Faja.
11: Es que ya no sé ni cómo catalogar esto mío con vosotros.
0: ¿Qué pasa
11: vergüenza
0: ahora?
11: Más grande. Bueno, ya sabes que me tenías que haber llamado a primera hora, haberme dado las dos horas de programa.
0: ¿Tú también, como vaquero?
11: Sabes que me estoy vomitando encima desde hace unos cuantos días y aquí me tienes.
0: Pues tienes tres minutos, todos para ti.
11: ¿Tanto?
7: Ah, ahora tanto. Todo el día aquí quejándose de que le damos migajas.
11: Vamos a ver, ayer cuando me censurasteis, porque me podíais haber metido perfectamente en hora 14 a que acabara mi vómito, ayer cuando me censurasteis hablaba de lo del padrino, de que era una amenaza en toda regla lo que se os hizo. Esto va mucho más allá de lo que parece, ¿eh? Aquí estamos hablando de que si alguien coge los mandos de Lecheristán y audita, el padrino va automáticamente preso por falsedad documental. Este señor lleva falseando las cuentas del Real Madrid desde hace muchos años ya. Ayer lo que vimos fue un acto de defensa propia. Estamos hablando, es que esto tiene un alcance económico bastante más importante de lo que es el Real Madrid en sí. Estamos hablando de que es un señor que sus empresas cotizan en el IBEX. Estamos hablando de que si sale a la luz de que ha habido en el Real Madrid estafa documental, falsedad en lo contable, como así ha sido, las acciones de ACS y de sus empresas pueden pegar un estacazo brutal. Ayer no salía a defenderse del periodismo. Ese señor, si alguien coge las riendas del Real Madrid, es carne presidia.
0: ¿Qué le dirías tú a Riquelme?
6: De ahí ese señor la invita a usted. ¿O?
11: ¿Perdón?
0: ¿Y qué le dirías tú a Riquelme?
11: Bueno, Riquelme le diría que se busque otro entretenimiento, porque es probable que le envíen a su familia algún dedo amputado de su mano.
0: Tía, ¿cómo te pasas?
11: Entonces, no, es que esto nos pensamos que esto es un tema deportivo, esto va bastante más allá. O sea, ese señor ha dado un paso al frente porque su carne huele a Alcatraz.
6: Y tenerlo muy presente,
11: porque esto, hay mucho dinero en juego, en acciones, porque sus empresas tampoco son suyas, son de accionistas. Entonces lo que está es protegiendo la contabilidad del Real Madrid, ni más ni menos, con el añadido de que ahora tienen a Sixth Stream y al banco este americano.
0: Que vamos a cerrar con un mensaje que acaba de mandar un oyente.
10: És que pregunten, tio Faga, si lo dels mariachis va ser premonitori, per lo de que, clar, l'opositor ha estat en relació amb Mèxic i tot plegat. Diuen, a veure si els hi arribarà ara un president mexicà i hauràs de fotre més mariachis.
0: Està ben vist. Està ben vist.
11: Sabéis que los tengo contratados, ¿no? En mi empresa los mariachis.
10: Lo sé.
11: Vale, te lo digo. Hoy los tengo cobrando una deuda aquí en Mataró.
10: Hòstia santa.
11: No ha ido el
0: vídeo, por favor.
10: Paga y no llores.
0: Gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Sopa de Cabra, que comença aquest cap de setmana la gira dels seus 40 anys de carrera amb un concert que serà avui i dissabte.
1: I serà a la sala Razzmatazz, amb totes les entrades ja exaurides, o sigui que si voleu comprar-ne, ho teniu negre.
0: Exacte, ho tenim malament per comprar entrades per aquest 40 aniversari. Saludem així a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
2: Hola,
0: bon dia.
2: Què tal? Res, Ric, perquè fa la sensació que han fet 40 anys fa moltes vegades,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, jo crec que entre que vam explicar el documental, que vam explicar que farien una gira, ara que comença la gira, doncs sí.
2: Oh, escolta'm, felicitats.
0: Però i tant, clar i tant,
2: sí.
0: Mai es massa tard per tornar a escoltar
2: exacte,
0: el Sopa de Cabra.
2: Exacte. Avui el que explicarem són els detalls d'aquest acord de pressupostos que estan a punt de caramel, que estan a punt de tancar Salvador Illa i Oriol Junqueras. Explicarem la seqüència de com ha d'anar tot i conversarem també amb l'home de la Conselleria d'Educació que ha estat reunint-se amb els professors, amb els sindicats, per intentar convèncer-los que vagin la revolta. De moment no se n'ha sortit gaire, però li preguntarem quin marge d'acord hi ha i com això està vinculat també d'alguna manera amb els pressupostos que, en principi, insistim, a Esquerra aprovarà a Salvador Illa i això s'assignarà la setmana que ve. I tindrem més coses, la consulta amb el doctor Pedrós, avui ens preguntem si els metges catalans estan més ben formats o no que els de la resta de l'Estat, vindrà el Salvans amb les estrenes, el remake de Top Gun i la nova d'Alberto Romero i la Judit Martín. I a les 10 la Lorena Vázquez ens explica on tenim la Mèrit.
0: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé el programa. Adeu. Aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy per Hoy a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest divendres.
2: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
1: És la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, després que ahir la reunió entre sindicats i la Conselleria d'Educació acabés sense acord. Els objectius d'aquest sindicat són clars. Escola inclusiva sí, però també un augment de sou més gran que el que van pactar Comissions Obreres i UGT. El departament té ara 4 dies per fer-los arribar una nova proposta. Ara ho expliquem. Això sí, abans, 3 imprescindibles. El primer, el temps, dia variable. Al matí, núvols sobretot al nord-est de Catalunya. A la tarda hi pot haver ruixats que localment poden ser en forma de tempestes. Temperatures més baixes. Pel que fa al trànsit, cues a les rues rondes de Barcelona, d'uns 6 quilòmetres en sentit Llobregat. I al transport públic no hi ha incidències. Educació obre la porta a fer noves millores en les condicions laborals dels docents, més enllà de les pactades amb Comissions i UGT. El departament té 4 dies per fer una nova proposta que convenci els sindicats per assistir a la reunió convocada el pròxim dimarts. I, de moment, les vagues es mantenen. Soledad Domínguez.
3: Diu el departament que exploraran els marges de l'acord que ja van signar amb Comissions i UGT per intentar afegir noves propostes.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens.
3: Però el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no concreta si això implica noves pujades de sou o almenys accelerar els increments que ja s'han pactat. Això, precisament, que hi hagi millores salarials, és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la mesa.
5: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la...
3: El govern haurà de fer nous moviments perquè la seva idea inicial era concentrar les noves propostes en l'àmbit de l'escola inclusiva.
1: Mentrestant, Sergi López, bon dia.
6: Què tal, Gisela?
1: Aquest matí la cúpula d'Interior ha convocat una reunió amb els sindicats de Mossos i els responsables de la Comissaria d'Informació per parlar de la polèmica infiltració a l'Assemblea de Docents i de les explicacions que va donar la consellera al Parlament.
6: Interior vol rebaixar l'incendi que van produir les seves paraules entre els agents que senten que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política. Perquè sigui més o menys encertada la infiltració, asseguren, era legal i creuen que la investigació oberta és injusta.
1: Això mentre que aquest cas ja s'ha judicialitzat.
6: El sindicat CGT ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una demanda contra Interior, on reclama tota la documentació d'aquesta infiltració. Des d'aquí va donar l'ordre als informes elaborats per les agents com identificar els policies que van idear aquesta acció. Mireia Salazar és la seva advocada.
7: Amb agents que anaven de paisà, amb agents que no es van identificar com agents policials i es van identificar com a docents del Departament d'Educació, sent, per tant, no, una identitat falsejada, suposa una vulneració d'aquests drets fonamentals que assisteixen a tots els docents i concretament aquells que estan, no, representats de manera sindical.
1: I a la zona zero de la pesta porcina africana ja no hi queden pràcticament senglars.
6: Ja se n'han exterminat prop de 27.000, segons ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
8: Tenim la zona zero que pràcticament no queden senglars. La zona zero que pràcticament no hi ha animals, ja. Estem parlant d'uns 20 senglars.
6: El govern ha elevat fins als 5.200.000 euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana. A més, ara s'han confirmat 14 nous positius dins del radi infectat que eleven el total a 320 casos detectats. El govern ja ha posat 22 multes per incomplir les restriccions.
1: I els Mossos investiguen un professor de Barcelona per abusar sexualment de nenes menors d'edat. L'home que ha estat apartat de l'escola també els donava alcohol i drogues. Andrea Villoria.
9: L'acusat és un home de 41 anys a qui els Mossos atribueixen els delictes d'assetjament sexual per contactar amb nenes menors d'edat, alumnes seves fora de l'aula, i forçar trobades amb elles. També se l'acusa d'un delicte contra la salut pública perquè, segons les víctimes, el docent els oferia alcohol i drogues. A principis de curs, les famílies d'aquest centre educatiu de Ciutat Vella van avisar els Mossos, que van obrir una investigació, van recopilar el testimoni de mitja desena de víctimes i van acabar detenint l'acusat a casa seva a Sants Montjuïc el 30 d'octubre de l'any passat. Ara la investigació segueix en marxa amb el presumpte pederasta, aquesta apartatge de l'escola.
1: I desnonada a Reus una dona víctima de violència masclista d'un pis de titularitat municipal.
6: L'Ajuntament assegura que se li havien ofert alternatives residencials.
1: Des de Ràdio Reus, Eva Hidalgo.
10: L'afectada vivia sola a l'habitatge des que va denunciar l'agressor, que té un ordre d'allunyament. Els Mossos han detingut a la dona per obstrucció a la justícia i resistència conjuntament amb un membre del sindicat d'habitatge. Laura Creus n'és portaveu.
11: Realment molt fort i lamentable. Rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
10: Els serveis socials la tenen des de fa 5 anys, segons l'Ajuntament, que diu que se li han posat damunt la taula solucions temporals. Segons el sindicat, l'única opció han estat dues nits d'hotel.
1: I les empreses de logística calculen que els costos han augmentat un 37% en l'última dècada.
6: I avisen que l'encariment del gasoil està acabant amb algunes petites companyies. És el resultat d'un informe de la patronal Pimec que explica que en els darrers anys el sector del transport de mercaderies només ha crescut un 1,5% a causa de l'elevat augment de costos i del mal estat de trens i carreteres.
1: Són les 7:26.
12: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
15: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
16: Que t'hi jugues al migdia.
15: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
17: Que t'hi jugues.
18: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec Ricard Mateu i compramostupiso.com.
1: Punt insuficient pel Girona en la lluita per la permanència.
6: Sí, tocarà patir. Després d'empatar un gol ahir contra la Reial Societat a Montilivi, el Girona està només un punt per sobre del descens. Estuani va salvar un punt després que s'avancés al conjunt basc.
1: I així sonava ahir el Bernabéu amb l'entrada al camp d'Mbappé, que va obrir després una guerra a Marbeloa. Madrid es va imposar a l'Oviedo.
6: Victòria per 2-0 contra el conjunt asturià en un partit on es va retirar una pancarta contra el president Florentino Pérez i on el Bernabéu va xiular a Vinícius i, sobretot, a Mbappé. El francès va sortir després a la roda de premsa i va sorprendre amb les seves declaracions sobre Arbeloa.
19: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
6: No voldria molt Gisela tenir aquest ambient el dia de Nadal a la taula.
1: Ja, no, gens ni mica. I en bàsquet, triomf del Joventut.
6: 101-79 contra Morabanc Andorra per tancar la jornada 31 de Lliga. Derrota del Madrid, 88-82 a la pista del Bilbao.
1: I avui què celebrem?
6: Home, doncs celebrem una cosa molt maca, el dia de la família.
20: Home. No hay nada más lindo que la familia, mira.
6: Mentre escoltem els pallassos de la tele, us expliquem que fa 33 anys que el 15 de maig és el Dia Internacional de la Família. El va proclamar l'Assemblea General de les Nacions Unides per conscienciar sobre el paper fonamental de les famílies en l'educació dels fills des de la primera infància i per fomentar també els llaços familiars.
20: De amar y ser amado de verdad.
1: Em pensava, escoltant els pallassos de la tele, que em diries allò de ¿Cómo están ustedes?
6: Doncs mira, si vols t'ho dic, i acabem l'àrea així.
1: Doncs vinga, va, digue'm.
6: ¿Cómo está usted?
1: Bien, em pregunto aquell bien. Doncs la mar de bé, estem aquí a l'Hoy por Hoy, a la cadena SER. La informació continua amb l'Àngels Barceló.
21: Són les 7:30 de la mañana, les 6:30 en Canàries.
22: Hoy por Hoy. José Luis Sastre.
21: No importa qué puerta se abra ahora mismo en el Real Madrid, detrás de cada una de ellas hay una bronca. Primero fue este estruendo, esta pitada del Bernabéu a Kylian Mbappé, a quien el entrenador había dejado en el banquillo. Hasta ese momento el público se había centrado en abroncar a Vinicius. Y a partir de ahí estalló otro de esos escándalos que el presidente del Real Madrid dice que tienen su origen en la prensa, mientras todos los demás dentro del club se empeñan en demostrar lo contrario. El delantero francés contradijo la costumbre y decidió hablar con la prensa después de un partido de liga. Lo hizo para exponer a su entrenador Arbeloa.
19: Porque estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. O sea, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado, es importante ganar en casa.
21: Dice Mbappé que Arbeloa le explicó que ayer que no iba a jugar de titular ante el Oviedo porque es el cuarto delantero de la plantilla, pero añade además que al empezar la temporada con Xavi Alonso de entrenador, el equipo tenía una estructura que han perdido. En fin, que la prensa fue a preguntar al entrenador qué opinaba de esto.
0: Tampoco voy a estar comentando aquí cada frase y me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
21: Wow. Bueno, nuevo capítulo en esta novela que ha abierto el Madrid, ayer con la seguridad del estadio retirando una pancarta que ponía Florentino culpable. Sampe, ¿de dónde viene esta polémica que está ya ahora entre el entrenador y su estrella?
2: Pues de dos momentos. El primero, ya lo decía el propio Mbappé, en zona mixta, de la decisión en enero de destituir a Xabi Alonso y reemplazarlo por Arbeloa, y también de las declaraciones del técnico hace unos días cuando dijo que la historia del Real Madrid no se ha creado con jugadores con smoking, refiriéndose indirectamente a él. Lo tenía grabado a fuego y el francés se la devolvía anoche, Mbappé, y ese apoyo claro a Xabi Alonso.
19: Hemos empezado bien la temporada, hemos tenido todo y después hemos perdido todo en la segunda parte de temporada. Duele mucho para nosotros porque hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido. Y eso duele mucho para un jugador de acabar sin títulos y ahora terminamos sin nada. Tenemos que aprender, tenemos que aceptar que la gente no está contento, tenemos que aceptar las críticas.
2: Pero tampoco Arbeloa esperaba demasiado apoyo.
0: No espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos. Sé cómo somos los jugadores, más jugadores de este nivel, con esta ambición, con un gran ego seguro. Yo soy capaz de entenderlo todo y no cambiaría ninguna de las cosas que he hecho ni que he dicho.
2: Le quedan 10 días esta temporada, Sastre, así que la cosa todavía puede empeorar más.
21: Desde luego, eso siempre. Es viernes, es 15 de mayo. También mejoran, pero ya veremos. De momento, estas son en titulares las noticias de la mañana en las voces de Isabel Deleuze e Irene Millán.
17: Donald Trump asegura en una entrevista en la Fox que Xi Jinping se ha ofrecido para mediar con Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos ha matizado que, aunque China quiere que se reabra el estrecho de Hormuz, rechaza que sea por la vía militar.
23: Último día de campaña electoral en Andalucía. Los sondeos apuntan a una victoria holgada del Partido Popular y a la pérdida de escaños del PSOE. La clave estará en si Moreno necesitará a Vox para formar gobierno. Feijóo quiere convertir este modelo en su vía para llegar a la Moncloa.
24: Sigue estable el paciente español con antivirus. El resto de viajeros confinados en el Gómez Ulla siguen dando negativo. Sanidad plantea que, de seguir así, el próximo lunes podrán pasear por las zonas comunes y recibir visitas con las medidas de seguridad.
23: Dimite el ministro de Sanidad de Reino Unido para forzar un proceso de primarias y acabar con el liderazgo de Keir Starmer. Dos horas después entró en el Parlamento británico el alcalde de Manchester, el principal rival del primer ministro.
21: Y la noticia del mundo de la economía es el relevo que se va a producir hoy al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque hoy termina el mandato de Jerome Powell, el hombre que ha desafiado a Donald Trump resistiéndose a bajar los tipos de interés. Jordi Fàbrega, buenos días.
25: ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Si deja la presidencia Powell, deja uno de los cargos más relevantes en Estados Unidos y le sustituye en esa posición alguien de un perfil completamente diferente, Kevin Warsh, que plantea casi una revolución para reformar de arriba a abajo la Reserva Federal y que es, además, el presidente más rico de todos los que ha tenido esta institución.
21: Enseguida explicamos por qué es tan importante este relevo.
26: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más? ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
27: Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
28: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
29: Ibudol.
3: Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
28: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
3: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
4: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo. Pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron...
5: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
7: Restaura tu hogar.

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia. Dimarts vinent es perfila com la data que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran l'acord de pressupostos de Catalunya per aquest 2026. Abans, però, dilluns a la tarda, el Consell Nacional d'Esquerra ho haurà de ratificar. Ara n'expliquem més detalls, però abans, tres imprescindibles. I el primer és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
5: Hem de tenir paciència ja per una de les mobilitzacions del professorat de tot just fa uns minuts, fa uns instants, que han tallat la N240 a l'entrada de Lleida en els dos sentits de la marxa i que provoquen fins a 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, parem l'atenció a Barcelona, on el col·lapse es dona al vessant nord en tot el nus de la Trinitat, que afecta de retruc a les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions en sentit nord per la A2 i la B23 des del Llobregat, concretament des de Sant Feliu de Llobregat fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona o fins a Cornellà del Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: El segon, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps. Dia amb una mica de tot. Jordi Carbó.
6: Durant tot el dia hi haurà molts núvols, amb estones breus de sol i també moments de xàfecs. N'hem tingut les últimes hores a les comarques de Girona, en cauran de nous al matí i, sobretot, entre aquesta tarda i la pròxima nit, en el conjunt de les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona, xàfecs i alguna tempesta que podrà descarregar amb forta intensitat. Al Pirineu, pluja més continuada, amb pauses, neu que a estones baixarà dels 1.500 metres. Ara, temperatura com els darrers matins, ambient força fresc a la tarda, amb màximes que en prou feina passaran dels 15 graus amb estones de vent fort. Cap de setmana més sol, temperatures més altes, però demà al matí amb gelades a moltes poblacions de l'interior.
4: El president Salvador Illa i Oriol Junqueras ratificaran dimarts que ve l'acord per aprovar els pressupostos si la militància d'Esquerra hi dona el vistiplau en una reunió del Consell Nacional que se celebrarà dilluns a la tarda. L'executiva del partit ha convocat aquest organisme per rebre l'aval intern i desbloquejar definitivament els comptes. Xavier Balló.
7: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
4: A falta de l'IRPF, un dels punts que sustentarà aquest acord de pressupostos és l'anomenada línia orbital ferroviària, el projecte que pretén connectar els nuclis urbans propers a Barcelona sense passar per la capital i que dilluns quedarà segellat també pel govern. Ferran Dalmau.
8: Amb el boom demogràfic, Esquerra considera que cal arremangar amb les infraestructures i centrar els esforços en els trens. La seva proposta és que sigui l'Estat qui financia els 5.200 milions d'aquesta nova línia orbital ferroviària que hauria de permetre que es puguin fer trajectes entre grans ciutats de la província sense haver de passar per Barcelona. Amb aquesta proposta s'haurien d'anar fent trams que connectin Vilafranca amb Vilanova, amb Martorell, amb Terrassa i Sabadell, amb Granollers i amb Mataró. D'aquesta manera es crearia una estructura similar a la del metro, una xarxa que en lloc d'arribar només als 3 milions i mig de persones de l'àrea metropolitana arribi a més de 5 milions de ciutadans. En 15 anys podria estar tot acabat, segons fonts d'Esquerra, perquè dels 120 quilòmetres, prop de la meitat ja estan construïts. Són part de l'actual traçat de l'R8.
4: Mentrestant, des de Califòrnia, el president Salvador Illa manté la prudència sobre aquesta recta final dels pressupostos per no fer-los descarrilar.
9: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
4: Un Illa que assegura que el camí dels pressupostos ha de seguir i seguirà el curs previst, malgrat que continuï enquistat el conflicte en educació. Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Gisela? Bon dia.
4: En portes de la selectivitat es revifa la polèmica sobre el districte únic.
1: Sí, es tracta del sistema que permet a tots els estudiants entrar en qualsevol universitat pública de l'Estat, independentment de la comunitat autònoma on hagi superat les proves d'accés. Els col·legis de metges de Catalunya i els degans de medicina de les universitats catalanes proposen canvis en el sistema per garantir l'accés just i equitatiu dels estudiants catalans a les places que s'oferten a la comunitat.
4: En té més detalls la Susana Ruiz.
10: L'assignació de places es fa per nota d'accés, però aquesta qualificació s'estableix amb criteris diferents segons cada comunitat i el grau d'exigència no és el mateix en tots els territoris. Extremadura registra un 13% d'excel·lents, mentre que Catalunya només un 3,6%. Col·legis de metges i degans de medicina demanen canvis.
11: Que es prioritzin un percentatge concret dels millors estudiants de cada comunitat autònoma com prioritaris per l'accés a graus competitius com pot ser medicina.
10: Roberto Elosua és degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
4: I Sumar sobre negociar amb Junts mesures fiscals perquè el partit de Puigdemont accedeixi a votar a favor de la pròrroga dels lloguers al Congrés.
1: Des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que el seu partit està disposat a seure amb Junts per arribar a un pacte.
12: Que Junts per Catalunya s'ha obert a la negociació, ho ha fet ara en les darreres hores, que jo vull dir des d'aquí que estem disposats a negociar sempre i quan es garanteixi que ningú ciutadà d'aquest país veurà com l'expulsen de casa seva o com no pot afrontar una pujada de 400 euros.
1: Però des de Junts puntualitzen, Jordi Turull diu que ells no negociaran res.
13: Nosaltres el que hem fet és presentar al Congrés dels Diputats, perquè nosaltres no parem de presentar propostes. Quines són les nostres propostes en matèria d'habitatge? El govern les coneix. A partir d'aquí, si les accepta, doncs, evidentment, que si és una proposta nostra, nosaltres la votarem a favor.
4: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
1: Molta economia avui. A la premsa El País destaca que Esquerra Republicana activa la maquinària per aprovar els pressupostos de Salvador Illa. La Vanguardia remarca que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. El periòdico destaca que el president valencià, Juanfran Pérez Llorca, els ha dit en un col·loqui del diari que vol tenir una relació institucional correcta amb Salvador Illa i parlar del finançament. I a l'Ara, coincidint amb l'inici avui del Saló del Còmic, tot el diari està il·lustrat amb dibuixos. A la portada, un creuament de camins i el titular, l'immigrant, al seu laberint.
4: 8 i 28.
14: Quina raó mou el teu món?
15: Lo futur del Pere.
16: Algun dia tenir el meu propi piset.
17: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
19: I què?
18: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
19: Oh.
18: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
20: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
21: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Arnau Montserrat, hola de nou.
22: Hola, Gisela.
4: Mbappé, el gran protagonista de la nit, i al Bernabéu.
22: En el triomf intrascendent del Madrid 2-0 contra l'Oviedo, va ser xiulat per l'afició madridista. Y después va a abrir una guerra a Marbeloa.
23: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla.
22: El técnico va a responder.
24: Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente.
22: A tot això es van retirar les pancartes contra Florentino Pérez.
4: I Estuani rescata un punt pel Girona.
22: 1-1 contra la Reial Societat per sortir de la zona de descens, però que no allunya els de Mitchell de la lluita per la permanència.
25: I la realitat és que avui hem merescut més, però la pilota no volia entrar.
22: Ara mateix està en un punt per sobre del descens i li queda visitar a l'Atlètic de Madrid i rebre l'Elx.
4: Això quan arrenca el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Gràcies, Arnau.
22: Fins ara.
4: A partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en la doble programació a SER Catalunya i a la cadena SER.
26: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
27: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
28: CaixaBank patrocina este espacio.
27: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, un abierto especial hoy desde Alicante, desde un sitio maravilloso. Estamos en Casa Mediterráneo, estamos en el espacio que antes ocupaban los andenes del tren que iba de Alicante a Murcia y que ahora se ha convertido un espacio que acoge sobre todo entendimiento, que acoge sobre todo sabiduría, pensar, reflexionar. Estas cuatro paredes, que no son cuatro, que son muchas más, han acogido y seguirán acogiendo muchas charlas, mucho darles vueltas a las cosas importantes, y las cosas importantes son las que les pasan a la gente. Y aquí se habla mucho, mucho de esto. Luego hablaremos con su director. Primero quiero saludar a los analistas de esa mañana. Cristina Monge, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, señor.
27: En un espacio que tú conoces perfectamente.
0: Bueno, es que en los últimos 6 meses aproximadamente, esta es la tercera vez que estoy aquí. Y efectivamente doy fe de lo que decía Ángel. Esto es una casa de diversidad, de pluralidad, de encuentro. Me acogieron estupendamente su equipo, Andrés, su director, Paqui, María, cuando vine hace unos meses a presentar mi último libro. Hace marzo aproximadamente, un congreso de aquí de los compañeros de la Facultad de Sociología, y hoy aquí, en el abierto. Entonces, tres cosas muy diferentes, todas en esta casa, y es un lujazo estar aquí.
27: Ignasi Gordans, buen día, buenos días.
2: Buenos días.
27: Tú también conoces perfectamente esta casa.
2: También.
27: Que conste que yo os convoqué sin saber la relación que teníais vosotros con Casa Mediterráneo.
2: Pero en mi casa hace un poco más de tiempo que no venía, pero sí, he estado aquí, en coloquios, recuerdo una conferencia del otro lado de ese muro y otro aquí, un encuentro con, bueno, un tema con gente de mundo de la cultura, del mundo del Mediterráneo. Siempre, efectivamente. El concepto de casas es un concepto muy original al que uh-huh. es bueno prestarle tributo hoy. Sí, o sea, esas casas como espacio de cultura, de encuentro, de diálogo, como decías tú, en distintos ámbitos. Hay distintas casas. Y esta en particular, que tiene una dinámica muy especial y que estando en Alicante pues tiene una personalidad muy propia.
27: Y Estefanía Molina, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Ángel.
27: Ahora dime que tú también has estado aquí.
3: Pues mira, en esta casa tan maravillosa no, pero uno de los últimos bolos en los que estuve fue el de Xixona,
27: ¿sí?
3: Que aquí en la provincia, y la verdad que fue un sitio realmente hermoso. Comimos estupendamente, luego pasaremos ahí el contacto del restaurante, pero la verdad que es un placer estar siempre cerquita del mar.
27: Pues vamos a empezar, y decíamos que en esta casa se habla mucho, se debate mucho, y vamos a hablar de algo que preocupa muchísimo a los ciudadanos, que son los servicios públicos. Luego les hablaremos de las elecciones en Andalucía, porque hoy se cierra la campaña electoral y sobre la mesa ha estado constantemente en las intervenciones de los candidatos y en los debates la situación de la sanidad pública en Andalucía. Podríamos hablar de la sanidad pública en cualquier rincón del país. Podríamos hablar de la sanidad y podríamos y deberíamos hablar también de la educación. Entonces hemos pensado que en este ambiente que sirve habitualmente para hablar, pero hablar desde el buen rollo, desde la preocupación y la ocupación de llegar a acuerdos y de llegar a consensos, nos parecía una buena idea arrancar hoy el abierto poniendo sobre la mesa esas cuestiones que a ustedes les preocupan. Voy a empezar por la sanidad, porque el lunes que viene, 18 de mayo, los médicos de todo el país están llamados a la cuarta semana de huelga. Más allá de las reclamaciones de estos paros en concreto, en las últimas semanas los sanitarios de varias comunidades están exigiendo el refuerzo de las plantillas ante la saturación de los servicios. Y porque además llega el verano y hay que cuadrar plantillas en atención primaria, en las urgencias, en los hospitales. Un ejemplo de esta saturación es esa historia que les contábamos a las 8 de la mañana. Radio Valencia, Ana Durán, buen día.
5: Hola, buen día.
27: En tan solo un mes y medio, 3 trabajadores sanitarios han sufrido un infarto en su puesto de trabajo o de camino a su puesto de trabajo. El motivo, dice Comisiones Obreras, es esa presión, esa elevada presión asistencial en la atención primaria, la gran cantidad de pacientes que tienen que atender en su día a día.
5: Sí, esos 3 profesionales son de la misma área de salud. Se trata de un médico de primaria y una matrona de la zona básica que comprende Benifayual, Musafes y Sollana, y un médico de urgencias del Hospital de la Ribera. Todos sufrieron esos infartos mientras estaban en el trabajo entre abril y principios del mes de mayo. Según Comisiones Obreras, en estos problemas de salud que sufren los sanitarios, en este caso de primaria, influye y mucho ese estrés, esa presión asistencial, con bajas sin cubrir, agendas reventadas, guardias que se suman a su jornada, una presión que Yolanda Fernández de este sindicato tiene claro que afecta a su salud mental y física. Y a la pregunta de si detrás de estos casos puede estar en parte ese estrés, esa presión, Fernández responde que por supuesto.
6: Por supuesto, están trabajando en condiciones de mucha presión. Hay una presión asistencial elevada, hay mucha demanda, sobre todo en atención primaria, y tenemos a un personal que está sometido a un fuerte estrés debido a esta sobrecarga. Influye esta sobrecarga que tenemos de asistencia con la salud de nuestros profesionales, salud mental y, por supuesto, salud física.
5: Y después de lo ocurrido sí que se están realizando revisiones médicas al personal de este área de salud, pero Yolanda Fernández dice que esto no es suficiente, que además de esas revisiones médicas, lo que hay que evaluar también es el riesgo psicosocial al que se ven sometidos.
6: El tema de la valoración del riesgo psicosocial del puesto de trabajo es muy importante. Y no solo valoras la salud de una profesional en concreto, valoras todo el entorno en el que está trabajando y que influye directamente a su salud. El riesgo psicosocial es algo que es invisible.
5: Y tanto los profesionales consultados por la SER como Comisiones Obreras destacan también la importancia de ir al origen del asunto, dotar con más medios personales y materiales la atención primaria con más cualificación y mejores condiciones laborales.
27: Ana, gracias.
5: A vosotros.
27: Y luego está la huelga del profesorado en la Comunitat Valenciana, que se mantiene a pesar de las negociaciones con la Conselleria d'Educación. Con el de hoy los paros cumplen ya 5 días, es decir, toda esta semana laboral, y los profesores advierten que quieren que cumplan todas sus exigencias. Juanma Graner, Radio València, també.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Y a esta hora se inicia la manifestación de los docentes en Valencia, una marcha que se prevé masiva cuando se cumple una semana de la huelga indefinida en el sector de la educación en esa comunidad. Piden mejoras salariales, que se recupere el poder adquisitivo, mejoras también en las infraestructuras y una bajada de las ratios en las aulas. La manifestación arranca en la Plaza de Toros de Valencia. Allí está Juanma Graner.
1: Masiva, sí lo es. Alumnas, alumnos, docentes de toda la comunidad valenciana que han ido llenando el centro de la ciudad desde primera hora de esta mañana. De hecho, ha tenido que avanzarse la cabecera unos 200 metros y ya hay manifestantes en todo el recorrido, pero es que la cabecera ha quedado ya otra vez envuelta por una auténtica marea verde. Están indignados por la oferta de ayer de la Consellería y a la espera de un gesto serio el lunes, y cada vez son más. Cientos de directores de centros se plantean incluso una dimisión en grupo y muchas alumnos también están aquí a mi lado. Ahora mismo una pancarta: negociad ya, por favor, estamos hartos de tanto patio. Y los sindicatos que ya han pedido a la Generalitat que tome nota.
0: En Cataluña también hay jornada de movilización de los docentes. Hoy se concentra en la provincia de Lleida. En media hora arranca allí la manifestación. La huelga que sí ha finalizado es la de la empresa Tubos Reunidos. La mayoría del comité ha acordado reanudar la actividad en la planta de Amurrio, en Álava, tras dos meses de paros. Vamos a Bilbao. Miguel Ángel Garrosa.
2: Sí, el objetivo ahora es claro: sacar adelante la cartera de pedidos que todavía está en marcha y evitar la quiebra de esta empresa histórica que el 4 de mayo presentaba concurso de acreedores. La huelga arrancó hace dos meses y había bloqueado la expedición de pedidos por valor de 13 millones de euros. Los sindicatos dicen que los objetivos no cambian, que lo que cambia es el escenario. Finaliza la huelga, pero se mantienen las movilizaciones. La siguiente, el 26 de mayo, cuando los trabajadores se reúnen con la administradora concursal.
0: Del exterior, tras la visita del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, a China, ahora es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el que viajará a Pekín y también se reunirá con el presidente chino, con Xi Jinping. El Kremlin ya da por hecho esa visita y, según apunta un medio chino, podría ser ya la próxima semana. Sara Aranda.
3: El Kremlin asegura que ya se han cerrado todos los detalles de esa visita, que estaría programada para el 20 de mayo, el próximo miércoles. Es lo que apunta el South China Morning Post, que recoge que la visita formará parte de los contactos regulares de Moscú con Pekín, por lo que no se prevén grandes desfiles ni bienvenidas ostentosas como sí se ha visto con el presidente Donald Trump. Es la primera vez que China recibe a los líderes de ambas potencias en el mismo mes. El Kremlin adelanta que en el encuentro Putin espera hablar con Xi de los resultados de la visita del presidente Trump, pero que el eje central de las conversaciones será la cooperación en el ámbito de los hidrocarburos.
0: Y de vuelta a nuestro país, destacamos una sentencia del Tribunal Supremo que confirma una condena para tres integrantes de una banda neonazi, una banda que dio una paliza a un hombre en León, y ojo, porque llegaron a agredirlo hasta en cuatro ocasiones, y todos estos hechos ocurrieron en el mismo día. La información es de Pedro Jiménez.
4: El Supremo ratifica 2 años y medio de cárcel para dos mujeres y un hombre de ideología nazi que pegaron una paliza a un joven porque declaró en un juicio contra el hermano de una de ellas. Al grito de "matadle, matadle, que no respire, hasta que quede muerto, lo matáis", abordaron a su víctima a la salida de un pub en el barrio húmedo de León. Le propinaron patadas, puñetazos, le agredieron con un arma blanca. Con la ayuda de un amigo consiguió huir, pero le alcanzaron. Huyó 3 veces más, pero también le cogieron. La paliza fue tan brutal que llegó a perder el conocimiento, y cuando todo terminó tardó 71 días en recuperarse. El tribunal rechaza los recursos y sostiene que lo que sufrió el denunciante no fue una simple agresión, fue una verdadera cacería.
0: Y en cuanto...
5: Cadena Ser. Servicios informativos.
6: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: A Emcat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
9: I també totes les eines i ferreteria.
8: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
9: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
10: Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, hoy al cuadrado. Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy, muy bien. Pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
12: Sí.
11: Ponga el PIN.
12: No, póngalo usted, 4504.
13: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
15: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
16: Dale, José. Venga, va.
17: Una nana, Camila, podría anar a dormir.
18: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
19: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
20: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 6 minuts a les 12. Arrenquem 9 migdia central. Tenim cels força coberts a la ciutat de Manresa en aquest divendres 15 de maig. Tenim només 13 graus de temperatura al centre de Manresa i és que avui la notícia és el fred i la fresca. Qui ens explicarà molt millor és el nostre meteoròleg i és que avui començarem, com tots els divendres, aquest migdia central, parlant amb l'Arnau Graner. Sabrem com es presenta el cap de setmana, que tindrem fred, però mica a mica que vagin passant els dies, les temperatures aniran remuntant i avui crec que l'Arnau ens parlarà de calor ja, cap a mitjans de la setmana que ve. El divendres també el que volem és repassar la cartellera cinematogràfica. Déu-n'hi-do, avui hi ha per triar, per remenar, perquè segur que tothom avui, amb les propostes que ens porta l'Arnau Vilaseca, troba alguna proposta per anar al cinema aquest cap de setmana. N'hi ha per tots els gustos, ja ho veuran. I els divendres, ja ho saben, que és un programa molt, molt cultural. Acabarem anant fins al Teatre Cursal de Manresa. Tindrem aquí el Joan Morrús. El proper 4 de juny és Corpus. Per tant, a la Catalunya Central, si parlem de Corpus, hem de parlar dels esdeveniments de les enramades de Sallent, però també de la Patum de Berga. Doncs avui els volem parlar en aquest Teatre Cursal del concert de Patum, que hi haurà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Per tant, les entrades que regalarem avui, quan hi hagi aquí el Joan Morros, seran per poder anar al Teatre Cursal de Manresa i escoltar aquest concert de Patum que tindrà lloc aquest diumenge a les 6 de la tarda. Però això ho farem quan hi hagi aquí el Joan, aproximadament quan ens faltin uns 10 minutets per la una del migdia. I abans de començar, doncs, anem a fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada. El seguiment de la vaga de docents aquest dijous a la Catalunya Central va ser del 21,5%, segons dades del Departament d'Educació, recollides fins a les 5 de la tarda i corresponents a més del 92% dels centres convocats. Els sindicats, però, eleven la participació al 55%. Aquesta va ser la tercera jornada consecutiva d'aturades entre el personal docent i laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i Formació Professional. En el marc de la protesta, els docents també van protagonitzar diverses mobilitzacions a casa nostra. A la Catalunya Central, els manifestants van tallar primer la C-25 i després la C-16 en una acció que es va allargar fins a 6:15 de la tarda. Les tres columnes de participants havien sortit al matí des de Manresa, Sallent i Artés. Es van trobar a la C-16, on van organitzar una rosada, una botifarrada, també entre d'altres activitats. I ens anem a parlar d'aquest cinema, d'aquesta Manresa Film Office que prepara una gala per celebrar els seus 10 anys de vida.
21: La capital del Bages celebra enguany els 10 anys de la Manresa Film Office, un servei però que durant l'últim any ha estat marcat per un context singular que ha comportat la davallada dels rodatges. Per una banda, el context geopolític complex per l'increment dels aranzels i també per una qüestió més local, les obres a la Fàbrica Nova i a l'Anònima, dos dels espais més cotitzats pel que fa als rodatges.
22: És veritat que hem tingut una mica menys de rodatges, 41, respecte a l'any anterior,
1: però aquests rodatges que hem tingut ens han estat molts més dies, 26% més que l'any anterior. Per tant, hem fet menys rodatges, però han estat més estades i, per tant, el que ha tingut una repercussió econòmica per la ciutat és més alt.
21: La capital del Bages ha ingressat 781.000 euros provinents de rodatges de pel·lícules com Upiro o Cronos i d'espots comercials com el de Coca-Cola. Tot això ha acabat situant Manresa a la Spain Film Commission, una entitat on només hi ha quatre ciutats catalanes. Amb aquestes bones dades, el consistori té l'objectiu d'ampliar l'ecosistema audiovisual.
20: I demà dissabte tindrà lloc a Montserrat una nova edició de La Vertical.
2: Aquest dissabte, amb una participació rècord de 450 corredors, un centenar més que en l'edició anterior. La prova organitzada pels bombers de la Generalitat i l'obra social Sant Joan de Déu manté la seva vessant més solidària per recaptar fons destinats a projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància.
22: Normalment ens hem donat compte que tots els equips doncs, li donen una importància molt més gran a la causa que no pas una inscripció individual, no? I evidentment econòmicament doncs és un salt important, no? Perquè cada equip, recordem que són 500 euros, no? Per participar i corren entre 2 i 4 corredors.
2: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 quilòmetre i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
22: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè hem augmentat, anirem als 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada. Hi haurà 5 nens que ho faran, a veure com va aquesta novetat, no? I això, amb moltes ganes ja de que comenci i de que sobretot faci un bon dia, que la gent s'ho passi bé.
20: Això serà demà a Montserrat. I qui ha marxat direcció cap a Granada és l'equip masculí de l'Escola Joviat de Manresa, que participa allà aquesta tarda quan debuta a la final estatal de la Copa Colegial.
23: L'equip masculí de la Joviat de Manresa participarà aquest cap de setmana a Granada en la gran final nacional de la Copa Colegial, la competició de bàsquet escolar més important de l'Estat. Els manresans van aconseguir la classificació després d'arribar a la final catalana disputada a l'Ou Congost, on van caure contra l'Institut Joanot Martorell, l'altre conjunt català masculí que també serà present a la fase estatal. En la categoria femenina, els representants catalans seran l'Escola Pia Santana de Mataró i el Garbí Pere Vergés. La Joviat debutarà aquest divendres a 6:45 de la tarda contra l'Escola Sant Agustín de Valladolid. El segon partit serà dissabte al matí, quan s'enfrontarà als Salesianos Boscos d'Extremadura. A partir de dissabte a la tarda i durant diumenge es disputaran els enfrontaments segons els resultats i la classificació final de la fase prèvia.
20: Ens anem a la informació de les portades, ens anem amb el que diu el diari Regió 7, Anjo Valentí, el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, sobre la detenció dels joves violents d'aquesta mateixa setmana, diu: a Manresa hi ha més patrullatges policials que mai. També fan referència amb D de Dona, que omple la Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení. També fan una entrevista amb Antonio Cañete, president de PIMEC, amb aquest titular: la immigració, agradi o no agradi, és una necessitat de la nostra economia. A l'equip Berguedà, l'estació de busos de Berga encallada pel finançament del vial, l'alcalde demana més injecció econòmica a la Generalitat de Catalunya. El Nació Digital Solsona diu: Riner aposta per bústies i armaris intel·ligents per agilitzar el lliurament de compres a les masies. I també destaquen de Solsona, d'aquest cap de setmana, d'una nova edició de la Fira de Sant Isidre. Acabem amb l'infonoia.cat, anant fins la comarca de l'Anoia. Amb aquest titular, la zona oest del Parc Central inclourà una gran tirolina de 30 metres i nous jardins de biodiversitat. Aquest és el titular de portada de l'infonoia.cat.

0: migdia central i ens agrada començar aquest programa parlant de meteorologia i parlant amb l'Arnau Graner. Arnau, què tal, com estem? Molt bon migdia.
1: Molt bon migdia. Bé, home, mira, aprofitant el fred.
0: Anava a dir, jo t'ho he dit aquest matí quan hem parlat, bon dia i bon fred, eh? Perquè, home, Déu-n'hi-duret, la fresca que tenim avui. Durarà aquesta fresca, Arnau?
1: Estem al mes de maig, és complicat que una situació d'aquestes duri gaire i efectivament doncs és força passatger, a partir de maig ja es recuperen els termòmetres, però sí que cal aprofitar avui sobretot pels que els agradi el fred encara, aquest fred tardà, que fins i tot aquesta propera matinada encara podria portar alguna glaçada fora de zones pirinenques i això sí que és destacable perquè està tot florit i no tocaria.
0: Clar, vol dir que una glaçada a aquesta hora, a aquesta època, malament, quan totes les coses estan florides, eh? Que això no és bo pels camps, eh?
1: Sobretot pels horts, per l'horta. Per la resta, no és habitual, però tampoc és un... Veurem més plantetes que potser es queden congelades, però a part d'això, la resta no és perillós. Però sí que per l'horta, doncs ara no tocaria perquè està tot florit i perquè podria matar molta fruita d'arbres fruiters i el que ja sabem, tot el que brota ara i floreix ara, doncs no li convé una glaçada gaire forta. Si ens acostem als 0 graus i a una matida gebrada no passarà res, però sí que hem d'estar atents aquesta propera matinada perquè podria ser que algun raconet doncs baixés d'aquests 0 graus durant alguna hora. Per tant, estarem atents.
0: Arnau, explica'ns què tindrem avui. Tenim cels encapotats. Què ens espera avui? Què ens espera doncs aquest cap de setmana, tant demà dissabte com diumenge?
1: Avui la notícia és el fred. A alta muntanya estem parlant de que tenim temperatures entre els 4 i els 8 graus sota zero, a dalt de tot, als cims, 2.500 metres d'alçada, i a la resta tindrem unes temperatures que són més pròpies del mes de març o principis d'abril que no pas de mitjans de maig. Màximes que amb prou feina superaran els 17, 18, en tot cas algun registre es pot acostar als 19 graus, però no esperem ni de bon tros la sensació aquesta que teníem aquests últims dies, que venim de temperatures doncs clarament per sobre d'aquests 20 graus, tot i que estem tenint un mes de maig, ja ho dèiem la setmana passada, un inici de maig, doncs força fred, i que es recorda més que estem a l'abril que no pas al mes de maig. Contràriament a l'abril, no?, que va fer una miqueta més de maig. En tot cas, avui, el que dèiem, sensació de març, sensació de fresca, de frescor, fins i tot fred al Pirineu. La resta, doncs, tot el que sigui nord-est de Catalunya, de cara a aquesta tarda, aquest fred, a més, anirà acompanyat de precipitacions que, en alguns casos, doncs, ja han deixat la neu fins ben avall i llocs on ahir estava tot verd, avui torna a estar tot blanc. Ha fet una bona nevada, sobretot al sector oriental, entre 5 i 15 centímetres. Per tant, seguirà aquesta situació durant la tarda amb precipitacions que, en alguns casos, doncs, poden anar acompanyades de calabruix o de tempesta, sobretot al nord-est de Catalunya, el que dèiem, i a la costa. Aquesta tarda és probable que a zona del Maresme, nord del Barcelonès, fins i tot Costa Brava Sud, doncs hi hagi la possibilitat de que pugui caure doncs això, tempestes fortes i que puguin acumular molta precipitació en poca estona. A la resta, no. A la resta veurem molts núvols, estarà força núvol al llarg de la tarda, però no esperem precipitacions. A la Catalunya Central, en especial, sobretot si de cas hauria de caure alguna coseta al Moianès o a la zona del Bages, a l'est del Bages, però poqueta cosa, en tot cas.
0: I de cara al cap de setmana, què ens espera tant dissabte com diumenge, Arnau?
1: Doncs, sobretot, tant demà com el diumenge, no esperem ja tantes precipitacions com aquesta tarda i la temperatura clarament cap amunt. Ens creu aquest front fred, escombrarà ja a partir d'aquesta tarda i, sobretot, ja demà al dematí ja serà història, per tant, a partir de demà al migdia i ja sobretot de cara a diumenge, clara recuperació termomètrica, amb màximes que demà ja poden superar els 20 o 21 graus, i diumenge un punt més, entre els 21 i 22 graus. I així, progressivament, sembla que es vol canviar el temps i anirem recuperant temperatura cada dia que avanci. Per tant, aquesta seria la notícia, s'acaba aquest fred, tornaríem a la primavera i fins i tot a finals de la setmana vinent o a mitjans de setmana vinent podríem parlar de calor i calor intensa. És a dir, Sabem que és primavera, que aquestes coses poden passar, però és que passarem d'un extrem a l'altre en molt pocs dies i això costa de fer passar. És el que hi ha, però costa bastant de poder-ho solucionar, però bé, és el que hi ha.
0: És el que teníem, temíem, eh? Que és d'aquí poc diguessis aquesta paraula. Calor intensa, Arnau.
1: Sí, alguns mapes, alguns models ens marquen que a partir de dimarts, dimecres i dijous algunes màximes puguin superar els 33, 34 o fins i tot acostar-se als 35 graus. I clar, avui estem parlant de que les màximes no arribaran als 20. De fet, amb prou feines arribaran als 17 o 18. En 7 dies podem estar parlant de més de 20 graus de diferència de temperatura màxima. Clar, amb els nostres cossos nosaltres estem poc acostumats a aquests canvis tan bruscos, però sembla que a mi que això del canvi climàtic també ens provoca aquestes diferències tan bèsties fora de temporada, però bé, és el que hi ha.
0: Mira, si vols que et digui, ara aquí a Manresa tenim 13 graus de temperatura. 13.
1: Doncs probablement d'aquí una setmana a la mateixa hora estiguem als 23, 24 o 25 graus.
0: Doncs això és el que ens espera aquest dia d'avui, també aquest cap de setmana, i doncs veurem què és el que ens depara la setmana que ve, si ens porta calor o no ens porta calor intensa. Escolta, Arnau, que et vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies, igualment, que tingueu un bon cap de setmana i a gaudir d'aquests 2 dies que queden de fred intens, de fresca intensa per l'època, que ja patirem calor i ja vindrà.
0: Que vagi tot molt bé, a gaudir el cap de setmana també. Arnau, adéu-siau.
1: Gràcies, adéu-siau.
2: El cap li girava.
3: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
2: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factorenergia.cat.
2: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
4: Ho veieu?
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
7: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
8: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: Tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
10: Dissabte, a partir de 8:45 del vespre, Baxi Manresa, Casa de Mont Saragossa.
9: Amb el patrocini de...
10: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
11: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722-764111.
12: Migdia Central, Eli Pagant.
0: Migdia Central, divendres, moment de parlar de cinema, de repassar la cartellera. Arnau Vilaseca, què tal, com estem? Molt bon dia.
13: Molt bon dia, què tal, com estàs?
0: Com es presenta el cap de setmana?
13: Doncs, prou dues estrenes que
0: moltes,
13: tenim.
0: Moltes, no?
13: Sí, tenim unes quantes. No em sembla que sigui allò un cap de setmana amb una estrena grandiosa, però sí que prou bé totes, vull dir que ja, d'entreteniment assegurat segur.
0: Doncs vinga, anem per la primera. Es titula Jugada Maestra. Som-hi.
14: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1.000.000.000 de dólares?
0: Uy, yo moltes coses.
13: Fem una llista.
0: Sí.
15: ¿Estoy obligado a responder?
4: Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
14: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
4: Ya ves. Pero no en el centro.
14: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
4: La heredaré. Algún día.
14: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
4: Eran siete. Siete cabrones forrados.
15: ¡Oh!
4: ¿Qué me separaban de 28.000 millones de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico...
15: Espera. ¿Quién eres?
4: Soy Beckett.
14: Dos llamadas, dos emails...
4: He estado liado.
14: ¿Con qué?
4: Mis líos.
16: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
14: Espero no molestar. Teníamos un acuerdo.
15: De aquí no sales hasta que confieses.
14: ¿Sabes lo de los Red Fellow?
4: ¿Qué les pasa?
14: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso.
0: Què tal aquesta jugada maestra?
13: Doncs una mica de decepció, una mica que està bé igualment, el que dèiem, no hi ha cap estrena allò que sigui una cosa espectacular, però que igualment, pel·lícules que estan molt bé, i aquesta primera jugada maestra, que em sembla la més destacable a nivell de renom, de cartellera, de la setmana, és una pel·li que està bé, sobretot a nivell del protagonisme que la interpreta el Glenn Powell, que ja fa temps que l'estem veient, com a grandíssim actor de comèdia, aquesta jugada maestra, que és un remake d'una pel·li del 49, ja farà...
0: Imagina't.
13: Sí. Que era 8 sentències de muerte, i aquí doncs és bàsicament la història d'aquesta del personatge que Glenn Powell interpreta, Beckett, que és un potencial hereu d'una fortuna milionària, només que té un petitíssim problema, que és el 8è en la línia
0: de successòria.
13: Llavors, doncs, per descomptat, té una única solució, una solució fàcil, que és matar-los a tots, i que només quedi ell. Llavors, és una història amb un to superclàssic de comèdia de tota la vida, desenfadada, que segurament peca de no acabar d'estar del tot desenfrenada, que podria ser molt més irreverent. Podria ser, doncs, segurament molt més salvatge, i sí que em sembla que, com deia, el millor és la interpretació d'ell, que ja fa temps, doncs, jo recordo, i em sembla que és millor que aquesta, per tant, aprofito per recomanar-la, una pel·li que es deia Hitman, en què Glenn Powell interpretava un actor... Interpretava un assassí que havia d'interpretar com molts personatges, i llavors totalment, tota l'estona el veies canviant de registre durant tota la pel·li, era una pel·li molt, molt, molt divertida, em sembla que estava a Netflix. I igualment, doncs, en aquesta crec que li pot arribar a faltar una mica de malícia, de possibilitats anticapitalistes contra, doncs, aquesta corrupció social que són els diners, perquè sí que és veritat que acaba posant tot el tema sobre la taula, però no acaba de... a estendre. Llavors, igualment, em sembla que és una pel·li que està molt bé, que podria acabar d'arribar una mica més.
0: Ens anem ara a un musical, eh?
13: Oh, sí,
0: perquè...
13: pseudomusical.
0: Pseudomusical, que és El beso de la mujer araña.
13: Amb Jennifer López.
17: Cuando entré en la cárcel, creí que mi vida llegaba a su fin. Pero no había hecho más que empezar.
18: No puedo estar aquí.
17: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré. La única razón por la que sigo vivo es que tengo información que les interesa. Corres peligro desde que me conociste. Por favor, sácame de aquí. Hay tantas cosas preciosas. ¿Te gustaría verlas?

0: De què va aquest beso de la mujer araña?
1: Doncs, història que també té un punt molt clàssic de Hollywood, que és una unió entre dues pel·lícules totalment diferents. Una que és molt musical, d'aquí deia el seu de musical, parteix doncs, que el personatge de Valentín, un pres polític, comparteix cel·la amb el personatge de Molina, que és un aparadorista condemnat per escàndol públic. Sorgeix un vincle entre tots dos i Molina, mentrestant, li va relatant la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, que és aquesta Jennifer López. Llavors tenim bàsicament com la unió de dues pel·lícules, que és una unió doncs, molt irregular, molt que no acaben d'encaixar, molt sintètica, però a la vegada, i això ho he explicat aquí alguna vegada, i de fer la frase no és meva, que prefereixo molt més les pel·lícules que són purament imperfectes que no les que semblen com molt encasellades en què tot hagi de ser super formulaic, de que segueixi una fórmula que sigui superperfecta. I aquí sí que em sembla que és una pel·lícula apostant doncs, per un model que no acaba d'encaixar, però que a la vegada aposta doncs, per poder tenir una excusa per retornar al Hollywood clàssic de musicals i a la vegada tenir certs discursos polítics en l'altra pel·lícula. Sí que em sembla que la part més política, més de la presó, no acaba d'enganxar.
0: Sí,
1: em sembla que no acaba d'encaixar. I, en canvi, l'altra és molt exuberant, és una festa. Em sembla que igualment es veu la cosa també una mica plàstica de que sembla la pel·lícula feta, programada, perquè Jennifer López
0: llueixi,
1: però igualment crec que sí que llueix i crec que la pel·lícula sí que funciona en aquest sentit. Per tant, per molt imperfecta que sigui, sí que crec que aconsegueix tenir moments bastant estel·lars, igualment també amb discursos polítics.
0: Saps que em va costar de reconèixer-la? La vaig haver de mirar dues vegades. Vaig pensar, qui és? I vaig pensar, ostres, si és la Jennifer López. Sí. Si més no, la banda sonora deu ser xula, perquè a més la cançó és xula.
1: Sí, no és la primera pel·lícula en la que ella interpreta, però sí que tampoc no ha acabat mai d'explotar com a actriu, perquè segurament les seves virtuts són unes altres, i aquí aconsegueix doncs, portar la part d'actriu cap al seu terreny, i aquí sí que em sembla que brilli bastant.
0: Li hauríem de demanar molt ben Alfie, que veu les virtuts de la Jennifer López. Escolta,
1: tindríem unes altres.
0: Sí, jo crec que sí. No sé si ens en parlaria gaire bé, per això. Escolta, home, em sembla que aquestes coses no t'agraden, però a mi sí que és el xafardeo que li va acabar regalant una casa a la Jennifer López.
1: Com? A Ben Affleck?
0: Sí, perquè clar, encara deuen estar disputant el patrimoni que deuen tenir, que no sé poc.
1: Que es van separar?
0: Sí.
1: Ai, no, en sèrio? Ni ho sabia.
0: Apa, sí. Home, sí, molt, molt mal separats. Aquesta dona ha de tenir un caràcter d'òrrego, pel que sembla, eh?
1: Bueno, Ben Affleck em sembla que tampoc no és fàcil, eh?
0: No, ja m'ho imagino. Però imagina que han de tenir tenien una disputa amb una casa, que val no, el que no està escrit, i el Ben Affleck va dir, saps què? Te la regalo. Imagina't com deuen anar...
1: Per no entrar,
0: ja te la dono directament i no em toquis més. No em toquis més la pera. Escolta, ens anem a la que no m'agradarà a mi, que és Hocum.
1: I em sembla la millor de la setmana.
0: Mare meva, ja et dic jo que no anirem mai al cine, no? Vinga, som-hi.

0: va? De què va aquest Hocum?
1: Doncs pel·lícula que barreja entre el folk horror, el terror folklòric, thriller psicològic. Parteix de que un escriptor, precisament de terror, visita una posada irlandesa per escampar les cendres dels seus pares difunts, sense...
0: Coses que tampoc no s'han mai de fer mai.
1: No, poder no, i encara menys sense saber que es diu que aquella mateixa propietat està encantada per una bruixa. Llavors, a partir d'aquí, com deia, barreja entre el terror, el thriller més psicològic, més espiritual, més folk horror, cinema de bruixes, que em sembla que és un subgènere que ha donat algunes de les millors pel·lícules de terror dels últims temps. A mi em sembla que la millor és La Bruja, la pel·lícula de Robert Eggers, que és el director que després va fer Nosferatu, El Hombre del Norte, que aquest any ja aviso tornarà amb una gran pel·li de terror que va sobre un home llop. I em sembla que és una pel·li que està molt, molt, molt bé. Em sembla segurament de les millors pel·lícules de terror del que portem del 2026, que barreja doncs, tradició irlandesa, folklòrica, que es converteix en aquesta història de terror, de gòtica, de fantasmes, amb un punt artesan com està tot creat, que li dona un punt doncs, molt autèntic de vella escola i impagable, i que em sembla doncs, que pot arribar a fascinar per com és capaç de crear doncs, possibles escenes icòniques i místiques en entorns doncs, tremendament mundans, quotidians, i que igualment, malgrat doncs, aconsegueixi generar perquè ho fa moltíssima por, moltíssima, que hi ha moments que ho passes malament, sí que em sembla que també té un discurs potent al darrere sobre el poder curar i el poder sanar per dins.
0: Doncs si volen anar a passar por, ja ho saben, aquest Hocum. I ara la que aniria a veure jo, que és la d'anar a pensar, no la d'anar a riure una estona. Vinga, Movida Celestial.
1: Som-hi.
2: ¿Te cuento un secreto? Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
3: No se puede dormir aquí.
2: Por la vida de Jeff.
4: Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre. ¡Reviéntalo!
2: Ese no es mi departamento.
5: ¿Por qué lo has hecho?
2: Quería mostrarle que la riqueza no resolvería todos sus problemas.
5: ¿Y? Mírate ahora.
2: Parece que ha resuelto muchos de sus problemas.
5: Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
2: ¿Me despides?
5: Eres humano.
2: ¿Cómo sé que he terminado de masticar?
4: Ah, claro, nunca has comido nada. Lo sabrás, tranqui, tú cómete la hamburguesa. Eso es, eres un campeón, ¿eh?
2: Sí, soy un campeón.
4: Hay que buscar trabajo, Gabriel.
6: La pizza está brutal, 5 estrellas.
4: ¡Guay!
6: Propina de $1.15.
4: ¡Campum!
2: ¿Es que no ves lo superficial que acaba siendo una vida llena de riqueza y de éxito?
4: ¡No! ¿Te has hecho fumador? ¿En serio?
2: ¿Qué? ¿Es algo malo?
4: ¡Joder, que sí es algo malo! ¡Coño! ¡Es muy, muy, muy, muy malo, Gabriel!
2: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
0: Keanu Reeves amb aquesta Movida Celestial, una bestiesa com una altra, no?
1: Sí, però aquesta prou, eh? Movida Celestial dirigida per, ara explicaré qui és, Aziz Ansari, escrita per Aziz Ansari i protagonitzada també per Aziz Ansari, juntament amb Seth Rogen i Keanu Reeves. Keanu Reeves, que ja porta temps que se'n riu una mica d'ell mateix o que se n'aprofita que s'ha convertit totalment en una estrella pop, social, que cau bé a tothom. I la pel·lícula ens parteix bàsicament que aquest Keanu Reeves interpreta Gabriel, un àngel ben intencionat, però bastant inepte.
0: El pobre Gabriel no tenia un bon dia, eh?
1: Llavors baixa a la Terra doncs, amb el propòsit d'ajudar el personatge que interpreta.

0: al veure tots aquests actors i que en moments vegis més a l'actor que el propi personatge que interpreta. I això també és un punt a favor de la pròpia pel·lícula, perquè et sents com que podries estar a casa parlant amb algú que pràcticament ja coneixes, i llavors em sembla això, història tremendament cinematogràfica, perquè ha passat moltes altres vegades en moltes pel·lícules, que arriba algun àngel, que a partir d'aquí pot canviar la vida dels nostres protagonistes, i en el moment doncs, en què aquestes vides s'intercanvien, la comèdia explota delirantment en discursos socials, com deia. No em sembla ni la comèdia que salvarà el món, ni que tindrà massa acudits que no s'hagin fet ja alguna vegada, però sí que funciona de pur entreteniment, d'omplir-te la tarda i passar una bona estona amb família o col·legues, i em sembla que en aquest sentit molt ben aconseguida.
1: Doncs vinga, i ara ens anem a l'any 2001, eh?
0: Al meu any.
1: El teu any?
0: El meu any.
1: Vas néixer a Clas Vitat.
0: Jo ara tinc 25.
1: Mare meva. Ah, val, ens anem perquè 25 anys de... El Senyor de los Anillos, eh? Que
0: de la primera pel·lícula.
1: De la primera pel·lícula.
0: Sí, la Comunitat de l'Anell.
1: Ah, som-hi.
2: En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del Anillo Forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos. Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar. A Sauron le basta este anillo para cubrir las tierras de oscuridad.
3: ¿Qué debo hacer?
2: El anillo debe ser destruido.
4: El anillo debe ser destruido en las llamas del Monte del Destino.
5: Habita en su seno un mal que nunca duerme.
6: Las tropas de Sauron han emprendido la marcha. Encontrarán el anillo y matarán a su portador.
7: ¡Ahora! ¡Frodo!
8: ¡Corre, mi señor!
9: No puedo hacer esto solo.
10: Cuenta con mi espada.
11: Y cuenta con mi arco.
12: Y con mi hacha.
13: Esta misión te ha sido encomendada. Si tú no encuentras la salvación, nadie lo hará.
14: El enemigo cuenta con muchos espías, aves, bestias.
15: Algo nos acecha. Lo presiento.
16: ¡Salid del camino!
17: ¡Escondeos!
14: Debes recordar, Frodo, que el anillo anhela volver a su dueño. Desea que lo encuentren. Confiemos en que nuestra presencia pase inadvertida.
1: Va ser que no, que la presència no va passar gaire inadvertida. 25 anys, mare meva, Arnau.
0: 25
1: clar, jo ja hi era.
0: Anys, sí, sí. Sí, sí, 25 anys de la primera pel·lícula, que s'aprofitarà per passar-se les tres pel·lícules, una cada setmana. Per tant, anirem parlant aquí les altres dues setmanes que queden de les altres dues dels Senyors Anells. No explicaré la sinopsis, perquè ja tothom la sap, que tota aquesta aventura...
1: Tu ets el Senyor dels Anells, tu ets a Tolkien.
0: Moltíssim. Va. Moltíssim. Jo, és que són pel·lícules amb les que he crescut. Vull dir, segurament no et podria recitar els diàlegs o un.
1: En sèrio?
0: Sí. No entrarem.
1: Diria que em vaig llegir, no sé si he arribat al segon llibre, per això no t'ho sabria. El primer segur que me l'hem passat, però no sé si he passat més,
0: Èxit absolut social, que s'ha demostrat cinematogràficament, que després l'han intentat replicar una altra vegada amb El Hobbit, l'han intentat replicar amb la sèrie, que no ha acabat de funcionar. No fa gaire van fer una pel·li en ànime amb dibuixos, que estava prou bé, però res com la trilogia del Senyor dels Anells, que per molts són les seves pel·lícules preferides, que arribaven en un moment en el que es feien moltes pel·lícules d'herència medieval, d'herència de batalles, era l'època de Gladiator, encara es venia una mica de Braveheart, hi havia aquest punt èpic. Ridley Scott després va oferir El Reino de los Cielos, i enmig de tot plegat i barrejant amb la fantasia, El Senyor dels Anells va caure socialment com un absolut esdeveniment, una cosa èpica, descomunal, que cada una de les tres són una mica diferents, malgrat totes elles sentir-se com una trilogia homogènia, i sí que em sembla que Scott té la seva preferida. Jo amb la que més he connectat sempre ha sigut amb la segona, però la primera és la més màgica, és la més fantàstica, que comença amb aquella comarca, amb les vides quotidianes dels hobbits, i a partir d'aquí, com tots ells, entren en l'aventura. I jo moltes vegades, quan he parlat amb alguns doncs, molt fans, diuen que la que més els agrada és aquesta, que és la més màgica de totes. Per tant, per fans o pels que encara no s'hagin atrevit, perquè farà 5 anys, em sembla que ja les van tornar a passar pel 20è aniversari, i vaig portar-hi una mica, li van encantar, doncs crec que és un gran moment.
1: A mi, jo em quedaria amb la primera, també, mira, sí. Cadascú...

0: Algú. Doncs va, i ens anem amb la pel·lícula espanyola de la setmana, que és aquesta Pizza Movies.
1: Pizza Movies, amb Berto Romero i Judit Martín.
0: Que jo la Judit Martín, com que sempre la veig amb aquests papers tan estridents... No?
1: O del Polònia, o de l'Està passant...
0: Exacte,
1: sí, sí,
0: jo
1: sí.
0: De l'Està passant, d'això sí que quan la vaig veure aquí, vaig pensar, mira, també fa papers d'actriu, sí, aquesta dona. Vinga, som-hi. Pizza Movies.
2: Bueno, ya está.
3: Es que ya está.
2: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
3: ¿Cómo que una pizzería, por
2: pizzería
3: favor?
2: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
2: ¿Te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
5: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
6: He puesto que...
2: Eres italiano.
6: De Albacete, pero tengo familia.
2: Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
7: Yo creo que hay que ser su mamá para abrir una pizzería.
3: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
2: ¿Sabes qué película es esta?
8: Jurassic Park.
9: Mira los comentarios.
3: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: Hay que organizarse.
10: Dejas la agencia para montar una pizzería.
3: La caja, puro cine, repartidores, temático. ¿Quién puede hacer esto?
2: ¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
9: Hay mucha gente, ¿no?
3: Esto va de repartir pizzas. Es comida, sí, pero es Hollywood, es la historia del cine.
2: No me puedo creer.
3: ¡Pizza Movies! ¡Pizza Movies!
9: Como si de repente hubiera explotado creativamente.
2: Se acabó.
3: Tú y yo, una pareja que se quiere. Eso es revolucionario.
0: Pizza Movies. També per anar a riure una bona estona si t'agraden els... No?
1: És boníssima. Jo la vaig veure al festival que es va fer a Barcelona, del DA. Brutal. Amb calma. Pizza Movies és bàsicament la història d'una periodista crítica cultural de cinema que... està en un moment d'absoluta crisi d'edat, que està casada doncs, amb el personatge de Berto Romero, que té com la vida molt ben assentada en una empresa, i decideix ella deixar-ho tot i muntar-se una pizzeria especialitzada en cinema, que les caixes de cartró són de cine, que
0: les pizzas
1: representen cinema, és una cosa cutríssima, molt lletja.
0: La de Jurassic Park és molt lletja.
1: I clar, tenen el moment de defensa de la crítica de cinema, de quin és el sector més precari, crítics de cinema. I veus, és que són crítics de cinema que existeixen. O sigui, allà hi apareix el Philip Engel, que és el crític de La Vanguardia, que és el director del CCCB de Barcelona, el Centre Cultural de Barcelona, repartint pizzas per Barcelona. Vull dir, em sembla un tros de pel·lícula brutal, divertidíssim, dirigida per Carlo Padial. Té una cosa de telefilm, de pel·li cutre, aquestes que es deien el direct-to-video, que ni es passant pel cine. I aquesta cosa, com cosa cutre, però li juga a favor a la pròpia pel·lícula perquè a partir d'aquí, a part del discurs social que té, a part de... guarda una de sinceritat, de respecte i d'amor en aquesta parella, de... Em sembla una cosa sincera, d'absoluta veritat, una cosa patètica entre tots ells, però divertidíssima igualment. Em sembla un tros de pel·lícula molt guai, molt divertida, molt emotiva, molt sincera, que no va amb prejudicis de res ni amb pretensions absolutament de res, sinó de passar una bona estona. I m'ho he passat molt, molt, molt bé i la recomano, sí, sí.
0: Per anar a passar una bona estona al cinema. I ara ens anem amb el Iron Maiden Burning Ambition.
1: Documental.
0: Documental, que està en anglès. Posarem uns momentets i que ens ho expliqui la pel·lícula.
11: What an amazing thing this is. If you're not an Maiden fan, you're part of one family, my friends.
12: Of metal.
13: We were playing locally around East End of London. It started to snowball for us. We were picking up fans for the first gigs we did.
14: Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, I'll throw you the horn.
0: Pels fans d'Iron Maiden, Arnau.
1: Pels fans d'Iron Maiden, 50è aniversari, 50 anys doncs, plegats d'acció, en el que hi ha un moment doncs, que ara la cartellera compartiran el documental d'Iron Maiden i el d'Hombres G, que vam parlar la setmana passada. És un documental doncs, en el que tampoc s'acaben de desbocar secrets entre bambalines, mai confessats, i que, per tant, segurament pels més fans que vagin a saber alguna cosa que no s'ha explicat, segurament no s'ho trobaran i no serà el cas, però sí que em sembla que és una festivitat que segurament, doncs, igualment per tots aquests fans que simplement doncs, vulguin retrobar-se, sentir-se una mica com a casa, entre la nostàlgia i l'emoció, crec que funciona igualment i que té l'última xerrada de Diano, primer vocalista d'Iron Maiden que va morir.
0: Doncs tot això és aquesta cartellera d'aquest cap de setmana per triar i remenar gustos per tothom, per riure, per patir, per tot.
1: Per tot.
0: I per passar-ho bé. Escolta, Arnau, fins divendres vinent.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
8: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
12: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoalèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i de l'argologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
15: Migdia Central, Eli Pagant.
0: No minuts per arribar a la una. Joan Morros, què tal?
16: Bon migdia, molt bé.
0: Com estàs?
16: Bé, bé, bé.
0: Tot bé?
16: Sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, per què comencem avui? Perquè avui ja tenim coseta, eh?
16: Sí, avui tenim Circ, un espectacle que va servir per inaugurar la Fira Trapeci de Reus aquest dimecres passat, i que és Entre el cel i la terra, del Circ, la companyia de Circ Pistolet, amb la manresana Rat Serra, entre d'altres. I això és a les 8 del vespre, queden encara unes poquetes entrades, però encara en queden, i per tant, tothom que vulgui veure un espectacle de circ molt espectacular, amb 13-14 artistes a dalt de l'escenari, tenen la cita a les 8 del vespre, a la sala gran del Cursal. I ja ens anem a diumenge, perquè malauradament l'espectacle de dissabte, de demà dissabte, doncs el vam haver de suspendre per indisposició d'una dels intèrprets, i de fet esperem que es pugui recuperar. I ens anem a diumenge, que per una banda al dematí tenim aquest cicle dels tres quarts de música amb el Fahrenheit, que és un grup de música de jazz format per 8 artistes, músics, alguns dels quals de Manresa, o del Bages, vaja, com el Teo Gallego, i això és el diumenge a les 12 del migdia a la Plana de l'Om. Les entrades valen 6 euros i és una bona oportunitat de veure joves talents de la música, en aquest cas de la música de jazz. I després ens anem ja el diumenge a la tarda, que tenim el concert de Patum, de la qual tenim reservades dues entrades, dues invitacions per a la persona que endevini la pregunta. Ja tradicionalment, des de fa ja uns quants anys, als voltants, quan s'acosta la Patum, doncs la gent de Berga volen venir també a fer-nos a viure la Patum a Manresa amb aquest concert, i per tant, si et sembla, doncs fem la pregunta i ja estarà fet.
0: Doncs vinga, va, vinga, aviam. Mira, ens posem solemnes, va. Què és aquest ball de l'Àliga de la Patum? Llavors, el concert de Patum, que s'escoltaran doncs, aquestes músiques tan solemnes i que tenim moltes interioritzades i que es podran escoltar aquest diumenge a 6 de la tarda. Per tant, obtindrà dues entrades la primera persona que ens truqui i ens digui quin músic ha fet els arranjaments musicals d'aquest concert d'aquest diumenge. A. Sergi Balbel, va de Sergis la cosa, eh? B, Sergi Cuenca, o C, perdó, Sergi López. 93-872-2637, 93-872-2637, per anar a veure i escoltar aquest concert de Patum d'aquest diumenge a les 6 de la tarda al Cursal, eh, Joan?
16: Exacte, al Cursal, sí.
0: Al Cursal. Doncs vinga, 93-872-2637, 93-872-2637, i ens han de dir els arranjaments musicals d'aquest concert. Si el Sergi Balbel, que és la A, si el Sergi Cuenca, que és la B, o si és el Sergi López, que és la C. I amb això ja començarem a fer una mica de d'olor de Patum, no?
16: Sí, sí, sí.
0: I olor de Corpus, que de fet avui ho mirava més, què, d'aquí 4 de juny, eh?
16: Exacte.
0: 15 dies més o menys, ja estarem...
16: Ja hi serem.
0: Ja serem a Corpus. Doncs línia oberta, va, 93-872-2637. Ens han de dir, doncs, qui ha fet aquests arranjaments. Si el Sergi Balbel, el Sergi Cuenca o el Sergi López. Diumenge, 17 de maig, 6 de la tarda, sala gran del Teatre Cursal de Manresa.
16: Molt bé, i mentre algun noient es decideix a trucar, dir que ja tenim a punt les invitacions per venir a la gala de presentació de la nova temporada, una gala que es farà el dia 3, el dimecres, dia 3 de juny, en què es presentaran doncs, totes les propostes, el toc de teatre, el toc d'òpera, espectacles de la Fira Mediterrània, un total fins a 70 propostes, fins al concert de cap d'any, i per assistir a aquesta gala cal agafar doncs, una invitació, i per tant és gratuït, es pot agafar a les taquilles del Cursal o també per internet, i això, el dia 3 aquesta gala, i després el dia 13, el dissabte 13, ja es podran comprar les entrades per tots aquests espectacles, dels quals anirem parlant també ja els propers divendres, de quines seran doncs, les obres del toc de teatre, quins espectacles de música hi haurà, i en aquest cas ja ho avanço que hi haurà doncs, els Catarres, hi haurà la Ludwig Band, hi ha també les sessions aquestes que fem per la gent gran, amb què començarem amb els Bojos del Bisturí el 30 de setembre a càrrec de la companyia de Fonellosa, i això ho anirem explicant els propers dies.
0: Ja ho teniu, ja està tot, eh? És a dir...
16: Ja està tot, esperem que a mitjans de la setmana que ve ens arribi el llibret de la programació i que puguem començar a fer l'escampada, que és el que substitueix l'ensobrada, no? Aquesta escampada amb què la gent que vulgui doncs ens pot ajudar a recollir unes bosses que tindrem preparades, vages, amb 8 o 9 llibrets a dintre i que la gent doncs, se les pot endur i escampar-les això per tot arreu, als forns de pa, a les perruqueries, a l'escola, als llocs de treball. Aprofitarem aquesta setmana que ve, que durant tota la setmana tenim 7 funcions de cantània, això vol dir que hi ha centenars i quasi milers de persones que passaran, doncs que segurament alguns d'ells ens voldran ajudar a fer aquesta escampada, i esperem això, que a mitja setmana tinguem aquest esperat llibret de la programació.
0: Recordo la pregunta. Si vostès volen anar a veure aquest concert de Patum d'aquest diumenge a les 6 de la tarda al Cursal, ens han de dir qui ha fet els arranjaments musicals d'aquest concert. Els direm que és de Berga. A, Sergi Balbel, B, Sergi Cuenca, o C, Sergi López. Home, jo crec que els he dit bastanta cosa, eh?
16: Sí.
0: Ara potser m'he passat i tot, eh? 93-872-2637, 93-872-2637. Sergi Balbel, Sergi Cuenca o Sergi López, aquest concert de Patum d'aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa. Per tant, aquesta setmana vol dir també amb aquest Cantània, clar, uf, quanta moltíssima gent, eh? Clar, sí. Són nens i nenes,
16: sí, es diu,
0: pares, avis...
16: Es diu l'últim rellotge i en fem 7 funcions.
0: Mare
16: meva! Això vol dir que la setmana té 5 dies, de dilluns a divendres, però el dijous i el divendres fem 2 funcions, una a primera hora de la tarda i una més cap al vespre, i per tant, sí, són 150-200 nens cada de 5è i 6è de primària, cada dia diferents, d'escoles de Manresa, del Bages i fins i tot d'alguna comarca veïna, i és aquest espectacle que ve de... La proposta ens ve ja del teatre, de l'Auditori de Barcelona, i que arriba a la Sala Gran.
0: Ja portem uns quants anys ja també de Cantània,
16: sí,
0: no?
16: Sí, sí, Cantània, des del primer any que es va inaugurar el Cursal, ja vam, i per tant devem estar amb la 19 anys de fer Cantània. Sí.
0: Doncs escolta, Joan, que ens queden 30 segons. Bon cap de setmana.
16: Bon cap de setmana, bona fira.
0: Ai, sí, que és la fira de l'Ascensió, és veritat.
16: Diverses, les fires de Solsona,
0: exacte,
16: també.
0: Exacte, la fira de Sant Isidre. Sí, molta activitat a la primavera a la Catalunya Central, i sembla que no plou, per tant, anirà tot perfecte. Joan,
16: fins divendres.
0: Adéu-siau. Acabem les notícies i el passeu amb l'Aina Font. Fins dilluns, quan sempre, com passin uns minutets a les 12 del migdia, que tinguin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
17: Indefinida del sector para reclamar mejoras al gobierno del popular Pérez Llorca. La marcha está siendo masiva por las calles de la ciudad y está previsto que termine en la plaza del ayuntamiento. Siguiéndola está Juanma Graner.
18: Un grito de dignidad, algo que debe escuchar ya el gobierno valenciano, nos decía hace un momento un maestro. La Marcha Verde avanza mientras miles de personas en el principio de esta manifestación aún no han podido siquiera dar un paso. Abusamos de la vitora muchas veces de histórico, pero esta manifestación lo es, sin duda. Pero también es triste por tener que haber llegado aquí, nos decía hace un momento también José Seco, del sindicato CESIF.
19: Estamos aquí después de 5 días de huelga indefinida y estamos aquí después de 2 huelgas de un día porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Un día histórico, un día triste, y esperemos que la Consellería a partir de la semana que viene ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano.
17: En Lleida también hay manifestación a esta hora de los profesores. En Cataluña, las jornadas de movilización en el sector de la educación se están territorializando y este viernes es el turno de la provincia de Lleida. Y en la protesta, que también está a esta hora en marcha, está Marisel Benavarre. Adelante.
20: Hola, es la cuarta jornada de protesta de los docentes esta semana en Cataluña, hoy centrada, como decías, en la provincia de Lleida, donde están saliendo a la calle ahora mismo medio millar de profesores. Reclaman más plantillas para atender la diversidad en las aulas, también mejoras salariales para recuperar, dicen, el poder adquisitivo que han perdido y que calculan muy elevado. Lo comparan con haber trabajado 2 años gratis desde el año 2009, que es cuando se aprobó la Ley de Educación de Cataluña, que fija el compromiso del gobierno de invertir el 6% del PIB en educación, un porcentaje que recuerdan en sus cánticos que nunca se ha cumplido desde entonces.
17: Lo acabamos de conocer, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo del gobierno valenciano de la época de Mazón por la presunta filtración de una grabación manipulada de la EMET de la tarde de la Dana. En esta grabación editada parecía que la Agencia de Meteorología restaba importancia al temporal, cuando en realidad, si uno escucha la grabación original, es justo lo contrario, acierta el pronóstico de lo que ocurrió aquella tarde. Estamos en Valencia, Ana Durán.
21: El Ministerio Público pide la imputación de Ricardo García. El Ladana era subdirector general de Justicia y fue la persona que, según declaró en esta causa el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, cuando declaró como testigo, fue la persona que pidió el audio de la conversación entre esas dos técnicas, una de AEMET y otra de Emergencias, y que, como señalabas, luego se manipuló para que pareciera que AEMET quitaba hierro a la situación, cuando en realidad era justo lo contrario. El fiscal apoya así la solicitud de imputar a este alto cargo, que ya había formulado la acusación que ejerce los socialistas valencianos. De momento, lo que no accede es a pedir la imputación de otro alto cargo mencionado también en esta causa, Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Prevención de Incendios.
17: España vuelve a batir un nuevo récord de trasplantes, 39 donantes de órganos en apenas 48 horas. El anterior es de 2024. María Manjabacas.
22: 75 trasplantes en 2 días y algunos muy complicados. Es un auténtico récord y en el operativo participaron 46 hospitales de 10 comunidades. Se movilizaron 5 aviones privados y esto ocurrió en solo 2 días, entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo. De los 75 trasplantes, casi 50 fueron renales, 14 de hígado, 8 de pulmón, 2 cardíacos y 1 de páncreas. En este campo de generosidad y de buen hacer profesional somos imbatibles. Desde hace más de 3 décadas nuestro país mantiene el liderazgo en el mundo, pero no hay que olvidar que en España ahora mismo 5.000 personas están esperando un órgano.
23: Radio Manresa, al 95.8 FM.
4: Cadena SER.
5: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
5: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de...
6: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres, 15 de maig. I avui comença, per exemple, la Fira de l'Ascensió de Manresa, una de les fires històriques de la ciutat que reivindica i posa el comerç local al centre, el centre i que omplirà de parades i activitats al passeig i la plaça de les Oques fins diumenge. També avui encarem la recta final del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic, que demà dissabte posarà el punt i final amb la música d'artistes del Nivellàs, de Caviria, La Blaqui i Uineta, una de les que va posar la cançó d'estiu de TV3. I mentre alguns culminen projectes, com és el cas del FABA, n'hi ha d'altres que estan a punt d'engegar-los, com és el cas dels 20 amics del Bages que el 2007 es van unir en societat sota el nom de Curt de Sal per poder assumir la gestió del bar La Pineda, que en aquell moment estava a la prolongació Guimarà, i que d'aquí 4 dies justos s'estrenaran com a capitans del vaixell d'un dels bars més mítics i amb més personalitat i encant de Manresa, el Globus, que després de més de 45 anys de servei ininterromput amb l'Epa Bevia i més endavant amb el seu fill, el Juli, al capdavant, aquest febrer passat va tancar portes. Ara, 3 mesos després, l'espai reobrirà amb energies renovades, però amb la voluntat de mantenir la mateixa essència que va convertir-lo ja fa molts anys en una icona de la ciutat. Per parlar de com encara en els Curt de Sal aquesta nova etapa, avui tenim amb nosaltres el Jordi Ruiz, un dels components d'aquesta societat d'amics, que també és qui gestiona, és el gerent del restaurant del Curt de Sal i del restaurant La Pineda, que ara està a les bases de Manresa. Molt bon migdia, Jordi.
1: Caram, quina
0: què
1: presentació.
0: Sembla? Què et sembla? M'ho he preparat bé, no?
1: Venia relaxat i ara m'has posat tanta càrrega al damunt que ara estic veient el que em ve al damunt.
0: I també et diré una càrrega més. D'aquesta vintena d'amics que sou Curt de Sal, l'únic restaurador, l'únic que es dedica a això, ets tu.
1: Sí, de fet, aquesta és una miqueta la fórmula que vam fer des de bon principi. Si et sembla, fem una petita pinzellada
0: en
1: aquest tema. Jo sóc l'única persona que està en el dia a dia del negoci i els altres van començar fa 20 anys des d'un punt de vista merament sentimental. Eren una colla d'amics que tenien per costum trobar-se a la Pineda vella, que en diem, que estaria, per dir-ho d'alguna manera, a la prolongació d'Imarà, davant de la llibreria Parcir, on ara hi ha un forn de pa.
0: Exacte, vale? Sí.
1: Doncs allà, pels que, com jo, ja comencem a tenir alguna cana, ens en recordem que hi havia hagut un bar històric, un bar d'aquests de jugar escacs, un bar dels del Biela Club, dels del bàsquet, era un bar de tota la vida.
0: Era un punt de trobada.
1: Exacte, que el portava una família, que la família Garcia, que l'any 2006 van decidir, doncs, que es volien jubilar, i els que ara són els meus socis, que jo en aquell moment encara no els tenia tan tractats, doncs van dir: hosti, tu, això no volem que es perdi, i si ens ho quedem nosaltres. I jo en aquell moment...
0: O sigui, tu no formaves part d'aquella colla d'amics.
1: Jo sóc una mica més jovenet que ells. Però es donava el cas que ells ja tenien costum d'anar cada dijous a sopar, i anaven a sopar en un local mític que jo tenia a aquelles èpoques, que es deia la Cucafera, que no sé si per alguns...
0: Me'n recordo, Jordi, a veure si ho dic bé, eh? És allà a la plaça d'en Creus...
1: Sí.
0: Que hi ha aquell jardinet allà a prop de...
1: El que havia sigut la terrassa del bar Caracas, que sí. Inicialment es va dir La Fresca, llavors ho vam agafar una colla d'amics i es va dir La Cucafera, i tota aquesta colla que estem ara ficats aquí venien a sopar els dijous a La Cucafera. I ells tenien... Els va passar pel cap de que es volien quedar a la Pineda d'ells, i em van proposar a mi... Si els ho volia portar. Llavors, a partir d'aquí, una cosa va portar l'altra, ens vam decidir, vam tirar endavant la Pineda, el que en diem ara la Pineda Vella, fins que 7 anys més tard la propietat va decidir, doncs, que no hi volia un bar, i llavors vam fer una festa per tancar-la, perquè som molt de fer festes, vale? I llavors, en paral·lel, ja portàvem l'explotació que encara portem del bar del Curt de Sal, el Curt de Sal Espai Gastronòmic, que ara ja fa 18 anys que hi som, i ara estic intentant fer una mica d'escaleta per situar tothom,
0: no,
1: I llavors, quan s'acabava la pandèmia, ens va arribar la notícia doncs, que, que era el Civins a l'Avinguda de les Bases doncs, no reobririen, que estava en traspàs, i llavors entre... va ser una idea meva i d'en Robert, que també és potser el més actiu de tota la colla, el culpable de que passin totes les coses, vam dir, escolta, què et sembla si ens quedem als Civins? Però com podem fer per enganyar tota la colla? Perquè els de la colla, l'últim que són, som empresaris, eh? Vull dir, som una colla doncs, d'amics que s'ha donat el cas que ens hem anat complicant la vida.
0: Motivats i romàntics.
1: I clar, els hi vam dir, escolta tu, ara dels Civins en direm la Pineda. Se'ls van posar els ulls a tots com taronges i ara ja fa 4 anys que estem amb la Pineda. I em sembla que la història del Globus també ha anat una mica pel mateix camí.
0: Clar, és a dir, no us ho esperàveu i us heu anat trobant amb locals gairebé que us cridaven, no? De dir, és que per justícia a Manresa...
1: Totalment.
0: No jo... podem permetre...
1: Totalment. Nosaltres no tenim cap afany de ser un grup, no tenim cap afany de créixer, però clar, poder tenir el curs a l'espai gastronòmic, que és un espai únic... amb un teatre únic, això és sensacional, que puguis tenir a les bases aquest espai com que és ara la Pineda, que és un lloc molt xulo, una terrassa molt xula.
0: I on s'hi menja molt bé, deixa-m'ho dir.
1: Molt agraït, molt agraït. Però que hem volgut buscar quelcom que tingués un valor afegit. I per què el Globus? Hosti, perquè ens encanta, perquè en som clients i ens encanta entrar en aquell local, que sempre dic que és un lloc que s'hi para el temps, que arribes allà i és fantàstic, estàs en una terrassa sensacional, amb un interior que a l'hivern, quan et pots posar en una taula d'un raconet i pots posar el braç al damunt del radiador, d'aquests radiadors de ferro colat, hosti, jo crec que és una cosa que no es pot perdre. Per això, si ens haguessin dit, escolta, tu, que hi ha aquest local que es traspassa allà. No, però el Globus creiem que mereixia un tractament a part.
0: Clar, tant el cursar l'espai gastronòmic com la Pineda, em dóna la sensació, no ho sé, Jordi, que tenen una carta que podria semblar-se una mica a nivell de contingut. Sí que és veritat que la Pineda potser està més enfocada a sopars per anar-hi amb els amics i fer unes tapetes o compartir, sí. I el Cursal potser hi ha més menú, però també hi ha aquesta opció de compartir. Clar, el Globus, pel que he llegit, i tu ara ens ho explicaràs més, el que preteneu precisament és no canviar massa res de la carta.
1: Correcte.
0: Per tant, incorporeu un nou local gastronòmic amb una oferta diferent a nivell de plats, no? Això ho heu parlat? En teniu algun dubte? Clar, ara ja esteu molt familiaritzats.
1: Això ha sigut... Perdona que t'he tallat.
0: No.
1: Això ha sigut un must, que se'n diu, una obligació que ens hem fet. El fet de que aquest espai no pot perdre l'essència. Es dirà el Globus, tindrà la carta del Globus i s'assemblarà al Globus. Lògicament hi haurà les nostres pinzellades, les nostres maneres de veure algunes que han sigut forçades pel fet de que era un espai que necessitava una sacsejada, necessitava doncs, uns serveis, uns banys adaptats per a minusvàlids, uns accessos per a minusvàlids, una cuina adaptada a les necessitats d'avui en dia. I tot un seguit de coses que han cregut que eren imprescindibles per tenir una experiència molt més àgil. Vull dir, si realment tu vols estar 4 hores al Globus, t'hi pots estar i tal, però si vols tenir un àpat pim-pam, o sigui, la idea de anem al Globus i després anirem al cine, volem que sigui factible, volem que tu puguis venir al Globus i poder tenir aquesta capacitat de servir-te amb majoritat. La veritat, no tinc gaire ganes de fer spoiler dels canvis, però us he de dir que tindrem una barra a la terrassa que permetrà doncs, un servei molt ràpid de begudes, diferents tipus de cervesa...
0: Home, intentarem que ens treguis algun spoiler, Jordi, també. Va, algun petitó.
1: Va, sí, alguna coseta farem, però sí que tenim ganes de que la gent reconegui el Globus quan hi vagi, però que els canvis que siguin 120 per millor, amb el toc d'aquesta gastronomia més dinàmica que ens agrada fer al Cursal i a la Pineda.
0: Clar, una de les coses que em va sobtar més, primer de tot, clar, em va saber molt greu que el Globus tanqués quan ho van fer públic al febrer, tot i que ja sonaven veus, bueno, clar, l'Eva ja
1: té tocava,
0: una edat,
1: ja
0: clar, vull dir... Però quan vaig saber que us ho quedàveu vosaltres, us gestionaríeu vosaltres, pensar, uau, la confiança que l'Eva ha de tenir en què això anirà bé, en el sentit de dir, és que el Globus, no he parlat amb l'Eva, però és com un fillet. Vull dir, recordem que aquesta família, la família de l'Eva i uns quants amics van venir de Sant Boi de Llobregat, van trobar aquest espai, van obrir-lo aquí a Manresa, sense tenir gaire cercle, i es va convertir com en el rovell de l'ou, també de la cultura de Manresa. I llavors, el menjar també, tot hi acompanyava l'espai, les nits d'estiu a la terrassa del Globus, no? I sempre hi havia l'Eva allà. Sempre hi havia. Durant molt temps hi va haver la mare del Cirera, que estava passant la caixa.
1: Correcte.
0: Clar, vull dir, que tenia un caràcter com molt concret, amb unes persones molt concretes a darrere la barra, i que l'Eva cedeixi l'honor de dir, se seguirà dient Globus, us deixo que se segueixi dient Globus, i que seguiu mantenint la carta. És a dir, aquí hi ha un vot de confiança, crec, Jordi, no ho sé, que us pot fer sentir molt, molt afortunats, no?
1: És un repte, val? És un repte perquè l'Eva ha tingut sempre una personalitat molt especial, vull dir, tots els que la coneixem sabem que és una persona que té un temperament, una voluntat de fer les coses com ella creu que les ha de fer, no? I nosaltres que ara l'hem tractada, l'hem gaudida i l'hem patida amb tot el procés, doncs, de quedar-nos en un establiment. Nosaltres sempre li hem dit, i va ser la nostra carta de presentació quan vam començar a parlar-ne, nosaltres som fans del Globus i volem que continuï el Globus amb la carta del Globus, i també som molt fans del record de l'espai. Jo recordo quan anava a jugar a futbol un dimarts al vespre, que eren 10:45, entraves al Globus sense haver reservat, et trobaves al Globus ple de colles de mestres, colles de metges, sanitaris, gent que plegava del torn i anaven a sopar allà. Vull dir que hi havia un xup-xup de trobades socials, hi havia, com has dit tu, trobades també culturals, trobades d'associacionisme, actes de tota mena, i és el que tenim ganes que torni a passar. Que tornin a passar coses. De fet, ara, i si et sembla, després hi donem una pinzellada, ara preparem 5 actes de preinauguració en el qual hem volgut fer això, doncs, que passin coses, que hi haguin espectacles de màgia, que hi hagin concerts, que passin coses, i sense que això trepitgi el que nosaltres que volem que sigui, que és eminentment un lloc on la gent hi va a menjar i veure, volem que torni a passar coses.
0: Bueno, és que al principi, clar, jo no havia nascut el 81, però al principi sí que es feien espectacles en aquella mena d'escenari a dintre, no? Tu recordes?
1: Jo n'he vist molt pocs perquè ha coincidit que jo hi anava més entre setmana i poder hi anar una vegada amb un concert. Soc d'anar a menjar i anar a menjar el plat de formatges, que per mi és espectacular,
0: no?
1: La truita de carxofes i d'altres plats que continuaran sent a la carta. Però, ja us dic, la voluntat de que passin coses culturals, passin coses... hi haguin concerts, hi haguin petites activitats de microteatre, volem que realment la gent vagi al Globus i hi passin coses.
0: Passin coses a l'escenari que hi ha, és a dir, aprofitareu aquest espai,
1: Sí. L'espai de dins, o sigui, ara, pels que estiguin patint, perquè pensa que hem rebut suggeriments, consells i amenaces de tota mena, perquè no em toqueu això, sobretot allò...
0: Les rajoles, que són un tauler d'escacs.
1: Doncs les rajoles del Globus, n'hem hagut de canviar un centenar que estaven escantonades, però continuen sent el tauler d'escacs. L'escenari està igual, dir-vos que dins... No ens hem atrevit, més enllà d'arranjar quatre coses que els hi tocava, no hem volgut canviar res. La idea és que sigui el globus de sempre i que en aquell escenari hi passin coses.
0: Jordi, a veure, es va ampliant el nombre de restaurants. Mm-hmm. Clar, quan va obrir el Cursal Espai Gastronòmic, sí. L'ànima del Cursal Espai Gastronòmic, sí. vas començar sent tu, sí. I ho segueixes sent tu per tota la gent que hi hem anat anant. Mm. A la Pineda, exactament el mateix. Mm-hmm. El Globus, intueixo que també, però llavors no hi haurà Jordi per tots els tres restaurants.
1: Afortunadament, tenim un equip de persones que penso que poden suplir-me perfectament. De fet, els que em coneixen sempre saben que parlo de la paraula equip, i me la crec. I, a més, sempre m'agrada tenir gent que siguin millors que jo. Jo puc ser una mica pallasso, puc intentar ser anfitrió, puc intentar ser una persona que hi és, que és responsable, que escolta, però tenim la sort de tenir un equip molt maco. Ara, ja et dic, jo ara tinc moltes ganes de Globus, tinc ganes de passar-hi...
0: Ara tu seràs més el Globus.
1: Tinc ganes de passar-hi molts vespres, moltes nits, però afortunadament tenim un equip... tenim una part de l'equip que estava al Globus que continuarà estant amb nosaltres. Mm. Vull dir que seguim tenint una part de l'estructura que ja coneix la clientela i que volem que la clientela que hi havia fins ara se sentin encara al seu Globus. Mm-hmm. Lògicament, hi haurà aquella pinzelladeta, aquella cosa que és pròpia nostra i que entenem que ens han d'entendre, doncs, que vulguem fer alguna coseta de la nostra manera, però l'equip de treball hi serà i jo estaré per ajudar amb el que faci falta.
0: Mm-hmm. Hi ha hagut, deies, amenaces. Alguna amenaça gastronòmica de dir, com tragueu aquest plat?
1: Ui, però això...
0: Però algun plat que generi molt consens?
1: Jo penso que...
0: La sangria de cava ja sé que se genera molt consens, eh?
1: La sangria, o tisana, que en diuen
0: tisana,
1: molts.
0: Tisana, sí.
1: Està clar, les truites, yeah. I sobretot la capacitat que tenien de dir-te, i tu... La truita, com la voldràs? Feta, poc feta, sucosa... Doncs aquest punt dels plats fets al moment, és quelcom que no es pot perdre. Sí que és cert, doncs, que eren aquestes coses que generaven que el servei sovint o alguna vegada pogués ser una mica més lent, que és una lluita que nosaltres... És un repte per nosaltres, i dic la paraula repte, no sé quants cops la diré durant aquesta entrevista, però ho és. Nosaltres volem que tot estigui fet al moment, però intentar ser el màxim d'àgils possible, que un dia tonto, un dimarts, dimecres tonto, que tens una hora i quart, la gent digui, anem al Globus a sopar. Mm-hmm. Doncs aquesta és la nostra pregunta.
0: I pot ser que un dijous anem al Globus a sopar i de cop i volta entrin i es trobin coses.
1: Totalment.
0: Que passin coses com, si vols, ho enllacem una miqueta amb aquestes preinauguracions que sí. Hi haurà, perquè llavors entenc que hi haurà una inauguració. Si hi ha preinauguracions, hi ha inauguració, com va això?
1: Això encara no... T'he de dir que no ho tenim clar. Val? Què hem volgut fer? És que, clar, hem rebut tants inputs, tantes trucades, escrits a l'Instagram, tants correus electrònics, tanta gent que venen a Cursal, Pineda, Globus, i que ens diuen, ostres, tu, que quan obriu... I hem pensat, ara hem de fer una inauguració d'aquestes de bombo i platillo, que ve tothom, que no saps com gestionar, que no saps com atendre bé a la gent... Uh-huh. I si fem 5 nits del record, vale? I si els hi diem amb els convidats que van tocar allà fa... Tenim un vídeo dels convidats tocant a l'escenari on hi ha...
0: Els convidats al grup de música, perquè
1: exacte,
0: ara... Perquè
1: exacte,
0: convidats
1: sí.
0: Ara,
1: tiro cap a generació X sí, barra boomer i depèn d'aquí...
0: Convidat,
1: exacte,
0: saps,
1: exacte. Doncs els convidats, que inicialment havia sigut un duet, que ara és un...
0: Jordi Ribot,
1: exacte,
0: el Ricard Canals...
1: Exacte, correcte.
0: Ai, el Ricard Canals no, el Jordi Ribot, l'Àfrica...
1: Exacte, abans era el Xavier Serrano...
0: Això, el Xavier exacte. Serrano.
1: Doncs tenim un vídeo d'ells a l'escenari del Globus, amb un nen que se'ls mira, i aquell nen que se'ls mira és el Juli, és el fill de l'Eva, que ja ha crescut. Vull dir que són coses mítiques que volem que torni a passar. Per tant, tindrem els convidats un vespre, tindrem a la Paula Gim, que és una cantautora de Santpedor, que fa unes versions sensacionals amb l'Ernest Larroia i el Jordi Martínez. El Jordi Martínez és aquest guitarrista tan polifacètic que hem vist amb aquell parell, amb Autoput i amb diferents formats. Tindrem també els gossos. Tindrem
0: dos gossos,
1: el Nacho i el Roger, que els vaig escriure, havien anat a classe amb el Nacho i el Roger. I els vaig dir, hosti, te'n recordes de mi, Nacho? Dic, hosti, dic, si no me'n recordés de mi, de tu estaria molt cardat, em va dir, I li vaig dir, escolta, volem fer això. I tot van ser facilitats perquè hi ha molta il·lusió. Perquè són els que tenim una miqueta aquestes diferents generacions que els últims 40 anys hem passat pel Globus, ens fa molta gràcia ser-hi. Per això, totes les diferents activitats que hem fet, ens les ha agafat la gent amb molta, molta il·lusió. De fet, ara podem dir, avui divendres, que les entrades estan esgotades per totes quatre preinauguracions. Totes cinc preinauguracions, perdó.
0: Dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte.
1: Correcte.
0: I cada dia passaran coses. Per 28 euros la gent soparà i viurà un vespre, per exemple, això, deies música, però també vaig veure que hi havia monòlegs, la Xènia Sallarès,
1: sí,
0: o el Màgic Pol,
1: correcte,
0: no?, que també
1: correcte.
0: Actuarà.
1: O en Josep Pedrals, que molts de vosaltres el podeu haver vist en algun programa cultural de TV3, sí, que és un rapsoda molt divertit. Sí. Hem volgut que passi una mica de tot. També tindrem un parell de DJs en divendres i dissabtes a primera hora a les 8 del vespre, que és quan fem la rebuda, també pel públic més jove, perquè és que volem que sigui un espai tremendament transversal, perquè estem parlant molt de records, però escolta tu, el Globus vol ser un espai viu per fer la primera copa, perquè la gent es trobi. És un espai que no només vol viure del record, sinó que vol que sigui un nou punt de trobada per la gent de Manresa.
0: Un nou generador de records.
1: Totalment.
0: I Jordi, quan dius, clar, que les entrades estan exaurides, entenc que no sé exactament a quina hora comencen les preinauguracions,
1: sí,
0: però si, per exemple, jo no tinc entrada o el meu veí no té entrada i vol només venir a fer una copa, això podrà ser possible?
1: Jo crec que us hem de dir que no, perquè l'aferrament de l'espai és el que és. Hem volgut fer 5 actes i no passar-nos d'aforament. L'aforament de l'espai interior és el que marca la cabuda de cada un dels dies. Jo dic, no hi ha hagut una voluntat de posar tanta gent com es pugui, sinó de fer 5 nits molt especials, molt especials per retrobar-nos amb el Globus i que també ens ajudaran, ara que no ens sent ningú, per donar-nos una mica de rodatge pel dia a dia, perquè, clar, és un equip de persones, un equip de 10 persones que formaran part de l'equip del Globus, entre la gent de cuina, la gent de sal, la gent de neteja, la gent de jardineria, per poder fer que cada dia es pugui atendre en un espai tan xulo com el Globus.
0: Totes les preinauguracions passaran a dintre, entenc,
1: Us explico, va, que és que com que són tantes coses...
0: Són moltes coses, i la terrassa és una altra de les joies de la corona.
1: Mira, tothom que assistirà a les preinauguracions se l'ha convocat a les 8 del vespre, que hi haurà una rebuda a les 8 del vespre amb un dels diferents cellers que ens han fet confiança, podem tastar diferents vins i diferents cerveses artesanes, perquè la cervesa artesana també era un d'aquests productes que hem rebut també tot tipus de missatges i sobretot que no faltin la renovació constant de les cerveses artesanes.
0: Sí, el fill de l'Eva és un
1: totalment
0: de les cerveses.
1: Totalment. I llavors nosaltres, malgrat no en som uns entesos, ens hem deixat assessorar molt per la gent de Guineu Montseny i hi haurà una rotació tant amb tibrador com amb llauna, que es veu que ara això és la bomba, les llaunes d'engoriles, les llaunes de diferents edicions limitades que s'han de tastar fins que s'acaben. Jo he tingut l'ocasió de tastar-ne un parell de diferents amb la gent de guineu i realment és una experiència i us prometo que n'aprendré a mesura que aneu venint vosaltres.
0: És que mai és massa tard per aprendre.
1: Totalment.
0: Molt bé, comença amb aquesta experiència, sí. I llavors què?
1: Llavors ja cada dia hi ha un petit espectacle a la terrassa.
0: A la terrassa.
1: A la terrassa, sí. I llavors quan són les 9, un quart de 10, és quan es va a l'interior i llavors tenim el menjador muntat amb taules de 4 i 8 persones i la gent que ha reservat doncs ja tindrà com una boda,
0: com una
1: assignat
0: boda.
1: De la seva taula, en el qual farem un sopar clàssic de globus, clàssic de globus.
0: Què vol dir això?
1: Pues,
0: tomàquet...
1: Sí, no t'ho vull dir tot.
0: Vale.
1: No t'ho vull dir tot, però hi haurà aquells plats que acostumem a demanar al globus amb la voluntat de que sigui un sopar amè, un sopar àgil, que no falti el vi, que no faltin les tisanes, val? I un cop acabat el sopar, llavors cada dia hi haurà un concert diferent, que us hem dit, tindrem un dia convidats, un dia gossos. De fet, si us voleu posar a la web del Globus, que és globusmanresa.cat, veureu les diferents coses que preparem i d'aquí un parell de dies ja farem alguna pinzelladeta de el que serà la carta definitiva i tot el que... Ara, si entreu a la web, l'únic que veureu seran la programació de les 5 nits de preinauguració ja totes esgotades, però d'aquí res us anirem fent d'entetes.
0: Tips de venciments, ai, que bé. I el dia oficial d'obertura de portes?
1: Deixa'm que això no t'ho digui encara avui, perquè tenim ganes de que primer passin les 5 preinauguracions i llavors, de cara a la setmana següent, dir-vos si comencem dimarts, si comencem dimecres, perquè el que tenim ganes, pels que són del sector i pels que no, és molt fàcil entendre que aquests 5 dies ens passaran coses, eh? I hi haurà un dia que petarà un llum, un dia que... Llavors, tenim ganes de començar molt bé. Aquestes 5 nits seran 5 nits màgiques de retrobament i a partir d'aquí tenim ganes, doncs, això d'obrir el correu i el telèfon per rebre reserves i poder-vos atendre de la millor de les maneres.
0: Mm-hmm. Mira, Jordi, per acabar ja, jo fa molt temps que tinc ganes de fer un programa especial sobre l'oci nocturn a Manresa. Mm-hmm. Val? Ja sé que en el teu cas no et dediques bé a l'oci nocturn, però segur que hi entens una mica o més o menys saps per on van els trets. Ha canviat molt... clar, vull dir, tu t'has fet farts de servir sopars.
1: Sí.
0: El tipus de clientela, el tipus també de les coses que demanen, dels hàbits que tenen. Hi ha futur en el sector de l'hostaleria pel que fa a les nits, però llavors també a l'oci nocturn?
1: Ha canviat moltíssim. Jo crec que la pandèmia a tots ens va canviar molt, ens ha canviat molt els horaris, ens ha canviat molt la manera com consumim. La gent té tendència a sortir igual o més, però la voluntat de que les consumicions a la nit siguin molt més lleugeres. Abans sortíem a sopar i fèiem primer, segon i postres. Ara parlo de la vessant més gastronòmica. Ara la gent poder vol sortir més, et sortiran un dimarts, que abans hagués sigut impensable. L'únic lloc que poder trobava gent abans amb dimarts era el Globus, però la resta d'espais doncs obrien com Déu mana, el divendres, el dissabte i algun obria el dijous. Llavors, ara hi ha molta més oferta entre setmana i les consumicions són més curtes. La gent té costum d'anar més d'hora i la gent té molta més costum de plegar més d'hora. En quant a oci nocturn, jo t'he de dir que no hi plego, eh? No hi plego massa, però sí que veiem aquest hàbit de sortir més d'hora, d'això dels vesprejos o els tardejos que s'ha posat tant de moda, això no hi era. A la meva època, si volies sortir i et volies relacionar socialment amb gent, sorties a la una de la matinada i era quan començava tot. Ara, aquesta hora, ja gairebé ha acabat tot.
0: Sí,
1: per tant, sí que hi ha aquest canvi
0: de
1: aprofitar una mica més la llum del dia i acabar una miqueta més d'hora.
0: Uh-huh. I per acabar, els manresans i manresanes tenim bon paladar?
1: Jo crec que en tenim molt, que ens agrada molt provar coses. Darrerament a Manresa hi estan havent molta oferta, molta varietat, molts canvis, I això és positiu, eh? Jo sempre... A veure, quan veus que t'obren un local al costat, a vegades pots pensar, hosti, aquest que va allà no em vindrà aquí. Però crec que és un error, que si l'oferta és bona, la gent surt amb més il·lusió, amb més ganes de provar coses. Home, i seria fantàstic que això en algun moment pogués fer que aquesta ciutat fos acollidora i que vingués gent de fora. Però potser ara estic demanant massa.
0: De moment, centrem-nos en que el Globus sigui tot un èxit.
1: Totalment.
0: I llavors ja veurem què passa. Moltíssima sort. Comenceu dimarts, o sigui que hi ha tic-tac, tic-tac.
1: Totalment.
0: I res, t'esperem, no sé, d'aquí mig any per fer una valoració.
1: I fem que, a veure si podem fer un balanç ben positiu.
0: Fantàstic. Moltes gràcies, Jordi. I a vosaltres, estimada audiència, abans d'acomiadar-me fins dilluns, us recordo que aquest cap de setmana també hi ha la Fira de Sant Isidre de Solsona. Trobareu tota la informació, aquest enllaç que ara apareixerà aquí sota meu i que us farà reviure doncs, el passat pagès, però també doncs, com es treballa a nivell d'agricultura, ramaderia i maquinària doncs, en aquesta comarca tan i tan bonica. Ens retrobem dilluns a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.

0: Al centre històric de Reus hi trobem un espai únic on passejar, comprar i relaxar-se. El Pallol, un passeig comercial urbà, obert i amb encant, ideal per a una tarda de compres o per fer una pausa amb amics o família. La seva ubicació privilegiada el converteix en un punt de trobada accessible per tots aquells que vulguin viure l'autèntic esperit comercial reusenc. Però el Pallol és molt més que un conjunt de botigues. És una plaça urbana al centre de Reus, amb zones a l'aire lliure on fer una pausa enmig de l'activitat diària de la ciutat. Passejar pel Pallol és gaudir de propostes per a tots els gustos. Moda, llar, oci i benestar en un entorn tranquil i agradable. Un lloc perfecte per descobrir tot allò que ofereix Reus, gaudint d'una experiència urbana diferent. La Yesenia Rivero és la cuinera del restaurant El Círcul de Reus i avui ens prepararà aquest plat de conill a la parmesana amb romaní i parmentier de boniato, que estem segurs que us agradarà.
1: Buenos días. En esta oportunidad hemos venido de parte del restaurant El Círcul, d'aquí de Reus. Os traemos una receta que espero que os guste mucho, espero que os la disfrutéis y cuando la hagáis, pues ya veréis que es súper, súper buenísimo.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Donald Trump regresa de China con pocos logros y sin aclarar si va a cambiar en algo su posición respecto a la independencia de Taiwán, cuya soberanía, recordemos, China reclama. Trump acaba de hablar en pleno vuelo de regreso tras un encuentro con muy buenas palabras, pero como digo, con escasos avances en ese viaje a China. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Trump asegura que no ha adquirido ningún compromiso con Xi Jinping respecto a Taiwán, que solo escuchó los argumentos del líder chino y que no cree que haya riesgo de conflicto en esto, pero afirma que pronto tomará decisiones sobre la venta de armas de Estados Unidos a la isla. Lo último que necesitamos ahora es otro conflicto, asegura, y tampoco ha querido comprometerse a defender la isla en caso de un conflicto con China. Pero sobre todo en este viaje de vuelta está insistiendo en la sintonía con Xi Jinping respecto a Irán. Ha anunciado que baraja levantar las sanciones contra las empresas chinas que compran petróleo iraní y desmiente al New York Times, que informó anteayer de que Irán había recuperado la mayoría de sus bases de misiles. De hecho, la ha emprendido con el reportero del diario que viaja en ese avión e insiste en que han destruido el 80% de las infraestructuras militares de Irán.
2: En ese avión, a Trump le han preguntado también por el incierto futuro de Keir Starmer en el Reino Unido y basta con escucharle para entender. Para entender que le da ya por amortizado, es difícil que sobreviva. El aspirante a suceder a Starmer, el alcalde de Manchester, está a punto de lograr su entrada en el Parlamento Británico, que es un paso previo y necesario para poder sucederle al frente de los laboristas. 2 y 2. Aquí en casa la foto de la mañana es esta. La multitudinaria manifestación de los profesores en la Comunidad Valenciana en huelga indefinida desde esta semana. Una marea educativa que ha tomado el centro de Valencia para exigir mejoras en la educación pública. La marcha finaliza en la plaza del Ayuntamiento. Allí está Juanma Graner. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, y siguen llegando manifestantes a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia a la espera de las palabras de los portavoces sindicales, de las actuaciones musicales previstas también aquí, donde principio y fin de la marcha de protesta ha coincidido. Manifestación histórica previa a un fin de semana que confían los organizadores, confían los sindicatos, haga reflexionar a la consellera, al gobierno valenciano, ante la reunión del lunes.
2: Luego volvemos a Valencia, protestas educativas también en Cataluña, y los profesores han focalizado sus protestas en Lleida. Al media contaremos las últimas horas de la campaña electoral en Andalucía antes de las elecciones del domingo. Esta tarde cierran campaña allí Pedro Sánchez respaldando a su candidata María Jesús Montero y Feijóo con 207 kilómetros de distancia respecto a Juan Manuel Moreno. Feijóo estará en Almería y Moreno en su tierra, en Málaga. Y actualizaremos también la última hora del brote de antivirus, el positivo español aislado en el Gómez Ulla, que evoluciona favorablemente y está casi asintomático. Mónica García, ministra de Sanidad, en declaraciones esta mañana a Televisión Española.
5: Pues se encuentra mejor. Es verdad que hace 2 días tuvo síntomas leves respiratorios. Es el único que ha dado positivo de los 14 españoles que están en el Gómez Ulla. Y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir.
2: La paciente francesa sigue ingresada en el hospital en estado crítico.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Nos acercamos ya hasta la redacción de informativos de la SER con otras cuestiones informativas de este viernes. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas. Si no hay imprevistos, habrá acuerdo sobre presupuestos en Cataluña el próximo lunes. Acuerdo entre el PSC y Esquerra que debe validar antes el partido de Oriol Junqueras. Además, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo de la Generalitat Valenciana en la época de Mazón por filtrar una grabación manipulada de la EMET la tarde de la Dana. De manera que parecía restar importancia a la gravedad del temporal, cuando en realidad la Agencia Estatal de Meteorología advertía de todo lo contrario.
2: El tiempo, de momento, sol, pero nos espera un fin de semana de lluvias y casi de invierno en algunos puntos del país. Información de Jordi Carbó.
7: La tarde se presenta más soleada que la mañana, pero aún así con nubes y chubascos, incluso alguna tormenta en el centro y la mitad este de la península, también en Baleares. Especial atención en la mitad este de Cataluña y Baleares, es aquí donde las tormentas dejarán más agua, en algunos casos con granizo y fuertes rachas de viento. Descenso generalizado de temperaturas se notará sobre todo en el norte, con ambiente un poco frío. Y esta próxima noche las heladas ganarán protagonismo en gran parte del interior peninsular. El fin de semana en general va a ser soleado y con temperaturas que irán subiendo poco a poco, sobre todo las máximas.
2: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
8: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
9: Vaga Rodalies els mateixos dies que l'educació pública. Els maquinistes de Renfe Catalunya estan cridats a aturar-se el 27 de maig i el 5 de juny. Els convoca Comissions Obreres i UGT per l'incompliment del que asseguren es va pactar amb el govern després de l'accident mortal a Gelida.
10: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
9: Avui la vaga de mestres és a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
11: El que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
9: Hi ha protesta ara mateix en marxa davant la seu del PSC, la capital del Segrià. De seguida hi anem en directe. Avui que sabem que Oriol Junqueras ja té tancat un acord de pressupostos amb el govern de Salvador Illa. Tots dos l'escenificaran dimarts, sempre que la cúpula d'Esquerra l'avali el dia abans, dilluns, en una reunió del Consell Nacional del Partit. De moment, el president català des de Califòrnia...
12: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
9: Vist que no s'ha aconseguit ni la recaptació de l'IRPF ni el Consorci d'Inversions, ara la condició és engegar el que s'anomena el tren orbital, un macroprojecte ferroviari de 5.000 milions que s'acabaria com a mínim el 2040. I Esquerra crea una guia per alcaldes i regidors per saber com gestionar la inseguretat, les ocupacions als municipis on hi governen o on hi tenen representació. L'ha elaborat l'alcaldable republicà a Vic, és Joan Ballana, que demana a la direcció del partit...
13: Els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
9: De seguida l'escoltem, diu que ja en molts pobles aquestes mesures contra la inseguretat, els alcaldes republicans ja les estan aplicant. En aquest informatiu també anirem a la Fira de Montjuïc, que és el primer dia del Còmic Barcelona, 44a edició d'aquesta històrica fira.
14: Yo vengo cosplayado de un soldado de Gondor, porque mi grupo tiene esa temática de Señor de los Anillos.
15: El còmic es una puerta de entrada a la lectura.
9: Fins diumenge s'hi ha convidat a més d'un centenar d'autors. Tot això en un divendres de mitjans de maig on, atenció, la neu ha tornat al Pirineu. De nou a les cotes altes, per sobre els 1.500 metres, les muntanyes s'han tenit de blanc. Temperatures que s'han situat avui sota zero, a menys 4 al port de la Bonaigua, fins i tot hi han sortit les màquines llevaneus. S'han recollit uns 2 centímetres de neu. Atenció aquesta nit, que serà el moment amb les temperatures més baixes, Jordi Carbó.
7: Després d'un matí amb molts núvols, però que han deixat molt poca aigua, la tarda es presenta amb estones de sol i moments de núvols, però núvols més actius. De fet, entre aquesta tarda i el vespre, compta perquè algunes tempestes podran descarregar amb intensitat, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i al nord de Tarragona. En alguns casos, en calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. El Pirineu plourà sobretot a la cara nord, amb cota de neu que arribarà baixat dels 1.500 metres. I és que la temperatura durant aquesta tarda serà més baixa que les últimes tardes, ambient força. I aquesta pròxima nit, també demà al matí, tindrem gelades a tot el Pirineu, però també a molts punts de la Catalunya central i àrees agrícoles del Pla de Lleida. El cap de setmana, en general, farà molt més sol i les temperatures començaran a pujar de manera apreciable durant les tardes.
9: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. El 27 de maig i el 5 de juny també hi haurà vaga a Rodalies. Són els dos dies marcats pels professors per les dues vagues totals a l'ensenyament públic i ara també pels maquinistes de Renfe a Catalunya. Es convoca vaga exactament els mateixos dos dies. Pol Valero, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda, Joan.
9: Els maquinistes denuncien que no s'està complint el que es va acordar al febrer quan va esclatar la crisi derivada de l'accident de Gelida.
16: Sí, per això fa poc estona els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT han registrat la convocatòria prevista a les franges
9: de matinada, al matí de 6 a 9 i a la tarda de 5 a 8, per reclamar més personal, sobretot interventors. Segons els pactes que van aturar les mobilitzacions al febrer, n'hi hauria d'haver una cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint. Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres.
10: Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament. I els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
9: Les seves demandes també inclouen millores salarials, això sí, per resoldre-les abans d'arribar a l'aturada. Els sindicats també han demanat una mediació amb la Generalitat. Francisco Cárdenas, d'UGT.
16: La huelga es el fracaso de la negociación. Nosotros por ahora hemos intentado negociar. En la convocatoria de huelga hemos pedido la mediación del Departamento de Trabajo.
9: Pel que fa a CEMAF, sindicat majoritari entre els maquinistes, de moment no es planteja cap mobilització. Recordem que des de fa una setmana Rodalies torna a ser de pagament i que encara no s'ha recuperat tots els serveis d'abans de l'accident de Gelida.
17: Mentrestant, avui la vaga de professors és a l'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida. Ara mateix continua tallada la Nacional 230 a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Al matí s'ha fet una marxa també per la Nacional 240 cap a Lleida. I ara mateix la manifestació és al centre de Lleida, ha anat a la seu territorial de la Generalitat, però ara els manifestants estan ja a la seu del PSC. Allà hi ha la Maricel Benavarre. Endavant, Maricel, què ens pots explicar?
18: Doncs més de 2.000 persones, segons la policia, més de 4.000, segons els convocants, participen en aquesta mobilització que té a la consellera Esther Niubó, a la Diana de les Crítiques, i a qui li demanen que plegui. Més recursos per atendre la diversitat, reclamen, i un augment salarial important del professorat, que diu haver perdut el 25% del poder adquisitiu des de l'any 2009, que és quan es va aprovar la Llei d'Educació de Catalunya. Rosa Aguilar és la portaveu d'USTEC a Lleida.
19: Els docents en perdut l'equivalent des del 2009 al 2025, l'equivalent a haver treballat dos anys de franc. I el que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
18: A diferència d'altres manifestacions de mestres a Lleida, aquest cop hi ha hagut molta presència de policies i de furgonetes policials barrant el pas dels manifestants en totes les delegacions de la Generalitat, on s'ha volgut portar la protesta, així com també davant de la seu del PSC. Segons Ensenyament, el seguiment de la vaga aquí a la demarcació de Lleida ha estat del 15,5%, i alguns sindicats ja han anunciat que en properes convocatòries no descarten saltar-se els serveis mínims.
17: Doncs aquesta és la fotografia ara mateix de la protesta d'aquest nou dia de vaga a l'ensenyament, en aquest cas a Lleida. Gràcies, Maricel, que vagi bé.
18: Gràcies.
17: Dilluns la vaga, recordem, al Barcelonès. Dimarts, Maresme i Vallesos. Dijous, Tarragona i Terres de l'Ebre. I recordem que entremig hi haurà la nova reunió entre sindicats de professors i el Departament d'Educació. Sobre la polèmica filtració de Mossos en una assemblea de professors, tenim novetats.
8: Hora 14.
17: El cap de la Comissaria d'Informació i el cap dels Mossos han posat el seu càrrec a disposició d'Interior arran d'aquesta polèmica. El govern ha decidit, però, mantenir-los en el càrrec. Així ho ha explicat la cúpula del departament als sindicats de Mossos en una reunió que s'ha fet avui per intentar calmar les aigües. Hi havia malestar entre els agents perquè consideren que se'ls ha responsabilitzat a ells de l'error. Andrea Villòria.
20: Exacte, el director de la policia catalana els havia citat aquest matí amb l'objectiu de calmar les aigües dins del cos. Trapero, en aquesta hora de reunió, ha assegurat que les disculpes que es van fer al Parlament i el reconeixement de l'error per aquesta infiltració no són cap atac al cos. Explica en fons de la trobada que també s'ha fet aquesta crida a la calma als ànims d'una plantilla que sent que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política per una acció que, més o menys encertada, és legal. Això mateix ha repetit el cap de la Comissaria d'Informació. Tant ell, l'intendent Carles Hernández, com el cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, han posat aquests dies el seu càrrec a disposició, però Interior els ha ratificat la confiança.
17: I amb aquest context, amb aquests ingredients, atenció, perquè sembla que ja hi ha un acord per nous pressupostos a Catalunya, o almenys hi ha un acord tancat entre Oriol Junqueras i el govern de Salvador Illa, que ara caldrà que ratifiqui el partit Esquerra Republicana. I és per això que l'acord no es farà oficial fins dimarts que ve, quan la signifiquin Salvador Illa i Junqueras. El president català continua, recordem, de viatge a Califòrnia.
12: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
17: Això deia aquesta matinada a preguntes dels periodistes que l'acompanyen, però el més important és que abans que se signifiqui, dilluns, caldrà que aquest acord l'accepti el Consell Nacional d'Esquerra. És l'òrgan de decisió del partit amb una 80 de membres. El cap de política d'aquesta casa, en Xavier Balló, ens ho explica des de Califòrnia.
21: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara: ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
17: Quina és aquesta estratègia que ha repensat Oriol Junqueras? Doncs vist que no s'ha aconseguit ni la recaptació de l'IRPF ni el Consorci d'Inversions, que recordem es va tombar al Congrés, ara la condició és engegar l'anomenat tren orbital. És una nova línia de tren que uniria les ciutats del Maresme, Vallesos, Garraf, sense passar per Barcelona i que costaria uns 5.200 milions d'euros. A més, Ferran Dalmau, si es construís, s'acabaria com a mínim el 2040.
0: És un projecte que fa anys que corre, fa més de dues dècades el va presentar el tripartit i des de 2010 hi ha la reserva de terrenys feta. El govern de Pere Aragonès va fer més passos per recuperar la idea i en els últims mesos tant socialistes com republicans l'han tornat a treure del calaix. És una proposta trencadora perquè s'haurien d'anar fent trams que connectin Vilafranca amb Vilanova, amb Martorell, amb Terrassa i Sabadell, amb Granollers i amb Mataró, creant una gran línia orbital que, amb nous intercanviadors, a més es connecti amb les línies de rodalies i ferrocarrils que ja existeixen, per arribar a una xarxa total de 5 milions de ciutadans. En 15 anys podria estar tot acabat, segons fonts d'Esquerra, perquè dels 120 quilòmetres, la meitat ja estan construïts, són part de l'actual traçat de l'R8.
17: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, carrega contra el pacte, en concret contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte com aquest. Salvador Vergés deia això fa poca estona.
3: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, al 2026.
17: Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya. Com estàs? Bona tarda.
22: Molt bona tarda.
17: Molts oients es preguntaran per què es desenterra de cop aquest macroprojecte ferroviari, aquest tren orbital, com a exigència per uns nous pressupostos.
22: Sí, Joan. Esquerra necessita una bandera per aprovar ara sí els pressupostos de Salvador Illa i entén que el projecte d'una línia ferroviària que connecti la segona corona metropolitana de Barcelona té prou envergadura per substituir la demanda del traspàs de la recaptació de l'IRPF. Oriol Junqueras va jugar fort quan va forçar el govern a retirar els pressupostos. No va transigir davant del veto del Ministeri d'Hisenda amb l'IRPF i aquell gest l'obligava a buscar una altra demanda que Illa pogués acceptar, i la solució ha estat recuperar un projecte ferroviari que el tripartit ja tenia el seu calaix i que Pere Aragonès també va voler rescatar. Esquerra trasllada així una idea, que després de la crisi de Rodalies és qui més s'esforça per millorar la mobilitat. Però això té dos problemes. Un, que l'Estat s'ha de comprometre amb el cost del projecte, uns 5.200 milions, i que faran falta 14 anys per construir tota la línia.
17: Atenció, perquè també per uns nous pressupostos cal el sí dels comuns, que avui han avisat ja que caldrà tornar a revisar l'acord que ja tenien. Ja sí que el Viac ha dit això fa pocs minuts.
23: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
17: I de moment, el pròxim escenari electoral a Catalunya són les municipals d'aquí exactament un any i això ja es nota. Hi ha guerra oberta per ser el candidat de Junts a Barcelona. L'actual portaveu del partit a la capital catalana, Jordi Martí, ha plantat cara a la direcció i es postula per ser el cap de llista per les municipals de l'any que ve. La cúpula de Junts ha estat intentant trobar un líder més conegut a l'estil de Xavier Trias, però no trobar-lo apostava per Josep Rius, diputat, portaveu del partit, home de màxima confiança de Puigdemont. Però segons ha avançat el Tot Barcelona i han confirmat fonts properes a la SER, ara Jordi Martí també es postula obrint la porta a unes primàries. En els darrers mesos, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat per ser candidat a Barcelona. I Esquerra Republicana també, en aquest cas, estan virant la seva estratègia electoral de cara a aquestes municipals. Estan formant, segons ha pogut saber Ser Catalunya, atenció, estan formant alcaldes i regidors per saber com gestionar la inseguretat o les ocupacions a cadascun dels municipis on hi governen o on hi tenen representació. En Joan Serra, cap d'informatius, continua aquí l'estudi. Joan, és interessant avui l'entrevista que li ha fet la Marina Fernández del programa L'Aquí Catalunya a Joan Ballana, que és candidat del partit per l'alcaldia Vic i que ha elaborat una guia, un full de ruta sobre això.
22: Sí, en Joan Ballana té molta documentació al respecte perquè ha liderat la confecció d'aquest discurs de seguretat. El partit ha repartit a candidats i seccions locals un protocol per actuar en matèria de seguretat on els alcaldables tenen una guia amb respostes a casos pràctics. Per exemple, què poden fer si una comunitat de propietaris pateix una ocupació delinqüencial? Com reforçar... la normativa municipal. Com deies, avui a l'Aquí Catalunya hem entrevistat el candidat a l'alcaldia de Vic, en Joan Ballana, que és l'autor d'aquesta guia, de la qual Oriol Junqueras també ha donat el seu vistiplau. Ballana ha defensat que el nou full de ruta d'Esquerra ajudarà els candidats a ser resolutius en matèria de seguretat i discutir el discurs d'ordre a la dreta.
1: Jo crec que els alcaldes i alcaldesses, aquestes accions, en molts pobles i viles i ciutats, ja s'estan aplicant. No? El que passa que de vegades costa de dir-les. Però el que està clar és que els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
22: Esquerra ja ha fet les primeres sessions de treball en una desena de ciutats i també han fet una guia similar, però sobre temes de cohesió i immigració. La formació entén que seran dos temes que marcaran l'agenda de les municipals.
17: Joan Serra, cap d'Informatius de Ser Catalunya, moltes gràcies.
22: Un plaer.
17: Un minut i més notícies aquí a l'hora 14.
8: Cadena Ser.
4: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
5: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
4: No puedo leer ni escribir.
8: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
6: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La Ser.
24: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
25: Dissabte a partir de 8:45 del vespre, Baxi Manresa, Casa de Mont Saragossa.
24: Amb el patrocini de...
25: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GST Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
26: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
27: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
8: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
28: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les dues, divendres, de cels mig ennuvolats a la capital del Bages. I això sí, les protagonistes són les temperatures a la baixa. Només en aquests moments estem a 15 graus de temperatura al centre de Manresa i és que avui hem tingut temperatures molt i molt baixes. A mesura que passin els dies d'aquest cap de setmana, la temperatura s'ha d'anar pujant mica a mica de cara a la setmana. La setmana que ve tindrem un cap de setmana tranquil, força meteorològicament parlant. Podria ser-hi que aquesta tarda caigués algun ruixat, algun punt del Bages, però el cap de setmana serà força tranquil meteorològicament parlant, amb cels mig ennuvolats i sembla que ser sense pluges. De cara a mitjans de la setmana que ve, sembla que podrien pujar molt les temperatures. Unió de Pagesos portarà al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Maians per la inacció del bisbat de Vic. Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats portarà al Vaticà el cas de l'Església de Sant Andreu de Maians. Les entitats anuncien que el bisbat va immatricular el temple, la rectoria, el cementiri i la plaça l'any 2012, tot i que aquests espais consten registrats a nom dels veïns des del 1871. Consideren que la inscripció es va fer amb dades falses i exigeixen anul·lar la doble immatriculació. També acusen el bisbat de mantenir una estratègia dilatòria després de 4 anys sense resoldre aquest conflicte. El proper diumenge entregaran la denúncia al bisbe de Vic i preparen mobilitzacions també coincidint amb la visita del papa a Catalunya aquest proper mes de juny. El portaveu de la plataforma Quino Dinela assegura que el papa ha de conèixer la situació que no passa en cap altre lloc del món i que diu és herència del franquisme.
2: Lo que está pasando aquí no pasa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació perquè evidentment és excepcional.
28: Unió de Pagesos carrega contra el bisbat de Vic i contra també la inacció del govern. Joan Casajoana és responsable per les immatriculacions de l'Església d'Unió de Pagesos.
7: L'actuació és tancada, totalment tancada, com si fos, en vez de ser l'Església, com si fos una immobiliària privada que defensés aquells béns fèrreament. Vull dir, clar, el que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. El govern de la Generalitat va treure un llistat i el llistat va dir que n'hi havia 3.722 béns, però que en realitat a Catalunya hi ha 14.000 béns immatriculats, i això ho està ocultant el govern de la Generalitat, això ho està ocultant els dos últims presidents, perquè quan no ens en sortíem del Parlament de Catalunya ho vam demanar als dos últims presidents que treguessin des del govern les notes simples. Encara no ho han fet.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant.
4: Què tal? Bona tarda a tothom. Esperem que estigueu passant un molt bon divendres. I aquí, al Llapis de Memòria, ja ho tenim tot a punt per rebobinar els millors moments d'aquesta setmana en què hem connectat les cançons de l'actor Xavi Mira, també de l'experta en l'islam, la Dolors Bramont, de l'activista Carles Sagués i del músic i aristòcrata Alfonso de Vilallonga, amb qui, sense més preàmbuls, comencem aquest resum. Som-hi, va!
5: No me quito pas.
6: A SER Catalunya i la cadena SER, rebobinem el llapis de memòria.
5: Qui s'enfuit déjà.
6: Amb Jordi Manau.
5: Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi.
4: Mira que n'han arribat a passar de músics pel llapis de memòria, però amb l'Alfonso de Vilallonga ens vam estrenar en una nova subcategoria com és la de músic que alhora també és aristòcrata. I és que l'Alfonso, a més de ser cantant, cabaretista i, sobretot, un reconegudíssim compositor de bandes sonores, de fet, ell és el compositor de capçalera de les pel·lícules d'Elisabel Cuixet, també és el baró de Maldà i Maldanell i de Segur. I és clar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar amb un aristòcrata, vam aprofitar l'ocasió per preguntar-li què tal és això de criar-se a l'aristocràcia, en una infància, per cert, que ja apuntava maneres perquè mentre els nens de la seva època escoltaven cançons infantils, com, per exemple, les de la família Telerín, l'Alfonso optava per una música una mica més sofisticada, com per exemple aquesta que està sonant, Ne me quite pas, de Jacques Brel.
5: Ne me quitte pas.
4: Ne me quitte pas, de Jacques Brel, sonant al llapis de memòria del músic i aristòcrata també, l'Alfonso de Vilallonga, que és una cançó basada en fets reals viscuts pel propi Brel, que va escriure el Ne me quitte pas quan la seva dona el va deixar. Aleshores, això era l'any 59, va gravar una primera versió i 9 anys més tard, el 1968, quan imaginem que ja se li havia passat una mica el discurs al pobre senyor, la va tornar a gravar i, de fet, és la versió que està sonant ara mateix i la més coneguda, que tu t'enganxa amb 6 anyets, eh?
7: Sí, sí, sí. És la primera cançó que jo vaig sentir, que me la va posar la meva mare, que era molt afrancesada, i la va posar un dia a casa, jo em vaig posar a plorar. Clar, jo ho entenia perquè, clar, jo anava al Liceu francès, aleshores el francès, bueno, ja l'entenia, com l'espanyol, no? I el català no tant, aleshores.
4: Que al Liceu francès no hi havia català, no?, en aquella època.
7: No, que va. Bueno, hi havia, clar que hi havia catalans, però vull dir,
4: no
7: s'ensenyava.
4: No,
7: no, molt poc. Però, bueno, i aquesta cançó em va emocionar com a nen. Me recordo que la meva mare em va dir... Em vaig posar a plorar, què te passa? I jo vaig dissimular, ja amb 5 o 6 anys, ja dissimulaven les nostres emocions, no?
4: Bloquegem, eh? Bueno, bloquejàvem sobretot la gent,
7: no?,
4: de la teva generació.
7: Què cosa, no? Sí, sí, li vaig dir, no, és que me duele... no sé què.
4: Me duele l'hombro, mama.
7: Me duele el braç.
4: Como la quería.
7: Sí, exacte.
4: Què tal això de criar-se en una família d'aristòcrates?
7: Bueno, aviam, nosaltres no vam tenir una infància aristocràtica. Nosaltres vivíem en un piset de la plaça Bonanova, molt senzillament, i els diumenges anàvem a casa dels meus avis, que ells sí vivien en un palauet molt gran, amb un gran jardí a Sant Feliu de Llobregat, que es deia Casa Falguera, I allà sí que els diumenges eren aristòcrates, aristocràtics. El resta del dia de la setmana eren més normals, saps?
4: Però com era aquell palauet? O sigui, si ens l'hem d'imaginar, és quasi un conte medieval?
7: Bueno, no sé si medieval, però home, tenien un palau bastant decadent, però molt gran, amb una terrassa impressionant, on havia vingut Alfonso XIII i tota esta gent a fer els festejos i coses i tal, i després hi havia tres o quatre llacs, hi havia animals, tot. Després, l'any una mica més tard, es va vendre el meu avi una part, però era enorme.
4: Clar, podia segmentar-ho.
7: Hombre, i per allà, clar, i estava, clar, envoltat de... Bueno, el poble de Sant Feliu de Llobregat, que aleshores pues, era molt més... diguéssim, molt menys desenvolupat que ara, no? Ara Sant Feliu està molt bé. Aleshores, bueno, era un poble bastant bueno, industrial, bastant gris. Me recordo els nens que s'hi ficaven així a mirar, a veure a dintre, saps? A veure els gossos, els llacs...
4: Clar, era anacrònic.
7: Sí, sí, ja aleshores ja era anacrònic, és a dir... i els marqueses, mis abuelos, que llegaven allà en el cotxe con el xòfer, i jo crec que els nens devien flipar. Ja. La marquesa, dicen que tiene 100 anys. Clar, per ells era com un conte... Per mi no, perquè, clar, jo formava part...
4: Tu anaves tots els diumenges...
7: Sí, però vull dir-te que ja et dic, que dijéramos que era aristòcrata a tiempo parcial.
4: Que el teu tiet, el José Luis de Vilallonga, el veies això els diumenges quan anaves allà al Palauet?
7: No, perquè ell no vivia aquí. Ell vivia a França.
4: Sí, ell el veies de tant en tant.
7: Sí, quan ell va tornar del seu exili l'any 76, quan va morir Franco, aleshores el vas començar a veure més, a Madrid, perquè vivia a Madrid i tal, i al final aquí. Però sí, no.
4: Bon feeling amb el tiet?
7: Sí, bueno...
4: Estàs pensant, eh?
7: Bueno, molts feelings, no? Però sí, era un tio divertit.
4: Que, com ens deies, tu eres aristòcrata a temps parcial, tu vivies a la Bonanova. Mm. Quins records tens d'aquella Bonanova i també de Barcelona en general de finals dels 60, principis dels 70, que és quan tu ets un xaval, un criu?
7: Sí. Bueno, jo vaig, com et deia, vaig créixer a per la plaça Bonanova, anava al Liceu Francesc, que estava a Pedralbes, anava en autobús de l'escola, i després es va mudar a Tres Torres. Bueno, barris... Tres Torres és molt avorrit. Un barri molt avorrit. La veritat és que jo quan baixava, els diumenges baixava a les Rambles al principal palacio, és igual Frontón, com a nen, baixava en metro, i quan veia les Rambles i l'ambient... ostres, aquesta és la ciutat que m'agrada, no? Bonanova, Tres Torres, eren barris molt avorrits. Ni tan sols era... Si dices que vives en Avenida Pearson, pues bueno, pues també és avorrit, però bueno, és més, no sé, més com més residencial, de més tal. Però nosaltres, barrio Tres Torres, era avorridote.
4: I a tu, quan de petit et deien Alfonso, tu què vols ser quan siguis gran? Què deies?
7: Jo volia ser torero.
4: Molt bé.
7: I actor, també. Com que el meu tiet no era actor, però havia sortit en moltes pel·lícules, José Luis de Vilallonga, havia sortit a Breakfast at Tiffany's, com Audrey Hepburn, havia salit una de les grandes pel·lícules de la història del cine, no? Era un galant, no era molt bon actor, però no calia. Però,
4: tenia planta, no? I
7: la planta, havia sortit amb Fellini, bueno, jo què sé, moltes coses. Aleshores, jo crec que a través d'ell, que el meu pare, jo crec que li feia una mica de ràbia que volia ser com el meu tio. Però ja et dic, volia ser torero, actor, però clar, la música, al final, pues, de seguida va ser el que... Perquè el meu pare ens va ensenyar a tocar, a cantar, les meves germanes i a mi, i, bueno, pues claro, ya fue lo que sempre hi ha.
4: I alguna cosa relacionada, jo què sé, copier, jugador de pòquer, això no t'ho vas plantejar?
7: No, de ser crupier no, però sí que es jugava molt a casa nostra.
4: De fet, dius que la teva educació té dos pilars, sí, que és la música...
7: La música i els jocs.
4: I el joc.
7: Sí, sí, sí, sí, sí. És veritat, és veritat. No el joc de taures, de casinos, però sí que es jugava molt bé a tot. A casa es jugava al mus, al pòquer, al backgammon...
4: El campió d'Espanya, no? Ets tu, del backgammon?
7: Havia sigut, sí, però si era, no sé si era júnior o què era... No, jo tenia com 20 o 21 anys. Sí, va ser campió d'Espanya. Ara no jugo, ara jugo molt poc. Però sí, sí, i al bridge també jugava. Passa que el meu pare en un moment donat va dir, oye, esto de las cartas, esto es la tumba de la música, me dijo. Porque estás todo el día. I sí, sí, sí. Aleshores ja em vaig anar als Estats Units a estudiar i ja dejé un poco lo de las cartas.
4: Però jugàveu amb cigrons o jugàveu amb...
7: No, peles? Jugàveu amb peles.
4: Amb les setmanades, eh?
7: Amb les setmanades, sí, sí. Tots ens devien pasta uns als altres.
4: Déu-n'hi-do.
7: Sí, sí, sí, sí. Però jugàvem bé. Vull dir, no era per passar l'estona, sinó ens agradava.
4: De fet, tu dius que la vida no t'ensenya res sobre el joc, però el joc sí que t'ensenya bastantes coses sobre la vida.
7: Clar, si fóssim tan llestos... Però tampoc és veritat, perquè... Jo què sé, els grans jugadors de pòquer, si a la vida, saps, apliquessin la seva intel·ligència en el joc, els hi diria de puta mare.
4: Sí, feu lins, anar a farol...
7: Però moltes vegades els jugadors a la vida són uns desgraciats.
4: Bueno, diuen això, no?, d'afortunat en el joc,
7: desafortunat en amor,
4: a l'amor. Que, a més del backgammon, crec que he llegit, eh?, que tu has escrit el palíndrom amb sentit més llarg de la llengua castellana.
7: Això és el que jo em pensava. Fins un moment
4: donat... Fins que
7: ho
4: vas comprovar.
7: Fins que vas conèixer a los del el Club del Palíndromo Internacional, que són una gent de la qual formo part... És, bueno, és una cosa... Però, vull dir, hi ha bastanta gent que està per tot arreu, eh? En llengua castellana i també en català, també, que fan palíndroms i fan concursos de palíndroms i tal. És una mena d'associació que una vegada l'any ens trobem. Jo quasi mai puc anar-hi, però bueno, de vegades hi ha anat. I són gent que fan palíndroms.
4: O però sigui... tu tens el teu palíndrom estrella?
7: Jo tenia el meu palíndrom estrella i a un moment donat... Tonto de mi, me pensava que nadie havia hecho nunca, però ara he vist cada palíndrom d'aquests que han dedicat tota la vida. I, clar, mi palíndrom està molt bé, però... Bueno, ara no t'ho sabria recitar.
4: Ja si és llarg. Sí. I, com dèiem, a casa de l'Alfonso de Vilallonga hi havia moltíssima passió per la música, fins al punt que el seu pare despertava a l'Alfonso a altes hores de la matinada per anar a cantar a festes de l'aristocràcia, on cantava cançons com... El limpiabotas. Soy el...

0: I això ho cantaves tu, Alfonso, crec que amb alguna germana teva i amb el teu pare a les festes de l'aristocràcia.
1: Bueno, la cantàvem a tot arreu. A casa, però nosaltres assajàvem a casa. Érem com un grup professional, encara que no eren professionals aleshores, però al meu pare li encantava, el que li agradava era assajar. Aleshores, assajàvem a casa i després, pues, ja et dic, ens portava a festes, a coses benèfiques i tot. Érem molt petits, eh? Jo vaig començar amb 12 anys o així, la meva germana 11 i la meva germana, la tercera, en tenia 5.
0: Tu ets el gran dels germans?
1: Sí.
0: I després tots són noies?
1: Sí.
0: O sigui, és el que antigament és un hereu, com la copa un pi.
1: L'hereu, vamos, de llibre.
0: Però pel que tinc entès, el teu pare us despertava del llit. En plan, venga, niños, sí, que sí, ens sí. Anem a la festa.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava... S'avorria tant en les festes, si no hi havia música, saps? Les festes aquestes de societat l'avorrien molt. Ara, si ell cantava i tocava, a ells ja li agradaven. I si anàvem nosaltres, entonces ja el bingo, no? Aleshores, de vegades ens havia despertat, sí, sí, però a una del matí d'un dia que el dia següent hi havia col·legi, i, vamos a una fiesta, no sé quantes i tal. Però, papà, què era això? I ens posàvem l'abric a sobre del pijama i ens n'anàvem a casa de no sé qui, on estava ple de borratxos, a la una i mitja, que veien arribar aquests nens de 12 i de 8 anys, no sé què, amb les bates, i començaven a cantar perfectament assajats qualsevol cosa d'aquestes.
0: Deurien flipar.
1: I que flipaven.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: És fluorescent la meva estrella, de plàstic groc i tinc la galta més vermella. Potser del cop que m'he donat aquell matí per saber si estava somiant. No és possible el que he vist. He vist un gip sense manies.
0: Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara canviem radicalment de terç perquè d'un aristòcrata com l'Alfonso de Vilallonga passem a un activista com el Carles Segués. El Carles és un dels activistes més emblemàtics de Badalona, ja que porta anys i panys dedicant-se en cos i ànima a intentar fer d'aquest món un lloc millor, sobretot per a aquelles persones sense recursos. Primer ho va fer des del seu càrrec de regidor de l'Ajuntament i ara que ja està retirat tant de la política com de la seva feina de professor, ho fa des de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Això sí, el Carles no ha estat sol en tot aquest camí, l'han acompanyat un munt de persones i entre elles està la seva dona, la Carme, a qui el Carles va voler dedicar la cançó que està sonant, La meva estrella, de Quico Pi de la Serra.

0: Al llapis de memòria de l'activista Carles Segués també hi hem trobat la meva estrella de Quico Pi de la Serra, que és un tema, Carles, que em consta que et connecta amb la teva dona, amb la Carme.
1: Sí, sí, sí.
0: El que no sé és per què.
1: Bueno, una mica pel que... Quan vaig pensar-hi, també te torno a dir, que em podria dir moltes, aquesta és una que l'hem cantat junts, la Carme i jo, moltes vegades, anant amb cotxe o així, saps? En temps. I també em porta, em fa recordar tota aquesta escena d'una manifestació i tal, que descriu així una mica irònicament el Quico. Em fa recordar amb la que t'explicava abans d'aquella correguda que faig de la mà la Carme i jo, que ens, Joan, ens vam trobar... tots els grisos corrents amb les porres a la mà a davant nostra. A la cara.
0: Sí, la Carme està implicada en sí, política de tota la vida, també.
1: Som... Bueno, jo crec que som dos en uno. Això és una vinculació molt forta en tots sentits, no? I socialment, doncs, ella amb un cantó i amb un altre, i sempre, tota la vida, hem estat fent coses en aquesta direcció. No?
0: Quants anys porteu junts?
1: Em sembla que ara aviam farà més que ens coneixem i que estem junts i tal, ja superem els 50.
0: Que festegeu més de 50 anys, eh?
1: Festejar és una paraula que no havíem festejat. Que sortíem.
0: Que sortíeu.
1: Vam començar a sortir junts.
0: I com us vau conèixer?
1: A l'institut, diria jo.
0: Sí, des de l'època que els dos éreu alumnes.
1: Sí, jo diria que jo... Ella, ens portem 5 anys, eh? I jo vaig conèixer que era molt jove, la Carme, i tenia 15 anys, i jo 20, o així. Si
0: tu ja no estaves a l'institut,
1: no,
0: hem
1: ja
0: dit.
1: No, ja estava a la facultat, ja, és veritat, sí, sí. Però, vull dir, la coneixia, era d'amics de... Amics que de l'institut, que allò, doncs, ell era d'una colla, i a partir d'aquí ens hem...
0: Un recital.
1: Ens hem conèixer, no? Un recital, un partit de la penya.
0: Clar.
1: I, clar, Badalona, un punt de trobada, és un partit de la penya, també.
0: Yeah, yeah.
1: I a partir d'aquí, doncs, hi ha una cosa porta a l'altra.
0: Vas tirar un triple, va entrar...
1: I aquí estem des de fa uns quants anys, eh?
0: Que sí, tant sí. Com la Carme com tu esteu jubilats ara, però sí. Crec que els dos heu sigut professors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tu de quina matèria?
1: Jo estava de classe... soc llicenciada en Geografia i Història, i havia d'una classe d'això, i també de català i tal. I la Carme ha estat més anys que jo dedicant-se a l'ensenyament i pedagogia i tal. Ha sigut directora durant molts anys de nostra pública de Badalona, de l'Escola Artur Martorell, i bueno, ja sé, també ella és biòloga, però també de classe sempre de ciències, etcètera, etcètera. No? I llavors també vaig estar un temps fent classe, vaig estar implicat a la creació de l'Escola de Formació Sindical a Comissions Obreres, i a partir de que s'ha posat en marxa aquesta escola, i també em vaig especialitzar una mica, bueno, que jo ja també era delegat sindical, en la feina, tot això, llavors vaig de donar, fer cursos per formar delegats acabats de fer, diguem, amb tot, des dels drets laborals, de contractació, tècniques de negociació i de comunicació, coses d'aquest tipus així, i després també amb tema de salut laboral. I llavors vaig estar uns quants anys dedicat a fent de profe, també, però un altre tipus de formació i de docència.
0: Que, clar, sí. Els que sou professors de matèries més humanístiques, per dir-ho d'alguna manera... filosofia, història, crec que teniu com una responsabilitat extra, no? Perquè segons la passió que li poseu explicant-vos, feu que el xaval s'enganxi, no? Hi ha molta gent, alguns han passat per aquí, que diu, no, jo vaig estudiar filosofia perquè tenia un professor boníssim i em va agafar allà i em vaig entrar en filosofia. Tu com recordes aquesta època de...
1: Sí, jo, clar, no sé, explicant història o així, doncs, clar, posaves una mica de passió també en alguns moments, intentar explicar coses per fer entendre allò que dius, per entendre l'actualitat has de conèixer el passat, i també per no caure en errades futures també es vol conèixer el passat, i llavors jo sempre li he buscat molt amb la història, que sigui no una cosa de batalletes i de no sé què, sinó al contrari, de conèixer situacions, societats determinades, com es viu en determinades èpoques, quines són les situacions, i com, en general, la gent, les persones, ens organitzem i ens movem i treballem per anar millorant les nostres situacions.
0: Sí, hi ha un punt polític, també, en explicar història.
1: I tant.
0: Que sí, també tu has de decidir si segueixes el llibre de text, si no el segueixes, perquè moltes vegades ens passava que no arribàvem a Lorca i no sabien que estava en una cuneta.
1: Exacte.
0: I passaven els anys i allà estaven. Tu eres dels que seguies el temari i deies, mira, és que això us ho he d'explicar.
1: Sobretot intentava centrar alguns grans temes socials, no? La Revolució Francesa, com a canvi importantíssim, intentar explicar què és la transformació aquesta cap a la societat burgesa, i després també la Revolució Industrial, era un altre aspecte molt important a explicar, i si ens sentéssim en la història de Catalunya i d'Espanya, doncs també, clar, fer entendre doncs, per què hi ha unes reivindicacions nacionals catalanes, no surten perquè sí, no és el mateix l'autonomia de la Rioja que Catalunya, no? Són coses diferents, poder explicar tot això, i com les èpoques importants, que això del franquisme no
0: això estava molt al final del llibre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, a vegades...
0: Havies d'estudiar fins a agost per arribar
1: sí.
0: a la Guerra Civil i al franquisme.
1: Però vida explicada, que no era una alternança política normal. Ara governa el PSOE, ara PP i ara Franco. No. Això és una altra cosa.
0: Vale, un alzamiento.
1: Exacte.
0: Però no estava al mateix centre educatiu.
1: No.
0: Menys mal, eh? Consorte.
1: No. Jo crec que hem tingut... ens ha anat molt bé tenir molts punts de nexes d'unió i també cadascú tenir les nostres vides i tenir activitats pròpies cadascú i tot, i ens ha anat molt bé per tenir una vida.
0: I després crec que teniu fills també. Anaven a la teva escola, a la seva...
1: No anaven amb cap dels dos.
0: Vale, també això ho teníeu molt ben separat, eh?
1: Sí, de fills hem tingut dos, però un es va morir. Ara farà 9 anys, quan tenia 25 anys, i és un dels temes que ens ha afectat moltíssim. Clar, i que a la vegada... Bueno, també ens ha fet veure que al voltant nostre teníem una família, uns germans, uns cunyats, això, molt, molt units amb nosaltres, i uns amics, molt amics, també, que ens han fet que tinguéssim aquesta tristesa i aquest problema, que no te'l treus mai del cap, lògicament, però que a la vegada hem pogut seguir vivint i tirant endavant i anar fent coses. Jo crec que ha sigut gràcies a tot aquest entorn i també potser ens ha ajudat a tenir unes vides amb tantes activitats, no? Probablement, si haguéssim sigut més sedentaris, diguem-ne, potser hauria sigut més complicat tot plegat, no?
0: Clar, ara et podria preguntar com ho portes, però... Bueno, com pots, no?
1: Ho vas fent... Sóc capaç de riure, de fer, de tot, i de passar-m'ho bé, no sé què, però constantment està present, una cosa que està present sempre. I qualsevol cosa que passa és una... porta la referència d'en Genís, diria, o què faria en Genís, o que... no sé què, no. I en Guillem, que és el que tenim, que també ens ha... és un nano, noi, un home, va ser un home...
0: Un senyor.
1: Molt bon a la Mary, també ens ajuda molt.
0: Que suposo que hi ha un moment que aquest record també el pots fer en positiu, no? Que això ho hem vist, per exemple, en aquell documental de Luis Enrique, que ho explicaven, que hi ha aquest punt que ja fas el canvi i el record és des d'un altre punt, on sempre fa mal, però amb el que pots conviure.
1: Mm. Sí, és això. La cosa és aconseguir conviure, no? I poder anar fent la vida i conviure amb aquest problema, no? Amb aquesta situació.
0: Doncs ara, Carles, tu m'expliques com dono pas jo a una cançó d'un grup basc infantil, els Pirrits Porroig. Com ho fem, això?
1: A en Genís li encantaria.
0: Doncs va,
1: li encantaria.
0: Que sonin els Pirrits Porroig. Sí.

0: Maite Saitut, del grup infantil basc Pirritx Porroig, sonant el Llapis de Memòria del Carles Sagués, activista, professor, expolític municipal, també.
1: També.
0: Que
1: sí.
0: Aquesta és una cançó que us pot sonar perquè l'Axan Buston va fer una versió en català, que traduïda és T'estimo molt, i tu la connectes amb la penya.
1: Sí.
0: I ara tu m'has de fer el link aquest entre la penya, l'equip de bàsquet de tota la vida de Badalona, amb una cançó infantil en euskera.
1: Sí. També és un... Com a cançó, per tant, no la triaria, no?
0: Però, és ben xula,
1: Sí, no, està bé.
0: Té el seu ganxo.
1: Entretinguda.
0: I entenc que amb May Tuesday tu vol dir t'estimo molt.
1: T'estimo molt, sí. I, però vaja, no, jo la relaciono perquè a la... sonava molt a Gasteiz amb una fase final de la Copa de bàsquet que la penya va guanyar, crec que em sembla que era el 2009, no estic segur.
0: És una que guanyen pel pèl d'una gamba.
1: Sí, que jugant la penya tenia, bueno, el Ricky Rubio, que el tornem a tenir ara, el Rudy Fernández, l'Aito d'entrenador,
0: Pau Ribas, el Malet, sí, sí.
1: Bueno, equipàs, i vam guanyar, enganyant el Madrid i en el Baskonia de
0: l'anfitrió.
1: De Vitoria també, i aquesta cançó era la que sonava molt en allà constantment, i també per mi és un record molt bo perquè la penya va guanyar i tot això, però també una altra vegada el meu entorn aquest d'amics i de colla i tal.
0: Tots allà.
1: Tots en allà i ens ho vam passar molt bé. I llavors aquesta cançó la recordem. Quan la sonem sempre, hòstia, amb quin tornem a guanyar la copa i tot això, no?
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
0: Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, és una de les cançons que vam trobar al Llapis de Memòria del Xavi Mira. El Xavi és un d'aquells actors que, després de tants anys dedicant-se al teatre i també d'aparèixer sèries tan mítiques com Jet Lag, Vent del Pla o Física o Química, a tothom li sona, però molts no acaben d'ubicar-lo. De fet, ell mateix ens va explicar que l'han parat pel carrer unes quantes vegades per dir-li que el coneixien, però que no sabien ben bé si era de la tele, del poble o de la família llunyana. En tot cas, el que molta gent no sap és que abans de convertir-se en actor, el Xavi es dedicava a la perruqueria i a ser cantant d'orquestra. El tema de la perruqueria li venia per herència familiar, ja que tant el seu pare com la seva mare eren perruquers, i l'afició per cantar la va mamar des de ben petit a la terra que el va veure néixer, és a dir, al Coi, i precisament el seu primer gran ídol musical va ser un cantant també alcoià, Camilo Sesto.

0: l'illa pisamòria de l'actor alcoià Xavi Mira també hi hem trobat Vivir així és morir d'amor, un dels supers grans hits d'un altre mític alcoià, com va ser Camilo Sesto, que Xavi, aquesta cançó es va publicar l'any 78, quan tu tenies 10 anyets, i com dèiem, ho va petar fortíssim a tot arreu. Clar, tu deuries flipar, no?, perquè això era del coi al món.
1: Clar, sí, a veure... no em tocava, per no era la música de la meva generació, però era la música que hi havia a casa. I a sobre, nosaltres vivíem a dalt d'un supermercat que era propietat de la germana de Camilo Sesto.
0: Ostres!
1: Sí. Llavors, jo de petit, als 8-9 anys, i això ho explico en el meu espectacle ara que estic fent, de sobte estava un dissabte jugant allà al carrer amb la pilota i vaig sentir un soroll de motor potentíssim, em giro i em veig dos tios sortint amb melena, un descapotable vermell, surten, agafen dos guitarres i entren cap a dins. El puto Camilo Sesto.
0: D'incògnit, eh? Amb l'escapotable vermell. Eh?
1: I res, llavors allà em va impressionar molt, no?, veure algú que veies a la tele, però de sobte el veus allà. No? I hi havia discos d'ell a casa i jo vaig començar a cantar cançons d'ell. I vaig aprendre a cantar amb ell, a casa. I la veritat és que va ser una escola molt bona, perquè després sí que m'interessava molt la música del meu moment, però era pop espanyol, també hi havia el Freddie Mercury, que m'agradava molt, però era impossible arribar a cantar aquelles cançons per un nen de...
0: Aquesta és de molt bon cantar, eh? Això deu ser de les cançons que més es canta al karaoke.
1: Sí, però és complicadíssima.
0: Segur, no dic de cantar defensar-la ja és un altre tema, eh?
1: Exacte.
0: Però amb dues copetes vas al karaoke i amb això, bueno, ho dones absolutament tot.
1: Ho dones tot, sí, sí.
0: Però mai vas creuar paraula, eh, amb el Camilo?
1: Sí.
0: Vas arribar a creuar paraula?
1: Sí, com que jo era amiguet del seu nebot, que era el fill d'aquesta germana que tenia, que vivia a baix al supermercat, i llavors quan als 15 anys, una visita que va fer el Camilo allà al coi, li vaig dir al meu amic, hòstia, presenta-me el tio, que vull conèixer-lo. I sí, vam estar una hora parlant amb ell a casa seva, ens va explicar moltes històries, i jo li vaig explicar que cantava i em va dir, vente mañana, demà vens i escoltem el que has fet. I vaig tenir la sort de anar a casa de la seva mare, perquè ell es quedava a casa de la seva mare, llavors, quan venia. Llavors vaig anar allà, vam prendre una Coca-Cola, un migdia, li vaig ensenyar les cançons, em va dir unes quantes coses, aquí podries fer això, allà podries fer l'altre, i allà es va acabar, eh? No va
0: bé. Molt guai.
1: Però molt guai, per mi va ser la bomba, amb 15 anys, poder compartir una conversa amb ell professional. Era un somni que no m'hagués pogut imaginar que hagués pogut arribar, no? I mira, i ho vam fer, i molt bé, i ja no vaig tenir mai cap contacte amb ell, l'he vist en directe alguna vegada.
0: Un trist final, no, Camilo?
1: Un trist final, sí, perquè se li va anar l'olla molt. Suposo que no deu ser gens fàcil, vull dir, conviure amb aquest tipus d'èxit tan bèstia que tenien aquesta gent, no? Però i cadascú, doncs, suposo que ho va gestionar d'una manera. Ell no ho va gestionar gens bé cap al final. Però també és veritat que es va juntar amb aquell poc respecte que es té en aquest país per les figures com ell, no?, per exemple, no?, que, ostres, que són figures que han donat molt, que tenen molt bona història i tal, i que més enllà de la figura que s'ha tret a la tele i amb la que es va jugar, no, diguem, doncs hi havia al darrere un artista molt potent que va fer unes cançons precioses i que tenia una veu que molts pocs podien imitar-la.
0: Si anys més tard li podies haver dit que tenies una perruqueria, podria haver vingut a... Tenia bon cabell.
1: Sí, el que passa és que em sembla que me'l deixaria segurament allà i marxaria amb una gorra.
0: Un trasquilón. Bueno, ja, o sigui, ja queda clar, no?
1: Aquell cabell d'on venia, no?
0: Que te'l deixaria allà i se n'aniria i ara queda clar.
1: Sí, ja vinc cap per ella.
0: Del que estàs parlant. Que ara ho deies, tu vens de família de perruquers?
1: Sí, sí, sí.
0: Tant pare com mare eren...
1: Pare, mare i avi patern.
0: Era... Però tu ets de la mateixa perruqueria o cadascú tenia la seva perruqueria?
1: No, cadascú tenia la seva. El meu avi va ser, diguem, el primer, ell era barber. el meu pare va començar amb ell i va conèixer la meva mare, i casualment la meva mare era perruquera també. Llavors van muntar una perruqueria junts quan es van casar, i van treballar tota la vida junts. Ells dos a la seva perruqueria i el meu avi fins que es va jubilar a la seva.
0: I després entres tu.
1: I després entro jo perquè no volia estudiar, i això. I em van dir, doncs, si vols a la perruqueria tens espai. Em vaig treure el títol i vaig estar allà 4 anys. I després un dels meus clients era gerent d'un gimnàs que tenia dins una perruqueria i un gabinet d'estètica i tal, i em va convidar a portar la perruqueria d'ells, i vaig estar 4 anys compaginant teatre, música amateur i
0: perruqueria.
1: Sí.
0: Que quan tu obres la teva perruqueria, normalment hi ha perruqueries que són per senyores, per senyors, per joves...
1: És tu... mixta, totalment.
0: Sí, toques de tot, tu?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè el meu pare va començar com a perruquer de cavallers amb el meu avi, i la meva mare era perruquera de dones. Llavors, ells dos, cadascú m'ensenyava coses.
0: Si tu feies tant d'una permanent a, sí, sí, a un degradat...
1: Absolutament tot.
0: Alguna especialitat?
1: El tall m'agradava molt. El tall masculí m'agradava molt. I algunes modes que es van portar durant una època determinada en el tall femení també m'atreien molt, eren molt divertides.
0: Un escalat, un tupé,
1: sí,
0: un serrell...
1: Sí, van començar a portar-se els tossos molt repelats amb les dones, amb unes melenes curtes, molt charleston, que venien fins aquí, fins
0: això a... Això t'agradava a tu, eh?
1: I era molt divertit fer-les, sí. I a més jugaves amb colors, i amb això em divertia. Però el fet d'estar sempre esperant a la perruqueria que vingués la gent i havia d'estar allà, això em pesava. Sí. Bueno, i que m'agradava molt més cantar i actuar. No?
0: I entenc que ara a casa teva, la teva dona, els seus fills, els hi talles tu el cabell.
1: A la meva dona ja fa molts anys que no.
0: No es deixa?
1: No em deixa. Alguna coseta li faig, però no molt poc. Perquè, no és que no em deixi, és que jo mateix vaig dir... Arriba un moment que... Les modes t'escapen i ja no pots fer determinades coses perquè no coneixes quina és la tècnica concreta per fer-ho, no? I amb els meus fills, fins que van deixar de ser nens, a partir d'aquí ja han buscat la seva perruqueria perquè el pare no els hi fa com ells volen. No?
0: Clar, et ves quedant els pentinats que tu fas el pentinat a lo garçon, no?
1: Sí, sí.
0: Que ara,
1: sí.
0: Ja no es, ara si et fas això sembla que t'hagis fet a la Seguretat Social, la gent no vol coses.
1: Vull dir, pots fer molta cosa perquè la tècnica és la mateixa, però les modes van canviant i no...
0: Que, Xavi, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Burbujas d'amor, de Juan Luis Guerra.
1: Sí, sí, sí.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: És una de les més importants, perquè és la banda sonora de la meva relació amb la meva dona, la parella amb la que porto 32 anys, i és la meva companya de vida en molts aspectes. I allò va ser, mira, sonaven aquestes cançons del Juan Luis Guerra, el 440, la Bibi Rubina...
0: La Visa per un sueño.
1: Efectivament. I va ser el moment en què va ser el moment inicial de la nostra relació. És un moment que això no s'oblida, no? I és molt important en la meva vida perquè és l'inici d'una relació meravellosa que continua i que cada vegada...

0: primer vam començar com abans, he de reconèixer que primer érem abans, no? I a poc vam decidir que volíem compartir la nostra vida i mira, ens ha portat fins aquí.
1: Sí, no us heu equivocat?
0: No.

0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta con un signe, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu os que més estimava.
2: I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de tota una institució en coneixement sobre l'islam com és la Dolors Bramon. La Dolors és doctora en llengües semítiques i en història i ha dedicat gran part dels seus 82 anys de vida a l'estudi de tot el que envolta l'islam. I parlant de vida, amb la cançó que està sonant, M'aclame a tu, el poema musicat pel gran Ovidi Montllor, marxem en aquella etapa de la seva vida, a principis dels anys 70, quan la Dolors va marxar a viure a València amb el seu marit d'aleshores, és a dir, amb l'Ernest Lluch, el polític que desgraciadament va assassinar ETA ara fa una mica més de 25 anys, i també amb les seves filles. En fi, anem a veure què més ens explica la Dolors.

0: M'aclame a tu, del poeta Vicenç Andrés Estellés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramon, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València. Com és que aneu a viure la família Lluc Bramon a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. El barri de Russafa, més valenciana no pot ser.
0: A tu et va semblar bé això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir... Jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Ah, mira.
1: Ara ja li han tret. De les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no? Perquè des de València...
1: Exactament, no, ho fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí, vas continuar
1: vaig
0: treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i, a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot lo de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot lo d'islam, tot lo judaïsme, història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals. L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l van descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: aquí ens encanten les xafarderies. Ja si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir.
0: Perquè home,
1: hi ha suplements. Però a la primera edició... Ens la vam descuidar.
0: No passava,
1: bueno,
0: eh?
1: Jo no, però...
0: Un altre.
1: Qui fora?
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava
1: sí,
0: a l'Enciclopèdia.
1: Sí, gran persona, gran intel·lectual.
0: Enric?
1: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia...

0: moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar a lletres.
1: I què tal aquests 8 anys allà a València?
0: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa. Em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores de dia, sortia, però quan arribava les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
1: I per què torneu?
0: Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
1: Sí, 78 estem.
0: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
1: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluch.
0: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
1: Jo t'ho he llegit tu, eh?
0: No.
1: No?
0: Impossible.
1: Impossible?
0: Jo no ho he escrit mai. No,
1: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits,
0: que l'ajudava, sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
1: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
0: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions? Que no sé ni d'on deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una au lliure i moguda.
1: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
0: No arribaven a 20.
1: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava gaire.
0: No, fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però més espavilat, eh?
1: Sí, no, et vas tornar a casar, crec, no?
0: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
1: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
0: No les recordaré i em quedaré tan ample.
1: I tant. Si no em dius, mira, no la vull recordar.
0: Cap problema.
1: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
0: Sí, clar. 3 filles surten d'una bona relació.
1: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
0: I tant.
1: El dia que van assassinar l'Ernest?
0: I tant. Era a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. Jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les 3 filles, una era a Vilassar de Mar i les altres 2 aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir, l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
1: Que fort.
0: Fortíssim, però ja està.
1: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic.
0: Terrorisme i islam no poden ser 2 paraules que vagin de costat.
1: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
0: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti, eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
1: I per què diem tan alegrement terrorisme islàmic?
0: Perquè som molt ignorants, i perquè no pensem el que diem, i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha en l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes, desgraciadament, n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
1: I que s'emparen en la religió.
0: Aquest és el doble mal.
1: A casa, sí. Jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
0: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcte de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer, perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
1: Bueno, qui vulgui entendre, que ho entengui. Ja ho has dit, no ho va fer públicament.
0: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo?
1: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però allò... ja m'ho deixes aquí i dic, home, ja jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
0: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però s'hauràs de quedar amb les molles.
1: Clar, però ens dones això de totes les coses...
0: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
1: Què és la xària?
0: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos, que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xaria només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. O sigui, un camí que aporta... Pots traslladar-ho a la salvació, però no ho diu, diu a l'abeurador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i per exemple a Aràbia Saudí, fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, oh, és que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
1: Ni amb un mòbil, no?
0: Ni amb un mòbil, exacte.
1: O sigui, que la xaria és una cosa que han retorçat
0: al Corà... Que cada un retorç...
1: No, per
0: cada
1: fer manera, de dictador.
0: Cada persona, cada dictador, diu que xaria el que ell vol. I, en canvi, el dictador del costat em dirà que seria una altra cosa. És una entelèquia.
1: I tant, i tant.
0: I fa molt de mal.

0: Doncs això és el que ha donat de si el rebobinent dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana. Així que res, marxem a descansar una mica i ens retrobem dilluns a les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi i el de sempre. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns.
1: Va, Dolors, Dolors, Dolors, que avui serem dos nens grans. Res a tonteries.

0: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoalèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i de l'argologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: Màgica, Das Rheingold, i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: Fabià Puigcerver va ser escenògraf, figurinista, director d'escena. Des de petit va tenir clara la seva vocació.
4: Jo recordo que em passava hores i hores a casa fent teatrinos i fent escenaris, amb caixes de sabates, amb el que fos, però jo ja vaig començar en aquell moment a realitzar escenografies.
3: I va dirigir i escenografiar grans autors. Va treballar obres de clàssics com Shakespeare, Molière o Chekhov, aportant-hi una mirada contemporània. A més, Fabià Puigcerver va ser un dels fundadors del Teatre Lliure l'any 1976. Precisament, al Lliure de Gràcia, al bar, es pot veure l'exposició Fabià Puigcerver amb mirada d'infant. És una mostra col·lectiva del material plàstic elaborat per l'alumnat de sisè de primària de l'escola La Sedeta de Barcelona. Un recorregut visual per la trajectòria vital de Puigcerver i pels inicis del teatre lliure, reinterpretats des d'una mirada neta, lúdica i creativa, comissariada per l'escenògraf Sebastià Brossa. Puigcerver, una de les figures clau en la renovació del teatre català contemporani, va morir el 31 de juliol de 1991, amb només 53 anys. I fins al 31 de juliol es pot visitar aquesta exposició.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui al balcó, ciència amb Salvador Massip, que ens explicarà com aprendre estant inconscients. I a les 8 els Otero ens parlen del JOMO i una mica també del FOMO.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7. Avui el balcó és a Nou Barris, en un centre cívic que es diu Can Basté, i hem vingut amb en Jordi Mir. Hola, Jordi Mir, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Perquè avui és 15 de maig i fa 15 anys del 15M. Per què aquí?
1: Per què aquí? Perquè aquí, avui, aquesta tarda, s'inaugura una exposició que és un projecte, crec que molt interessant, perquè durant aquell temps la gent de Nou Barris i des d'aquest espai van fer com una crida perquè les persones compartissin aquells documents que estaven elaborant, aquelles imatges que estaven guardant. En aquest centre cívic tenen una especial atenció per la fotografia, tenen un treball que fan quotidianament d'exposicions, de xerrades, de diferents tipus d'activitats, i és un exercici de memòria col·lectiva per recuperar 15 anys després, aquelles imatges que es van generar en aquell moment i que jo crec que avui ens donen elements per pensar potser una mica diferent d'alguns altres tractaments que es fan sobre el 15M ara.
0: Són una seixantena de fotografies, Plaça Catalunya de protagonista. Hi ha també algun dels cartells que hi havia aleshores, de si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir, democràcia real ja, i sobretot els del 15, del 15M. Estem parlant de 2011. No hem vingut sols. Hem decidit portar dos periodistes, activistes, ho eren i ho són, compromesos sempre amb la igualtat, amb tota la temàtica social, molt admirats. Els llegim a la directa, al crític. Anem a presentar-los. Qui hem decidit portar? Va, presenta'ls tu.
1: Hem decidit portar, o hem convidat a que vinguessin el Manu Cimarro i a la Montse Santolino, dos periodistes, però activistes i segurament moltes coses, vull dir, no sé si la figura del periodista els defineix només com a tal, dos persones que durant aquell temps van estar en les mobilitzacions, com tantes altres persones, però que també tenien una trajectòria prèvia i una trajectòria posterior, que jo crec que els fa interessants o particularment interessants per parlar avui del 15M des d'una perspectiva que potser no és la més habitual quan pensem avui el 15M, amb alguns dels tractaments que s'està fent, es fixa molt en la política institucional, on estan algunes de les figures que van arribar a la política institucional, però si ens fixem, per exemple, en les fotografies, aquí sobretot veiem gent mobilitzada, persones que van decidir anar a les places, en els carrers, per mobilitzar-se, i elles són d'aquestes persones.
0: Ha sigut molt bonic perquè han entrat aquí i de seguida s'han apropat a les fotografies. Jo crec que en Manu Cimarro s'ha buscat a la Plaça Catalunya. Manu, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna, molt bé. Aquí, emocionat de, bueno, una mica flipat de que faci ja 15 anys d'aquestes imatges, perquè veient l'exposició és com que t'hi trasllades automàticament i sembla mentida que faci 15 anys, de veritat.
0: Quants anys tenies?
2: 21 anys, i ara que dèieu, no, recordo d'on venia tot això, és a dir, ens hem de traslladar a una crisi que esclata el 2008, una gran onada de retallades, de desnonaments, d'acomiadaments, de molta indignació. Jo recordo que va haver-hi una vaga general, que fa que ara la paraula vaga general ni existeix en un repertori perquè no se'n fan, però va haver-hi una vaga general al setembre del 2010, és a dir, veníem d'un moment de gran efervescència social, i bueno, llavors en aquell moment va haver-hi unes manifestacions hipermassives, recordo que era el diumenge 15 de maig, però tota la gent que ens veníem organitzant, no? Moviment estudiantil, moviment contra la crisi, que la crisi la paguin els rics, no? Recordo totes aquelles manifestacions de l'1 de maig, vam dir, escolta, hem d'aprofitar aquestes manifestacions per anar una mica més enllà, per organitzar acampades, i bueno, jo crec que el fort d'aquelles pensades, no? d'anem a liar-la una mica més, vam comptar amb una cosa que es deia Twitter, que ara mateix està en mans de l'extrema dreta i en mans d'unes grans corporacions, i ho està aprofitant una altra gent, però en aquells moments ho vam aprofitar nosaltres. I llavors tota aquella organització primigènia va connectar a través de les xarxes socials amb una ciutadania indignada. Una ciutadania indignada que és que jo recordo perfectament, el no hi pan para tanto chorizo, si pensem que el 2011 esclata el cas Nos, esclata el cas Gürtel, el cas dels ERES es comença a instruir, llavors hi havia una indignació social de, hosti, ens estan dient que ens retallen la sanitat i per l'altra banda estan robant. Llavors, a través de Twitter vam connectar, jo crec, amb tota aquella gent.
0: Montse Santolino, tu estàs fent que sí. T'he vist fent fotografies de les fotografies. Com estàs?
3: Hola, molt bé. Molt contenta. I una mica, com diu el Manu, recuperant una mica aquella efervescència, aquell bon rotllo que ens va donar tot això. Jo era bastant més gran. Vull dir, clar, aquesta...
0: No t'ho he demanat, però si tu abans va...
3: Jo ho puc dir, però... clar, jo venia, o sigui, igual que jo venia de la campada del 07, vale? Dels anys 90. Jo havia començat ja a activar-me als anys 90. De fet, jo ja era d'una generació que pensava que això ja no ho tornaria a veure, que em jubilaria sense veure-ho. I, hòstia, aquella mani del 15M, quan vam veure tot allò, quan vam veure tota aquesta gent ala, i molta que no coneixíem, o sigui, no era la gent organitzada de tota la vida, tot i que la gent organitzada efectivament va ajudar a tot això, però tanta gent que no coneixíem, llavors va ser com un uau, una altra vegada ho hem aconseguit, no? Una altra vegada la gent s'està movent, i va ser bestial. I ara mirant les fotos, doncs clar, recuperar aquell sentiment d'aquella mani de uau, això serà gran, és increïble.
0: Vas dormir-hi a la plaça?
3: No, no vaig dormir-hi, però no vaig dormir-hi perquè no, jo, prèviament, o sigui, nosaltres, igual que hi havia més mobilitzacions, la gent de les ONGs estaven fent unes altres manis, perquè també les retallades ens estaven afectant moltíssim. I llavors estava en un altre espai fent manis. Mm. I la primera nit, el primer matí que va dormir algú a Plaça Catalunya, ja ens hi vam apropar a dir, podem venir amb vosaltres, podem traslladar la nostra mobilització. Mm. I crec que això va ser la tònica general, no? De que tot el que s'estava movent va acabar confluint a la plaça.
0: Manu, tu hi vas dormir.
2: Jo hi vaig passar moltes nits, però no vaig tancar els ulls. És a dir, jo me'n recordo d'estar amb el Jesús Rodríguez, per vista la directa, que aleshores sí. Érem companys, treballàvem junts, batllant, perquè és que... Clar, o sigui, hem de pensar que és una acció que no estava autoritzada. Jo recordo la primera nit que vam arribar amb les tendes, que era la nit del dilluns, no? Que ja començava a haver-hi a Madrid, a València, la idea de posem tendes, ens quedem. Venia la Guàrdia Urbana cada nit. I recordo amb una tendresa la nostra determinació...
0: De no ens mourem d'aquí.
2: De no ens mourem. És a dir, jo recordo de parlar amb la Guàrdia Urbana i dir... Bueno, perfecte, desallotgeu-nos, que ens portareu a Pla de Palau? Bueno, doncs posarem allà les tendes. Llavors jo recordo aquesta determinació i també aquesta incertesa de cada nit de dir, bueno, avui podem venir a desallotjar. Finalment, bueno, només cal veure les imatges, la massivitat, l'assistència, cada tarda l'assemblea era tan heavy que al final, bueno, va haver un desallotjament molt violent, però va trigar molts dies en arribar.
0: Clar, per un professor d'Humanitats com tu, Jordi Mir, tu dius... Ho entenc perfectament. Tenia una lògica amb el context que estàvem vivint, allò que estava passant a Plaça Catalunya. Tu com a teòric...
1: Tenia una lògica, però no està escrit que hagués de passar. És a dir, ara quan la Montse deia, bueno, jo vinc de les acampades del 07, no? I pensàvem que això no ho tornaríem a veure, a mi m'ha vingut un flash del meu pare dient-me quan el Barça va guanyar la Copa d'Europa del 92, dient-me, això no ho tornaràs a veure. Aquesta idea de que les coses bones passaran poques a la vida i no les veurem. I llavors dius, bueno, el Barça pues, ha guanyat altres Copes d'Europa també, fins i tot ja han tingut equips més interessants, i dius, bueno, i això ho hem tornat a veure, no? I ho podem tornar a veure. Aquí, jo crec que la qüestió clau aquí estava en que molta gent es va mobilitzar, va sintonitzar amb aquest malestar, perquè això venia de lluny, hi havia una gent activista que estava intentant, diguem-ho així, fer avançar la mobilització, però una gran part de la població, que no necessàriament era activista, que es va polititzar, gent que potser ho havia estat i que ho havia deixat d'estar i que va tornar a polititzar-se i que va entrar en aquell escenari. Nosaltres ens va agafar el 15M fent justament una recerca que ens havien donat l'any anterior sobre el malestar dels joves amb la democràcia i com creaven formes de participació alternatives. Això ho havíem proposat juntament amb un grup d'estudiants de la universitat. I va ser com, bueno, això que vosaltres esteu proposant és el que altra gent ja està fent i ara de cop i volta ens ha aparegut aquí al mig de Plaça Catalunya.
0: Jo expliquen a casa, que tinc joves, què era el 15M, la pregunta va ser, home, però si ara va tot de pena, mare, per què no hi ha un altre 15M?
2: O sigui, jo crec que el que hem perdut és l'optimisme i la determinació de dir les coses poden ser d'una altra manera. És a dir, jo és que ja et dic, la mateixa determinació de no mourem les tendes més enllà, hi havia un gran optimisme en el futur, de el futur pot ser d'una altra manera. Jo recordo estar votant amb un amic dient aquí comença la revolució, aquí comença, i el meu cervell en aquell moment creia que era possible la revolució. Ara em veig amb certa tendresa, perquè ja et dic, jo pensava, bueno, doncs d'aquí hem d'anar ara als centres de treball, després als centres universitaris. Hi havia una confiança amb l'utopia, les coses poden ser d'una altra manera. Jo crec que el que ara tenim malestar, ara tenim disgust, tenim ràbia, però el que se'ns està robant una mica és l'horitzó. I jo crec, o sigui, el que deia la Montse, de sense acampar del 07, no hi hagués hagut 15M. Sense 1 de maig no hi hagués hagut 15M. Llavors jo estic convençut que tornarà a haver-hi un 15M, que serem més, que arribarem més lluny del que ha arribat aquest 15M. El que passa és que ens cal, o sigui, no deixar que ens robin l'esperança, que és el que està passant.
0: Montse, ens han robat l'esperança, doncs?
3: Sí, i l'ultradreta està treballant fortament per això, diguem-ne. I llavors, o sigui, primer, que estic absolutament d'acord amb el Manu, que hi ha un fil de mobilitzacions, vull dir, perquè aquella mobilització del 07 al 190, si mirem la gènesi, igual que el que hem comentat, o sigui, corrupció, manca de treball, els joves que tampoc no trobaven feina, uns nivells d'atur. O sigui, el que està passant durant dècades ja és que aquella nova democràcia en aquell moment ja estava fallant i s'estava trencant, i s'està trencant de moltes maneres, però després ja vam veure el moviment antiglobalització. Després, UB de vivienda, sí. Perquè això va començar molt abans de la PAC, que es va impulsar justament amb el 15M. Després el procés, després les onades feministes. Això segueix, o sigui, això va passant. El que passa és que per això, o sigui, una dels temes que hi havia el 15M molt fort era sense por. Sense por. I una mica el tema és que ara, justament, què treballa l'ultradreta? La por permanent a tot i a tothom. Llavors, el canvi climàtic, que llavors no era una preocupació encara com la teníem allà. Llavors, justament, sí, el que hem de recuperar és aquesta idea de que és clar que si ens organitzem, que és una altra cosa que ens estan robant, o sigui, la capacitat d'acció col·lectiva, és clar que podem canviar les coses.
2: I crec que hi ha una altra cosa de les acampades que reforça això, que és que érem quatre matats, no és com dir-te, és a dir, el fet de veure'ns 20 persones...
0: 16 la primera nit.
2: 16 la primera nit, i per Twitter necessitem, recordo aquelles llistes que corrien, necessitem cordes per penjar cap en cartes, papers, gent amb cartrons, és a dir, no cal en grans recursos. O sigui que no calen grans recursos per mobilitzar-se i per canviar, jo crec, el sentit comú durant aquests 15 anys. Jo crec que el 15M, molts cops, no, ara quan llegeixes els anàlisis després de tots aquests anys, és bueno, no han aconseguit el que volien, els indignats han perdut. No es puc estar més en contra. És a dir, jo crec que, evidentment, no s'han aconseguit tots els objectius que volien que volíem els indignats, però hòstia, hi ha hagut un canvi de sentit comú en tants àmbits. Ha girat, jo crec, en moltes coses la societat a l'esquerra, no? Llavors, amb molt poques coses, amb pancartes de cartró, amb quatre tendes de campanya, però amb determinació i optimisme vam aconseguir això.
0: Ell no ho dirà perquè és molt humil. Jordi Mir, tu precisament en Nació Digital esbosses 15 punts del que sí que va aconseguir el 15M. Per aquests que deien, Manu, que diuen doncs, va ser una utopia fallida.
1: Sí, per les converses que teniu a casa, no? O sigui, jo entenc per una banda la frustració i fins i tot el desencís de dir no vam aconseguir tot allò que voldríem haver aconseguit, perquè el Manu estava pensant en la revolució i en la revolució tot ha de canviar, i ara el que et trobes és un govern de coalició, per exemple, la política institucional, i suant per poder fer una llei d'habitatge o per intentar fer una moratòria de desnonaments. I clar, hi ha una gran paradoxa quan pensem en la política institucional, que és, per una banda, la gent que es mobilitza vol grans canvis. I els canvis culturals, els canvis, per exemple, de sentit comú que hi ha el Manu, tenen a veure amb això. El tema de la por, per exemple, que deia Montse. Però després, els canvis legals s'han de fer a les institucions. I llavors, el trasllat del carrer, de la plaça a la institució, és un trasllat sempre complicat. I la gran paradoxa actual és que alguns dels projectes polítics que van sorgir vinculats al 15M, ara estan governant amb qui governava quan va emergir el 15M, perquè qui governava quan va emergir el 15M era precisament el PSOE. Llavors, aquells que van dir no ens representeu, feu unes polítiques en favor dels poderosos, ara són amb qui has d'intentar arribar a acords, i aquest té una gran dificultat. Dit això, com a element també a valorar, si fem una mica de record, o per la gent més jove els hi expliquem, que quan hi va haver la crisi del 2008-2009, sí, les mesures que es van prendre, que van ser en part les que van animar la reacció del 15M, eren unes mesures molt d'austeritat. Salvar els bancs, la Sareb, aquest banc dolent,
0: sí,
1: acomiadaments. I després, quan hi va haver la crisi del coronavirus, en part el canvi generat pel 15M, les mesures no van ser iguals. Va ser intentar que la gent no perdés els llocs de treball, que poguessin haver mesures per fer un escut social. La gent que s'estava mobilitzant el 15M no es mobilitzava per això en concret, però aquestes mobilitzacions, això ho van fer possible.
0: Jo vull parlar una mica del paper dels periodistes. Jo ho era, jo estava a la SER, allà hi havia gent a la plaça, acampada, no sabíem què era, perquè ara tu parlaves de Twitter, Manu, però realment no sabíem què hi havia. Va haver-hi molta por, també, hem de fer un mea culpa a tots els mitjans, perquè ningú s'atrevia a explicar ni a preguntar per què això, Montse.
3: Jo el que recordo justament era que la gran mani, ningú confiava en que fos una gran mani, els grans mitjans no la van, o sigui, a correcuit del dia següent van començar a dir què ha passat aquí, perquè no esperaven. O sigui, realment el que demostrava això és que bona part dels grans mitjans havien desconnectat absolutament amb aquest sentit justament, no?, que estàvem parlant, amb aquest malestar en tot el que estava passant. I bueno, d'alguna manera hi havia un periodisme blanc de classe mitja que s'havia desconnectat del carrer. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, clar, durant la crisi també van començar a fer fora periodistes. Recordo, molts periodistes van ser, en aquella època, no, de les retallades, va ser la debacle també per la professió. I aquí va haver un canvi de xip també per molts companys i companyes. Però jo recordo el dia següent del 15M, uh-huh, quan s'estava organitzat a la plaça, periodistes molt famosos trucant a telèfons de gent de la directa, mm-hmm, i de gent que sabien que estaven en organitzacions de amb qui parlo, qui és el jefe, una altra cosa que...
0: Qui era el jefe?
3: Clar, no, bueno, però és un dels canvis, sí, no hi havia, és un dels canvis que, mm-hmm, s'han produït. Ara és normal que tu a un periodista li diguis no tenim portaveu, són diversos, i és normal. Llavors no, llavors buscaven un jefe per tot arreu, un portaveu, qui és, qui us representa, i nosaltres no ens representa ningú. Vull dir que aquí va haver-hi un canvi cultural també dels propis mitjans en, mm-hmm, molts sentits.
2: Bueno, és l'època de la... es comencen a financiaritzar, no?, les estructures dels mitjans de comunicació, els bancs, després de la crisi del 2008, caiguda de publicitat, comencen, mm-hmm, a guanyar molta presència i, per tant, segurament a trucar, no?, als directius, a dir, bueno, això no es pot tractar. Jo crec que els mitjans segueix passant una mica, no? Jo crec que hem evolucionat molt, però hi ha una gran desafecció. O sigui, jo crec que el 15M, el Jordi podrà explicar millor, però és el reflex d'una gran desafecció ciutadana. El crit de no ens representeu, no ens representen. Els polítics no ens estan representant, els mitjans de comunicació no ens estan representant. Jo recordo amb l'Ibai Arvide, des de la comissió de comunicació de la plaça, clar, no teníem portaveus, però alhora sabíem de la importància dels mitjans. Mm. Jo recordo en algunes tertúlies, a Can Basté, per exemple, jo crec que seria impensable veure les tertúlies que hi havia aleshores. Els matins a TV3, jo crec que ara mateix seria impensable veure les tertúlies que hi havia aleshores. És a dir, hi havia una desconnexió, no?, del sentit comú de la ciutadania.
0: Té gràcia que diguis Can Basté, que estem aquí a Can Basté, en el centre cívic.
2: No, em referia al centre cívic, ja. Vull aclarir-ho. És a dir, em referia en tot moment al centre cívic. Però jo crec que aquesta llunyania entre ciutadania i sistema polític, sistema mediàtic, quan és massa gran, al final la cosa esclata, no? És a dir, surt com la lava, i en aquell moment jo crec que va emergir per Plaça Catalunya, per Puerta del Sol, etc. I a tot el món, Jordi, perquè jo crec que hem de recordar que l'esclat d'indignació va ser a nivell global.
1: Clar, va ser un any en què havia començat a finals del 2010 amb Islàndia, si recordem, després del que es va anomenar les primaveres àrabs, no? En alguna... aquí podríem trobar imatges d'algun cartell fet amb aquests cartrons que deia el Manu, que deia Plaza Tahrir, que era com una vocació de dir, bueno, allò que està passant a Egipte també és el que està passant aquí. Després van arribar, per exemple, a Occupy als Estats Units, no? Va ser un moment, sí, de grans mobilitzacions que tots tenien uns elements en comú, que és aquesta crisi de la representativitat, que ara, 15 anys després, és interessant veure com l'està intentant aprofitar l'extrema dreta, el feixisme, per dir, com que no us han representat aquests que van dir que vindrien a representar-vos, us han enganyat, nosaltres som els que veritablement us representarem. Jo recordo que el 2020, fins i tot Vox va fer un acte amb gent que presentava com gent del 15M per dir, nosaltres, Vox, som el veritable 15M, som els que volem canviar això.
3: I no només això, sinó que han copiat les formes de mobilització i organització i d'estar al carrer.
0: Clar, el 15M, o sigui, un referent mundial.
1: I és que tot el que triomfa, encara que et diguin que has perdut, després és copiat. I Elon Musk compra Twitter perquè sap que Twitter ha fet possible coses que ell no vol que existeixin. I ell ho diu obertament. Elon Musk no té cap problema amb dir obertament. És que Twitter ha fet possible mobilitzacions, l'expansió de determinades idees que jo no comparteixo. I llavors, jo ho compraré, no per fer un negoci, sinó ho compraré perquè això sigui una altra cosa.
0: Jo us volia preguntar, per anar acabant, a títol personal, què va representar per vosaltres? O sigui, quan tot això acaba, és a dir, com us ha marcat aquest 15M de manera personal, ara que seguiu sent tan compromesos com ho éreu aleshores?
3: Bueno, jo ho he dit al principi que, bueno, quan portes molts anys pensant, ai, estem, no passa res, estem baixos de moral, i n'hi ha, no? Aquests moviments socials, Jordi ho sap millor que ningú, que són molt cíclics, no? Llavors és el reencantament, després del desencant polític, el reencantament. I com dèiem també al principi, el 15M no són ni molt menys els líders polítics que van arribar al poder institucional, sí, no, no sé què, no té res a veure amb això, té a veure amb tota una nova generació que es va polititzar i que continua al peu del canó de moltes diferents maneres a molts llocs, no? I per la gent que ja veníem una mica, no, de lluny, doncs una mica, doncs això, una injecció d'energia i de dir això tornarà a ser possible. No sabem quan ni com, però tornarà a ser possible.
2: Jo em quedo amb el si se puede. És a dir, jo em quedo amb el concepte si se puede. És a dir, estic intentant transmetre aquest optimisme, ho podem fer, podem fer-ho junts, juntes ho podem tot. És que recordo molt aquesta sensació d'estar a la plaça, nosaltres, companys, companyes, no som nadie, no tenim els mitjans de comunicació, no som els partits, de fet, me'n recordo. A part és que hi ha com una gran distància, no? Perquè jo recordo que a les municipals del 2011, que van ser, si no recordo malament, el 13 de juny, és a dir, com poc, un mes després, va guanyar el Partit Popular per golejada. En canvi, al cap de 5 anys, doncs, diguem-ne que els ajuntaments del canvi, doncs, es van obrir pas. Llavors, jo el que em quedo i el que m'ha quedat a mi personalment és...
0: I el que transmetràs al teu fill petit?
2: El que transmetré ja quan m'entengui sobre aquest tema és, escolta, sí que es pot, en el sentit, optimisme. Els resultats potser triguen, no? Perquè els canvis, tu quan els generes, en aquell moment potser no estàs recollint els fruits, però jo crec que gran part de les coses que estem vivint ara són fruit d'aquella esclat d'indignació.
0: Mir, quantes vegades treus 15M d'exemple a les teves classes?
1: Home, ara el que passa és que els estudiants ja no el coneixen, el 15M, no han viscut. Llavors,
0: raó de més.
1: Hi ha un element d'explicació en alguns casos, però també, i això ha sortit durant la conversa, i ara podríem anar un moment cap allà perquè també podreu veure unes imatges una mica particulars, entendre que això... Jo m'agrada plantejar-ho com una mena de cursa de relleus, és a dir, pensant en l'atletisme, diem, les mobilitzacions es van donant al relleu unes a l'altre,
0: sí.
1: I també les
0: hem
1: generacions.
0: Ara hem canviat de sal, eh? El Mira ens està portant
1: en aquí. Record, jo crec que ho han fet molt bé, han plantejat que el 15M...
0: Aquí hi ha fotografies de nou barris.
1: També té a veure amb les lluites veïnals, amb les lluites polítiques que van tenir lloc a dècades anteriors, de la mateixa manera que el 15M també tindrà a veure amb mobilitzacions actuals. Per exemple, no entendríem la potència del moviment pel dret a l'habitatge, el sindicat de llogateres, els diferents espais mobilitzats en favor del dret a l'habitatge, sense el 15M. Clar. El 15M va posar en el centre del debat polític el tema de l'habitatge, com mai abans havia estat. Però el tema de l'habitatge ve de molt lluny, ve dels anys 70 també, dels anys 60, a Nou Barris ho coneixen perfectament, i està molt bé que vinculem les mobilitzacions, per exemple, del 2011, amb les mobilitzacions...
0: Amb les lluites veïnals de Nou Barri del 70 i 80.
1: Quan es va ocupar la planta asfàltica per aconseguir l'Ateneu Popular, la reivindicació de transport... La gent
0: dels hospitals de barri, ambulatori...
1: Doncs totes aquestes lluites estan
0: com sempre,
1: connectades.
0: Jordi Mir, connectant. Avui hem fet la connexió aquí al Centre Cívic Can Basté, a Nou Barris. Ha estat un plaer, Montse Santolino, Manu Simarro, que hagueu refrescat els vostres records d'aquell temps i que hagueu dit, escolta, que pot tornar a passar i no perdem l'esperança. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Mir, gràcies.
1: A tu.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Bona tarda, Anna.
2: Què ha passat i què recollim del dia?
1: Doncs la vaga de mestres a les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ara mateix hi ha una nova manifestació que està tallant la C-16. Els docents estan bloquejant el trànsit a la boca nord del túnel del Cadí en els dos sentits de la marxa. És una altra de les moltes mobilitzacions que han fet avui els mestres. Educació ha xifrat en un 18% el seguiment d'aquesta vaga, mentre que els sindicats l'han apujat fins a un 60%. La jornada de vaga l'està seguint durant tot el dia la Mercè Marc.
3: Una mobilització avui a Lleida tancant la setmana de protestes educatives i que ha començat amb talls a la Nacional 240 de bon matí amb contenidors que han bolcat a la via i també han portat mobiliari d'escola com taules i cadires que han acabat cremant en una foguera. Tot per cloure en una manifestació davant la Casa dels Gegants, al costat de la seu del PSC, amb unes 4.000 persones, 4.200, segons l'USTEC, que els Mossos es rebaixen a la meitat i al punt de mira, la consellera d'Educació.
4: La consellera té algun problema de comprensió o de dèficit d'atenció. Avui volíem evitar haver de tornar a fer una altra jornada de vaga, però no ha estat possible davant de la inacció absoluta i de la manca absoluta de compromís amb el col·lectiu.
3: I si algun càntic ha estat el protagonista, aquesta versió d'un dia de partit. La jornada de vaga ponent a l'Alt Pirineu i Aran ha tingut un seguiment d'un 15%, segons Educació, mentre que els sindicats eleven la xifra fins al 60%.
1: Gràcies, Mercè. Les aturades de professors seguiran. Dilluns la vaga serà al Barcelonès, dimarts al Maresme i Vallesos i dijous a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I recordem que entremig hi haurà nova reunió entre sindicats de professors i el Departament d'Educació. I sobre la polèmica filtració de Mossos en una assemblea de professors, tenim novetats. El cap de la Comissaria d'Informació i el cap dels Mossos han posat el seu càrrec a disposició d'Interior, però el govern ha decidit mantenir-los. Així ho ha explicat la cúpula del Departament als sindicats de Mossos, els que ha citat a una reunió per intentar calmar les aigües. Hi havia malestar entre els agents perquè consideren que se'ls ha responsabilitzat a ells de l'error. Andrea Villoria.
5: Exacte, el director de la policia catalana els havia citat aquest matí amb l'objectiu de calmar les aigües dins del cos. Trapero, en aquesta hora de reunió, ha assegurat que les disculpes que es van fer al Parlament i el reconeixement de l'error per aquesta infiltració no són cap atac al cos. Expliquen fons de la trobada que també s'ha fet aquesta crida a la calma als ànims d'una plantilla que sent que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política per una acció que, més o menys encertada, és legal. Això mateix ha repetit el cap de la Comissaria d'Informació, tant ell, l'intendent Carles Hernández, com el cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, han posat aquests dies el seu càrrec a disposició, però Interior els ha ratificat la confiança.
1: Gràcies, Andrea. I el 27 de maig i el 5 de juny són dies marcats a l'agenda per les vagues de professors. Aquests dos dies seran els de les dues vagues totals a l'ensenyament públic, però és que avui també hem sabut que hi haurà també vaga a tot el servei de Rodalies. Els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, han convocat aquests dos dies denunciant que no s'està complint el que es va acordar al febrer quan va esclatar la crisi derivada de l'accident de Gelida perquè no s'han incorporat el personal. Pol Valero.
6: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada, al matí i a la tarda, per demanar millores salarials i la contractació de més interventors. Segons els pactes del febrer, n'hi hauria d'haver un a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint.
7: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
6: I és Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres. Els sindicats també han demanat una mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord abans de l'aturada.
1: Gràcies, Pol. I en política, avui ho ha detallat SER Catalunya, el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana han arribat a un acord per signar pressupostos. Es ratificarà dimarts, això sí, sempre que la militància d'Esquerra el validi dilluns en la reunió del Consell Nacional, que és l'òrgan de decisió del partit, que té una vuitantena de membres. Xavier Belló.
8: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
1: Gràcies, Xavi. L'estratègia que ha repensat Oriol Junqueras és renunciar a la recaptació de l'IRPF i al Consorci d'Inversions després que es tombés al Congrés, i ara la condició és engegar l'anomenat tren orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats del Maresme, Vallès i Garraf, sense passar per Barcelona, que costaria 5.200 milions d'euros, però que, això sí, no arribaria fins al 2040. I notícia d'aquesta mateixa tarda. Recordareu el Dino Marcelo Miller, l'assassí de 56 anys, que fa un mes va sortir de la presó de Lleida després de complir condemna, tot i que el propi centre va considerar que no estava rehabilitat. Doncs ha estat detingut aquesta tarda després d'haver intentat atracar a punta de pistola un supermercat de Lleida i amenaçar una de les treballadores. La Guàrdia Urbana l'ha pogut localitzar i detenir al cap de poques hores dels fets. Marizal Benavarre.
3: Ha estat cap a les 4 de la tarda. En Dino Marcelo Miller, sense cobrir-se la cara, ha entrat en un supermercat del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes de Lleida, i amb una arma curta ha amenaçat una de les caixeres. La dona, segons han explicat els Mossos, s'ha posat a cridar i l'atracador ha marxat corrents sense fer mal a ningú ni agafar res del supermercat. Per les càmeres de videovigilància i per la descripció dels qui han vist els fets, Mossos i Guàrdia Urbana han deduït de seguida que es tractava d'aquest individu, l'assassí no rehabilitat, que va sortir de la presó fa un mes després de complir condemna. Al cap de menys de dues hores l'han trobat i detingut. No és el primer cop que aquesta persona assalta de forma violenta supermercats.
1: Gràcies, Marisal.
2: Teje, agradaria del balcó avui des de Gran Canària. Com estàs?
9: Hola, Anna Puigvoltes, molt bé.
2: Quin temps
9: clima
2: fa,
9: tropical.
2: Ja? Clima tropical, sí?
9: Clima tropical, sí, sí.
2: Després vindrà el carbó a dins de tot el contrari, eh?
9: Ha fet ventet durant el dia. Clar, ara soc a recer, perquè ara soc a la universitat a veure si aprenc alguna cosa, perquè hi havia un acte amb el president de la federació, amb el senyor Rafael Lozán, i també amb el president del comitè tècnic d'àrbitres, Fran Soto, amb la màxima responsable de les àrbitres, Yolanda Parga, aquesta dona que compagina el càrrec amb ser la dona del delegat arbitral del Real Madrid.
2: Sí.
9: Hi havia també Monora Montero, que és... àrbitre andalús internacional, i sabem que és la setmana que és després de les entrevistes i rodes de premsa que ha ofert el president del Madrid, Florentino Pérez.
2: Clar.
9: I és avui l'han denunciat...
2: Hi havia ambient.
9: L'han denunciat davant del comitè de disciplina de la federació, en aquest cas el sindicat d'àrbitres, no el comitè tècnic d'àrbitres, no, que és el que depèn directament de la federació, sinó el sindicat d'àrbitres, que va aliar a l'ens regulador del futbol estatal, el que ha demanat al comitè de disciplina de la federació que obri expedient al president del Madrid, que estudiï sancions, a banda d'obligar-lo o fer-li un requeriment perquè de manera immediata demani disculpes, indemnitzi per danys als àrbitres com a col·lectiu i cessi de fer aquest tipus de declaracions. És una de les notícies de la tarda.
2: Sí.
9: A Florentino també l'ha respost Fermín, el jugador del Barça, a una entrevista al que t'hi jugues que ha sigut fantàstica, que ha entrat a la broma amb les imitacions dels seus companys que fa l'Albert Bermúdez, sí, que ha entrat a respondre Roncero, que
2: fantàstic,
9: va dir
2: que sí,
9: si pogués fitxaria Fermín pel Real Madrid. Per tant, amb tota l'actualitat del dia i amb tota la prèvia que ara mateix està parlant,
2: clar, que demà tenim final.
9: Barça, de la final de demà,
2: Copa
9: doncs farem una graderia del balcó des d'aquí.
2: Escolta, deixa'm explicar que ahir arribo a casa, cansadíssima, però poso el carrusel i passa això.
10: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del de siempre de Cristian Estuani para el Girona! La jugada de Arnau Martínez por banda derecha, el centro, y dentro del área aparece el de siempre, la leyenda del Girona, el capitán salvando a su equipo y lo hace infiltrado. Tremendo leyenda.
2: Tremenda leyenda. No sé si en parlaràs avui una mica. Infiltrat i altre
9: sí,
2: cop l'heroi.
9: Sí, jo jugava infiltrat, però
2: sí,
9: que això
2: sí,
9: no volia
2: que
9: dir que anés la camuflatge.
2: Dir.
9: Vol dir que s'havia d'injectar un calmant muscular. Un calmant per calmar el dolor.
2: I va i marca, eh?
9: Sí, el de sempre, ho cantava molt bé la Núria.
2: Emocionant, emocionant la Núria.
9: El de sempre, com sempre, on sempre, i fent el de sempre, no? Es torna una vegada més. Mira, la gran notícia és que els tenim els dos fora del descens, l'Espanyol que ja hi era i ara també el Girona. Depèn de si mateix per salvar-se. I la jornada unificada, la penúltima de Lliga, és diumenge, per tant avui no hi ha prèvies. Òbviament hi passarem també per sobre, perquè s'ha de remarcar que, tot i no aconseguir la victòria, el Girona doncs va aconseguir aquesta posició que ara el situa en bona disposició de salvar la categoria.
2: Teje, doncs acaba de disfrutar aquest clima tropical, que aquí fa una rasca que flipes, i que vagi bé demà.
9: Sí, no, gaudir poc, perquè al matí hem començat amb les fanzons i després entrenament de l'Atlético, després el del Barça, ara aquesta taula rodona, ara ens anem al sopar de directives, perquè quan venim venim a pencar. Però escolta'm, us farem dentetes perquè com a mínim no ens mullarem.
2: Vinga, Teje, que vagi molt bé. A quarts de nou l'agradaria. Fins ara. Carbo, com estàs?
11: Gaudint de que bé heu precisat que era un clima tropical el de les Canàries.
2: Home, és que increïbles, avui les estampes de la Vall d'Aran, nevada. I aquesta matinada, tu vas dir que seria una mica Mordor, tot congelat.
11: Una mica Mordor. Pensa que ahir a la nit ja em vaig discutir amb l'Aimar Bretos, perquè ell és molt amant de la calor. Mordor, no, això és fantàstic. Pensa que d'aquí unes setmanes estarem queixant de la calor i tindrem molta calor per tot l'estiu. Ara és moment per refrescar les cases i afrontar l'estiu, que sí, així ens afectarà. Dius neu a alguns punts del Pirineu, però també a les parts més altes del massís del Montseny, a part de moltes comarques que han quedat blanques per la calamarsa. Ha estat molt efectiva en calamar-se aquestes tempestes, que encara estan actives, però aniran desapareguent al llarg de la nit. I el cap de setmana, primer de tot, destacar aquest Mordor que deies, que en realitat es traduirà amb gelades, malauradament, a àrees agrícoles demà al matí. Sí. No seran moltes hores sota zero, però hi haurà les condicions favorables. Després, demà, en general, farà sol. A la tarda, ja, temperatures més agradables, màximes al voltant dels 20 graus. Alguns xàfecs demà a la tarda, també, a les comarques de Girona i Barcelona, però més locals que avui. I diumenge, temperatures una mica més altes i de nou sol, però amb alguns xàfecs, de nou sobretot a les comarques de Barcelona i Girona.
2: I com deies, ja ho concretarem dilluns, però pujaran les temperatures.
11: Passaràs calor. La setmana vinent et queixaràs, ja veuràs tu, et queixaràs de calor.
2: Gràcies, Carbó. Descansa. Bon cap de setmana.
11: Igualment a tots. Salut.
2: Salut. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:35 d'aquest divendres 15 de maig. Joan, què ha de sonar?
12: Shakira i Burna Boy.

0: És que volia que arribéssim a aquest moment de la cançó. És la nova cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest any, Estats Units.
1: Ja m'està enganxant, eh?
0: T'ha agradat?
1: Sí.
0: Recorda que comença d'aquí exactament 28 dies. Mm-hmm. I avui s'ha publicat, fa aquesta mitjanit, s'ha publicat aquesta cançó. Per tant, tenim a la Shakira un altre cop protagonista del Mundial, artista que fa l'himne. Quan fa de l'últim? 16 anys. Fa 16 anys, de l'any 2010 a Sud-àfrica. L'any passat del Waka Waka de Sud-àfrica, que va donar la victòria a Espanya, doncs ara és el Dai Dai. Aquest,
1: diries que enganxarà tant?
0: A mi m'agrada molt aquesta, eh? Mira. Però és veritat que l'estribillo aquell de Waka Waka, sí. Samina... Bueno, allò, sí. Ara no me'l sé, no, però
1: Samina
0: és molt...
1: Way,
0: és, Samina Way enganxa, enganxa molt. En fi, no només és mèrit de la Shakira, perquè és que jo t'he dit que hem esperat a un vers d'un home que estava cantant, perquè és un tema que ha fet conjuntament amb un dels meus artistes preferits, que és el nigerià Burna Boy, que si no l'heu reconegut, us recomano moltíssim que ho feu.

0: parlat d'en Burnaboy, sí o no? És una meravella aquest senyor, que ha fet a més àlbums amb Beyoncé, a la banda sonora de Lion King. És molt recomanable i forma part d'aquesta cançó que jo li crec que li dona el toc, el toc així més de...
1: Que de fet es nota molt la seva presència, no?
0: Es nota moltíssim que ho ha fet Burnaboy. I un últim detall, perquè aquesta cançó és una cançó que ha composat Ed Sheeran. Però, una altra cosa important... La FIFA vol una mica copiar la Super Bowl i està preparant aquest any per primera vegada un mega halftime per la final del Mundial. Aquesta final del Mundial, que serà el 19 de juliol al New York JC Stadium, i volen fer un halftime.
1: Que crec que hi ha polèmica, no? Perquè clar, em sembla que allargarà una mica el halftime, precisament.
0: Clar, hi ha la cosa aquesta de que clar, normalment el halftime de la Super Bowl dura 13 minutets. Doncs la mitja part ha de ser una mica més llarga. Ara la mitja part són de 15 minuts de futbol. En fi, l'últim detall, aquesta cançó, durant la meitat del partit d'aquest espectacle hi actuarà, a banda de Shakira, la banda de K-pop, BTS. I també, atenció, la Madonna. Recorda que una setmana abans d'aquest Mundial, d'aquesta final del Mundial, 19 de juliol, publica Confessions on a Dancefloor, per tant, moltes ganes de veure aquest halftime.

0: 7 i 43. T'he triat això, Salvador Massip. Com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, m'agrada, m'agrada. No
0: t'agraden, eh? Dan Pere Albó i el Comboi. És que avui a l'Embassa't.
1: Ah, molt bé.
0: Però ja, jo no dono de si ja de tants concerts.
1: Hi ha més coses avui, eh?
0: A mi hi ha més coses. I demà també. Després en parlem. Doncs això, avui comença l'Embassa't. Toca en Dan Pere Albó i el Comboi. Crec que pot estar bé. Són de Torelló, són fantàstics. I anem avui, va, temps per la ciència, no ets a l'Eister, que bé, quan estàs
1: sí,
0: aquí.
1: Ja vi que venia aquí a veure si fa una mica de sol i ja veig que la previsió aquesta setmana,
0: ja ho has vist,
1: eh?
0: Que he dit...

0: Com la pólvora, és evident.
1: Clar, Clàudia Matas, com estàs, eh?
2: Què tal? Bona tarda.
1: Clar, que sigui en un creuer. Vol dir que tornen a ser aquest ambient tancat.
0: Sí.
1: 1.700, que... De quants es poden acabar contagiant?
0: En aquest cas és un virus que es contagia molt bé, és el contrari de l'antivirus, i també el contrari de l'antivirus té una mortalitat molt baixa. Llavors, el més possible és que hi hagi centenars, en aquest cas, de contagiats, molt diferent de l'antivirus. Mortalitat, hem vist que s'ha mort un senyor de 90 anys, clar, aquests virus afecten són més greus sobretot pels nens i per la gent més gran, o gent amb patologies. Llavors, és el risc. En principi, no hauria de transcendir massa més que això, una gastroenteritis, que és una putada, sí, però...
1: Ara direm norovirus, ara. Ara ja hem après,
0: directament.
1: No?
0: Quan... Jo crec que això és important. Primer, el que l'antivirus ha posat sobre el mapa és el fet que aquests virus que circulen en vaixells, que normalment eren virus entèrics d'aquests, de diarrea i vòmits i poca cosa més, que bueno, ja és prou greu, però poden ser també virus més agressius com l'antivirus. O sigui, es pot generar un brot d'un virus bèstia com és aquest virus, és un virus que pot causar una mortalitat molt elevada en un vaixell. I això jo crec que hauria de portar-nos a revisar una mica els protocols de què passa amb un vaixell, perquè en aquest cas, una mica com amb la pandèmia de la Covid, que al principi no sabíem què fer, doncs amb el vaixell aquest es nota que tampoc sabíem molt bé què fer, estàvem més acostumats a brots de gastroenteritis i no sabíem molt bé, no, aneu, et van deixar sortir gent, clar, no pots fer això si és un virus tan bèstia com aquest.
1: Jo he visualitzat el típic, no?, la safata anar passant i allò que et posa una mica el ranxo.
0: I el ranxo i el virus al costat.
1: Clar, no? I anar repartint, va així, no? Pot ser
0: així.
1: Qualsevol menjar...
0: Sí. No, és, a veure, és que és molt difícil evitar-ho. A veure, s'ha d'anar amb totes les mesures de seguretat, però de la mateixa manera que els virus a les escoles circulen com bojos o els quartels circulen com bojos, els creuers és l'altre entorn. Llavors, precaució i sobretot protocols. En aquest cas, si ja heu vist, a diferència d'altres casos de brots en un vaixell, el primer que ha fet ha sigut tancar-lo.
1: Però clar, és que tenim la psicosi ja.
0: Exacte, doncs, però això és que és el que s'ha de fer, perquè no saps si aquest virus serà un virus que pot ser greu. A veure, dintre la gravetat aquest és el que menys, no?
1: Sí.
0: Doncs anem a fer protocols d'aquest, de si apareix un brot d'alguna cosa que no saps què és amb un creuer, tanca'l i després parlem després. Aquí xoquem, ho hem vist aquests dies, amb el tema legal. No tots els països, de fet, la majoria de països no tenen una normativa que permeti tancar la gent. Llavors has de deixar que la gent faci la quarantena a la seva pròpia voluntat.
1: Mira, és que de fet tenim les quarantenes que estan seguint els afectats de l'antivirus, però cada país són diferents, els protocols.
0: Sí,
1: però bastant diferents,
0: molt,
1: no?
0: Si heu vist, l'OMS va recomanar molt clarament, i el nostre protocol, que l'OMS es basa en científics, no en polítics, ni en lleis, el protocol científic hauria de ser 42 dies, que és més o menys el període màxim d'incubació, i a partir d'aquí segur que ningú el té. A partir d'aquesta recomanació, cada país ha fet el que ha pogut, el que ha volgut i el que ha pogut. Té les dues coses, no? Depèn dels polítics.
2: Sí, estava a Països Baixos, fan 6 setmanes de quarantena a casa dels afectats, els 5 francesos afectats d'antivirus estaran 3 dies a l'hospital i després 45 dies a casa. Els nord-americans entraran a unitats de quarantena a Nebraska, suposo que un búnquer sota terra on ningú salvarà què passa amb
1: ells. No, però hi ha un detall divertit, no? Bueno, que disposen de llits i equipaments com bicicletes estàtiques.
2: Bicicletes estàtiques. Això indica que estaran aïllats, de veritat.
1: I els britànics?
2: I els britànics aniran directament a un hospital del nord-oest del país.
0: Clar.
1: Que, poca broma, ara, abans de baixar, estava veient el virus de l'èbola, que ha rebrotat al Congo, que deia que podria ser un dels més greus de la història. Espero que no n'haguem de parlar divendres que ve.
0: Torna a ser un brot d'aquests d'un virus molt agressiu, de família similar, de família diferent, però més propera a l'antivirus, diguéssim, que no als altres virus. Transmet malament, però molt, molt, molt mortal. I aquest sí que donarà, doncs, segurament, com sempre, un brot amb desenes de casos o pot arribar a centenes baixes i amb una certa mortalitat.
1: Però, com sempre, se'n parla poc, no?
0: Se'n parla poc, però aquest no ens arriba aquí. No està un vaixell de gent rica que s'ha anat a mirar els glacials de la Patagònia. Doncs,
2: sí, les últimes notícies crec que parlaven de 64 morts ja.
0: Sí, és aquest,
2: en molt pocs dies.
0: És d'esperar que la classe és diferent. Però, bueno, sí, tot això serveix per prendre consciència una mica, perquè sobretot això, si legalment no podem obligar a fer quarantenes de coses, almenys que la gent prengui consciència de com és de greu, perquè n'ha enganxat un que s'havia anat a la discoteca, no? Que havia estat en quarantena i estava ja de festa. Dic, home, a veure, una mica de serietat, no? Perquè...
1: Anem a parlar del clima. Ara que estàvem dient que aquí fa molt fred, s'han obtingut dades climàtiques de la Terra de fa 1,2 milions d'anys. Com s'han aconseguit aquestes dades?
0: Han agafat la màquina del temps, que havia que ja s'ha anat endarrere amb una estació. No, a veure, de fet, és una màquina del temps, això, perquè

0: El que fan és anar a l'Antàrtida amb uns d'aquests d'aquestes broques immenses, foradar el gel i anar baixant, baixant, baixant, fins a emportar-se un cilindre de gel, que és l'equivalent a això, a 1,2 milions d'anys. O sigui,
1: I a quant de profunditat?
0: 2,8 quilòmetres han hagut de baixar per agafar això. El que passa
1: però quina
0: gel...
1: broca hi ha de...
0: pues, doncs en tenim, els científics fem aquestes coses, inventem broques d'aquesta mena.
2: I que no troben terra, vull dir, que això terra, és tot clar, gel. Exacte. Són quasi 3 quilòmetres de gel.
0: Per això se'n van a l'Antàrtida, perquè és un lloc on el gel, clar, si us ho penseu, un gel que està a 3 quilòmetres de profunditat...
1: És que és la neta, això.
0: Clar, sí, és que no l'ha tocat ningú des de fa molt de temps, clar. S'ha anat acumulant gel i es va una capa, una capa, una capa, fins que fas, doncs, 4 quilòmetres o més de gel.
2: I què llegeixen d'aquell gel? O sigui, quines dades poden treure?
0: Allà poden treure moltes més dades del que penses, sobretot la composició de l'atmosfera de la Terra en un moment donat. Si calcules l'edat que té aquell gel, en funció de tots aquests paràmetres que fan els experts, i a partir d'aquí, fent una composició de, per exemple, mirar quant de CO2 tenia, sí, poden deduir, en funció del percentatge de CO2 que hi ha en aquell gel congelat allà sota 3 quilòmetres, saben quin CO2 hi havia a l'atmosfera en aquell moment. I amb això va molt bé perquè poden predir coses com o calcular què passava quan hi havia aquestes edats glacials. A la Terra hi ha hagut uns canvis molt radicals. Hi ha hagut
1: que fulminaven tot, no?
0: Fulminaven tot. De cop i volta tenies una edat glacial que durava 1.000 anys o el que sigui, fins que es va estabilitzar una mica, diguéssim, el temps. Però això és habitual a la Terra. Llavors, això poden lligar-ho a les concentracions de CO2 que hi havia a l'atmosfera i deduir per què podia haver passat això. Per què de cop i volta hi ha una època en la qual les edats glacials eren molt freqüents, després es para, i després hi ha algunes que són menys freqüents però més llargues. Això va passar fa 1 milió d'anys i així.
2: Sí, que he vist el paper, deien que havia una edat de gel cada 40.000 anys,
0: cada 40
2: que
0: anys.
2: Trobo que és molt sovint.
0: Molt sovint, sí.
1: Allà, quan ens tocaria ara?
2: Un milió d'anys, vull dir. Que...
1: Clar, quan ens tocaria ara?
0: Quan ens tocaria propera, no?
1: Clar, és que bueno, això és el que...
0: De fet, ja va haver-hi, a l'edat mitjana ja va haver-hi una mini edat de gel i ja havies de tirar més enrere, encara es creu que els humans hem patit algunes molt diferents d'aquestes que estem dient, algunes mini edats de gels que el temps era anormalment això de Winter is Coming, no? Que ve l'hivern de Trons. És una mica això, no? En principi, clar, això se suposa que ha canviat. Això era al principi de fa 1 milió d'anys o i més. Es creu que era per canvis de l'eix de rotació de la Terra, petites inestabilitats...
1: Però això està passant, no? Sempre hi ha un
0: canvis
1: petit
0: al camp magnètic, per exemple, que també ha anat canviant. Ara, a veure, jo crec que si hem d'esperar 40.000 anys potser no ho veurem ningú dels presents.
2: No arribarem.
0: Bueno, no ho sé, perquè els que estem investigant amb envelliment potser aconseguirem alguna cosa, però al principi no crec que ens hagi de preocupar una edat glacial. El que ens ha de preocupar és el canvi climàtic que estem forçant.
1: Clar, és que ja estem prou preocupats amb el que tenim. De fet, anem cap a la inversa, no?
0: Sí, sí,
1: més que edat de gel...
0: Anem cap als climes
1: extrems.
0: De l'infern. I bé, sobretot extremes. Ara estem veient, estem parlant molt del superniño aquest que ve. El sí, niño és aquest sí, fenomen meteorològic que ve de tant en tant en funció de l'escalfament de l'aigua de Sud-amèrica, que després canvia doncs, el corrent del golf, etc. Ens podríem anar cap a un estiu o cap a un any de temperatures extremes, per dalt i per baix. Yeah. I això tenir uns mesos well, bastant intensos.
1: Ja les viuen així a l'Àfrica, no? De fet.
0: Doncs això.
1: Massip, la capacitat del cervell per processar informació.
2: Sí, perquè se sap que les persones a les quals se les administra anestèsia general que han estat semblant al coma, en què la memòria i la percepció del dolor queden desactivades. Però un estudi ha demostrat que poden aprendre, que podem aprendre quan estem inconscients. Noves dades revelen que una part del cervell es manté sorprenentment activa, analitzant gramàtica, significat de les paraules parlades i fins i tot anticipar què es dirà a continuació
1: d'aquella
2: conversa
1: això.
2: Mentre estàs anestesiat.
0: Estàs subat i estàs totalment fora.
1: Això
0: vol dir que
1: el cervell
0: no desconnecta al 100%. Estem parlant
1: com els taurons, que no dormen, que no sempre funcionen.
0: Cosa que no ens n'adonem, però hi ha una estructura que és l'hipocamp, en aquest cas, que és el que estan mirant, que està molt relacionada amb la memòria i tot això. Han fet una... Tenen ara uns electrodes per mesurar l'activitat neuronal mil·limètrica, gairebé neurona a neurona, i pots veure què s'activa, què no s'activa. Han agafat pacients doncs, que estaven anestesiats.
1: Demanant permís, no?
0: Jo, evidentment, ja. Aquestes coses s'han de fer amb molta...
1: Mira, estàs molt preocupat per l'operació que et farem, ara t'anestesiant, i també observarem qui aprens.
0: Ja que hi som. La gent, si mai us pregunten si voleu participar en un estudi clínic, penseu que podeu acabar sortint en programa de ràdio, perquè és important que ajudeu a la ciència. Doncs en aquest cas, feien coses com, per exemple, posar una sèrie de tons musicals i llavors un fora de to. Per exemple, nascut entre Blanes i Madrid, saps? Una cosa que no quadra. I el cervell detectava que allò no quadrava.
1: Com? O com sigui, es nota? Una...
0: Tenies una activitat neuronal i cop i volta, quan hi havia la nota o la paraula que no era, miec, sortia i s'anava...
1: Quin perquè exemple has posat, eh?
2: El cervell està esperant una altra cosa,
0: perquè
2: no?
0: El cervell està esperant...
2: Havia una previsió.
0: Entre Blanes i Cadaqués, i en lloc de Cadaqués li poses Madrid o una altra nota diferent, el cervell preveu el que ha de venir i de cop i volta veu que allò no és. I ho interpreta, ho sap, sap que l'estàs enganyant. O sigui, tu estàs dormit, no te n'enteres, tu no te n'assabentaràs mai d'això, però el teu cervell està conscient, fins a cert punt conscient del que està passant.
1: Que em fa pensar, no té res a veure estar anestesiat amb estar en coma.
0: No, no. Bueno, bona pregunta, perquè podria ser que hi hagués uns punts en contacte. Al principi no, perquè l'anestèsia és una cosa controlada i no tan profunda, però precisament aquests estudis... obren la porta a pensar que la gent que està en coma potser pot tenir alguna manera de comunicació, d'entendre el que està passant, o es pot potser arribar a aquesta gent. Ara que tenim eines que permeten mirar més finament l'activitat neuronal, podríem veure-ho. Això està lligat a un altre estudi també que s'ha fet aquests dies, que s'ha publicat, en el qual el que fan és agafar persones que tenen somnis lúcids, aquests són les persones que quan dormen i somien, saben que estan somiant. De fet, a mi alguna vegada m'ha passat això.
1: Que fins i tot et lleves i pots continuar els somnis.
0: Per exemple, no? O que estàs somiant i dius, això és un somni, parem-lo que m'està convertint en un malson. Això és el somni lúcid. Gent que té historial de somni lúcid, que vol dir que té un cert control o una certa sensació del que està passant, i els hem posat això, música, els hem posat un podcast, els hem posat coses per veure que si estan, si poden processar-ho. I, sobretot, el que els feien era... abans de dormir-se, feien un trencaclosques i no l'acabaven, un trencaclosques molt difícil, no? I els deien, vale, ara te'n vas a dormir, i el feien, mentre feien el trencaclosques, hi havia una música de fons. I diuen, te'n vas a dormir, i si somies amb aquest trencaclosques, intenta resoldre'l. Llavors, quan estaven dormint, els hi posaven la música del trencaclosques. I molts d'ells, un percentatge important d'aquests, començaven a somiar amb el trencaclosques. I començaven a intentar resoldre mentre somiaven i sonava aquesta música. Totalment dormits, eh?
1: O sigui, una mica Pavlov, no? Allò que deien.
0: Totalment, condicionat, el reflex condicionat a pensar en això mentre estàs totalment dormit. L'endemà s'aixecaven, s'anaven a fer el trencaclosques i els que havien somiat amb el trencaclosques havien avançat. O sigui, el resolien més ràpid perquè durant el somni havien processat. El cervell estava treballant amb el trencaclosques estimulat per la música.
2: Bueno, quantes vegades no hem somiat amb un problema que tenim i hem dedicat tota la nit a resoldre allò.
0: L'endemà, pam.
2: I el dia següent, potser no és la solució del somni, però vas molt ràpid.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara, no sé si t'has equivocat, tu has dit, havíem... No, ho vas fer tu, no t'has posat...
0: No, dic, havíem per als científics.
1: Dels científics, ara dic...
0: És plural majestàtic, això.
1: Això podria plorar, clar, he pensat, ara és quan ells se són més, però no s'ha volgut posar de protagonista. El que queda claríssim és que del cervell encara queda tant per descobrir.
0: És claríssim, això, sí. Perquè, clar, tot això s'ha parlat moltes vegades de que si pots aprendre mentre dorms, tal i qual, fins que no tenim ara les eines per mesurar-ho, no podem estar segurs que tot això està passant. És fascinant.
1: Mira què t'estem posant, mira. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Tu somiaves amb anar a veure el sopa de cabra,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Era un somni lúcid i real.
0: Lúcid i real.
1: I on vas demà?
0: Vaig a veure el sopa de cabra, evidentment.
1: Home, que els vam entrevistar a balcons, ho vam passar.
0: A més, per mi és tornar al que era el Celeste abans, a veure el sopa després dels 30 i tants anys.
1: Doncs disfruteu, Massip.
0: Gràcies.
1: Bon cap de setmana. Nosaltres, res, una pausa i ja estan aquí els Otero.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
5: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
8: I la penya era com aquests niñatos, que volen fer? No, és igual, no vam tenir suport de ningú, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva, i a casa meva hi havia aquesta taula, i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa, i encara són els mateixos mobles. Sí.
9: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Els divendres ja sabeu que acabem amb els Oteros. Miqui, Malcolm, com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé.
0: Com sempre, es presenta?
2: Sempre diem el mateix.
0: Ja.
2: Superbé.
0: Superbé.
2: I a més, que, com que sento la cançó, sembla que faci 5 minuts, que s'ha sentit una setmana més.
0: És que passa molt
2: ràpid,
0: no?
2: Superbé fins que acaba la vida, saps? Anem dient superbé i llavors arriba l'últim acte.
0: Fins al dia que us preguntaré què tal i direu
1: una
0: de
1: merda.
0: Pena.
2: Sí,
0: una
2: no,
0: merda.
2: No, clar. És que si dius bé, estàs mentint. Llavors has de dir superbé per...
0: Que a mi m'encanta sempre parlar del temps, però és que glaçarà aquesta nit. Ha dit en Carbó.
1: Com? Glaçarà?
0: Sí, hi haurà llocs. O sigui, hi ha nevat a la Vall d'Aran.
2: Ja.
1: No entenc res, ja.
0: Ja està.
2: Canvi d'armari, una altra cosa.
0: Canvi d'armari, que vam parlar la setmana passada.
3: Ja s'ha quedat antic el programa la setmana passada, ja no serveix.
0: Mira, és que avui parlem d'un concepte, el JOMO. Dieu JOMO o HOMO? JOMO, no? Perquè és de join.
1: JOMO, sí.
0: Però abans que l'expliqueu, aquest concepte...
2: Tu dits gladiator o gladiator?
0: Gladiator.
2: I pantocràtor o pantocrèitor?
0: Pantocràtor. Ja,
2: hi ha una contradicció aquí, Anna.
0: Total, és que... Aquest concepte neix com a contraposició d'un altre que és el FOMO. Hem faltat

0: que sempre trieu vosaltres les cançons, però la Laura Boló del Fó, Laura, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tenies claríssima
2: la fumida.
0: És que
2: volia regalar aquesta cançó perquè em sembla un temazo que explique clarament del que no voleu parlar, però que neix a partir d'aquest concepte que és el FOMO.
3: El FOMO, sí.
0: Què és el FOMO?
2: El FOMO és el fear of missing out, que és por a perdre't coses, por a no ser a un lloc determinat, perquè estàs a un altre lloc, potser, o perquè no estàs fent res, però és que tu vols estar a tot arreu tota l'estona.
0: I que a tu et passa moltíssim.
2: A mi em passa moltíssim. L'estic treballant molt, va ser el meu propòsit de l'any passat, treballar el meu FOMO. M'ha sortit a mitges.
3: Però és un FOMO digital o analògic?
2: No, presencial. O sigui, jo aquest cap de setmana tenia 3 plans.
3: Sí?
2: Evidentment, només puc anar a un, perquè són lluny els uns dels altres.
4: Tens FOMO dels
2: altres dos. Sí, totalment.
5: Clar, jo, home, hem de dir que el Mic i jo vam dir que llegiríem un llibre,
0: sí,
5: que es diu Jomo, que ha publicat Anagrama, de Juan Evaristo Bachbosch, i vam llegir el llibre. I jo, fins a aquest moment, jo tampoc tenia molt clar el concepte FOMO-JOMO, jo pensava que FOMO era quan jo marxava de la festa i no volia marxar perquè pensava que en el moment que jo marxés passaria el millor de la nit.
2: També sí, pot ser això.
5: Això era el FOMO per mi. Però
3: és resulta el síndrome Nitbus, no?
5: Exacte.
3: Esperes 30 minuts, 33 minuts, dius, i marxes i arriba el Nitbus.
5: Exacte. Aleshores, però clar, llegint aquest llibre he vist que no, que el FOMO és el símptoma del capitalisme més salvatge, és la culpa de la depressió dels nens, vull dir, és Darth Vader dels sentiments.
0: Sí.
5: I clar, aleshores...
0: Darth Vader dels sentiments.
3: T'estan mirant amb una cara, la Laura...
2: No, és que té raó.
3: Sí, perquè hi ha aquesta cosa com que...
0: És el Satan de la vida, no?
5: És Satan.
3: Darrere d'aquesta ambició com de voler accedir a tot el plaer i a tots els plans, el que amaga això realment és la por a perdre.
2: Sí, i que no et deixi gaudir del que has triat a fer. O sigui, el que estàs fent en aquell moment, ho estàs gaudint, però estàs sempre pensant en...
0: Això és FOMO extrem,
2: si
0: ja, anat... Laura.
2: Sí, que
0: no?
2: Per això us dic que l'he treballat, però no, ara ja no em passa això.
3: Això té... No, sí que et passa, sí. Però això té a veure seguint del teu cas, amb la sobreabundància. Tu tens 3 plans possibles per un sol dia.
2: Sí.
3: El problema és que tens massa plans...
2: Tinc,
3: no?,
2: massa amics, vols dir.
3: No. Pot ser.
2: No.
3: Però ja és aquesta cosa com de que pot ser en els plans del cap de setmana de Laura, en el menú de Netflix o en qualsevol altra cosa, de la sobreabundància d'oferta que et genera. Aquesta, ja el llibre cita un altre autor mort, lamentablement, però que ens agrada molt, que és el Mark Fisher, que parla d'adonia depressiva. És a dir, és la depressió no per tenir adversió, ni l'adversió al plaer, sinó per tenir una addicció al plaer, per buscar-lo massa, no? I en aquesta búsqueda és tot el que perds i en el que et converteixes en un zombi consumidor, perquè la imatge, per mi, la imatge mental que em genera el FOMO, ja no sé ni què homo és, el FOMO...
5: Sapiens.
3: El FOMO Sapiens, la imatge mental que em genera és algú en el sofà, en realitat, no anant a cap d'aquests 3 plans, demanant globo i menjar a domicili, fent scrolling amb el mòbil i no fent res, però consumint tota l'estona mentre no fa res.
0: Però ara que dius-ho de les plataformes, és veritat, això de Netflix, que tu tens un ventall tan gran que estàs una hora i mitja intentant triar, i no acabes veient la pel·li.
5: Us en recordeu quan es parlava de sèries i eren El Soprano, The Wire i 3 més? I era tot tan limitat. Ara és infinit, no? Però per mi el FOMO era un festival de música. Un festival de música per mi és el FOMO, perquè arribes i dic, si vaig aquest, m'estic perdent aquest, però aquest m'agrada més, però bueno, aquest em diuen que és molt bo. I el que estàs allà i fas 18 quilòmetres perquè fas una mica de tot i al final no gaudeixes de res. No?
3: Però en el cas de la generació de la Laura, jo crec que és perquè pots seguir, diguem, o mirar imatges contínuament dels altres 3 plans que no estàs fent. Això és el que jo crec que et genera.
2: Clar,
3: també.
2: Clar, perquè estàs veient el que està passant i tu no hi estàs, no hi ets.
3: Però, no hi ets. No? I tot i que saps la trampa, que és que aquesta penya s'ho està passant malament.
0: Però creieu que és generacional.
3: Les imatges, però...
0: És generacional, perquè dius, de l'edat de la Laura, jo tinc FOMO, també.
3: Sí, però més atenuat, més...
0: Sí.
3: més no, crec que no és tan
0: dir,
3: intens.
0: És a dir, puc disfrutar del que estic fent i del que...
3: No tens FOMO natiu, o sigui, tindria un altre nom o no... Crec que sí que és una cosa...
2: És que és molt activa, la...
3: No. Però ja el llibre recull les xarxes dels tants % de penya, per exemple, amb depressió, amb ansietat. Els menors de 25 són un 40 i pico % diagnosticats amb ansietat.
5: No, diu, el 15% dels menors de 15 anys tenen depressió. I ansietat, el 41% dels menors de 25 anys. Clar, és un percentatge bestial. Bestial. Clar...
0: Estem parlant d'ansietat, eh?
5: Ansietat, sí.
3: I té a veure amb això. Amb
5: la... I no la, no la de Nat King Cole de quererte.
0: Ja. En contraposició, hi ha el Jomo, que aquí Claudio Matas apropa't al micro.
2: És que és el màxim representant. Oh,
0: perquè, clar...
3: Mira, abans que parli, posem un temazo, que va. És perquè va de perdre. Anem a posar el loser.
0: Vinga.

0: Veig que és un geni de la música, a més toca amb instruments i tal. M'encasta que en aquesta cosa que diu en castellà de soy un perdedor, I'm a loser.
1: Com... Hi ha un disco que es diu Odelay, perquè era com ell pensava que es deia Andele, però la idea d'un tio rapejant, que és un perdedor, sí, a mi sembla massa...
0: Aquesta cançó ha estat la meva banda sonora molts anys.
2: I mireu com ha saludat el Claudio, ha dit hola, què tal?
1: Hola, què tal?
3: És que ell no vol estar aquí, ell té jo no estar aquí.
4: Clar. Si diuen, podries no participar avui a la secció dels Soteros, diria, que bé!
1: Això comença a ser lleig.
4: No d'anar...
1: Això és molt lleig.
2: Però diem la veritat.
1: Pots tenir Jomo de tot menys de nosaltres, Claudio.
2: Vosaltres vau proposar Jomo i Claudio Matas va aixecar el dit. És a dir,
4: vaig dir, soc jo.
2: Soc jo.
1: Vale, explica'ns per què ets tu.
2: Per què?
4: A veure, jo he detectat, pot haver una boda d'algú que jo conec que ha convidat a tota la gent que està al meu voltant, sí, i a mi no m'ha convidat, i alguna gent m'ha dit, t'ha sabut greu? I jo dic, no, m'ha encantat, em sembla un regalasso brutal.
1: Ens estimem tant que no et convido, perquè sé que et faria mal.
2: Però sempre passa, Claudio, hi ha plans que et deuen...
4: No, si no em clouen, jo ho gaudeixo molt. Quan em conviden, també. Però si no em conviden, dic...
0: Però no és millor dir que no. Dic que et convidin, veus que t'estimes, però no puc, perquè...
2: Això és el ple màxim, no, Claudio, doncs?
4: No. El Jomo, l'autèntic joy, l'alegria real, és que no t'incloguin en el plan. Que puguis perdre tu d'una forma natural, sense posar excuses. Llavors, no m'he inventat res per no anar-hi.
1: Però no hi ha acte polític aquí, Claudio, perquè el Jomo el que diu... Jomo és joy of missing out. Sí. O sigui, és el contrari de la por. Perdre't alguna cosa és la joia.
4: Però ja està el plaer. El plaer és perdre't tu sense haver d'esforçar-te tan sols.
1: No és un plaer afirmatiu. No ets l'escriviente de Bartleby, del Melville, preferiria no fer-lo. Tu no tens el gest de dir que no. No t'han convidat a la boda, Claudio. Vull dir, la gràcia és dir no vaig.
0: No, és que no és el mateix. És un loser, però no és
4: Jomo. El plaer, l'important per mi en aquest concepte és el plaer. Quin nivell de plaer tens de perdre't a coses? I en el meu cas és altíssim.
1: Altíssim.
0: Però sí
1: tu celebres a casa, o sea, poses canapés a casa, celebres amb xampín la teva pròpia boda de no anar a la boda, no? O sigui...
4: és mira, això no ho he fet. I està molt bé.
2: I està molt bé celebrar-ho. Vosaltres teniu Jomo? A mi, Malcolm, dubto que tu en tinguis Jomo.
0: A mi m'encanta... abans parlava amb el Miqui. Clar, jo sóc d'un Jomo... Aquí critica... el FOMO, diguem-ne, que és el capitalisme, i el Jomo és revolucionari. És el dir que no, és el contestatari... O sigui, hi ha com un activisme de... I, de fet, hi ha un capítol que es diu Cama, llit, que és com quedar-te al llit, però, clar, també es critiquen els llits rodons aquests de Hugh Hefner, perquè són tal... Però... Jo sóc molt... Més aviat, jo sóc un hedonista del dolce fer niente. A mi m'encanta no fer res. I sóc d'aquestes persones que tot li fa mandra a priori. Un cop que ja les estic fent, ja em deixo...
2: Però, ja no vols marxar.
0: Però abans, jo sóc d'aquests que sempre que surt un sopar amb el millor amic del món, el que més estimo, dic, hòstia, per què no cau ara una tormenta, una... terrible, i dic, hòstia, no puc, perquè no vull dir, no, perquè no hi ha taxis, alguna cosa, una vaga de taxis espontània, alguna cosa.
2: Vale, és mandra.
0: Sí, jo sóc més aviat mandrós, que no és exactament el mateix.
1: Però la
2: clar,
1: mandra,
2: Miqui, en canvi, jo sí que et veig a tu, més de
1: no,
2: Jomo.
1: No et creguis. Ah, bueno, de Jomo sí.
2: Sí, de Jomo, Jomo.
1: Ah, moltíssim. Sí. No, però que sí que aquesta mandra, sí que això ho hem defensat aquí sense parlar d'aquest llibre, molts cops. A mi em sembla, la mandra em sembla molt revolucionària, i a més hi ha assajos i pamflets que em donen la raó des del final del 19, com l'elogi de la mandra de la Fart, no? Que algunes de les idees també es recullen aquí, no? El mandrós afirma perdre's la cosa, és una afirmació, és un posicionament. Jo no vaig aquí, ¿vale? Jo no vaig en aquests llocs. En aquests puestos?
2: Jo no vaig. Com què?
1: No em veureu en determinat tipus de reunions, en determinades situacions compromeses, en coses que en realitat no t'agraden i no et deixes portar, llavors no hi vas. Això és una qüestió que pot tenir a veure amb el teu caràcter, fins i tot amb la teva... ètica, amb el que sembla, té ideologia, fins i tot el que sigui. Però després hi ha el Jomo com a postura per baixar-te del carrusel rapidíssim de la vida moderna, diguem. Que aquest és un altre, no? O sigui, és com convertir... És com, d'alguna manera, polititzar l'ansietat, no? I convertir, diguem, l'ansietat, negar-la a través de no fer, no aparèixer, no dir determinades coses, no? No està en el mercat, no està a l'aparador.
2: No està al mercat.
1: I aquesta em sembla... O sigui, em sembla com, com interessant, perquè a través d'això, si tu fas això, d'alguna manera arribes a la conclusió de que no és culpa teva, per exemple, no anar a un lloc o no arribar a una feina, sinó que té a veure amb una mena de plantejament injust, sistèmic. És a dir, tu estàs rebentat i no et ve de gust perquè, diguem, tot va massa ràpid, passen masses coses, etc etc.
2: Però ara has parlat de culpa, és a dir, no és culpa meva.
1: Una de les grans coses del FOMO jo crec que té a veure amb la culpa. Sí. Amb la culpa per no fallar a una altra persona, amb la culpa en general de no fer les coses, per exemple, la feina, de no saber dir que no, etc.
0: Jo tinc un amic que treballa a una gran empresa d'aquestes de promoció de concerts i sempre em convida a concerts d'aquests importants. I d'aquests concerts que tothom fa 3 dies de cua que està esperant perquè li donen una entrada i tal. I a mi em dona, quantes vols?
2: Quantes entrades?
0: I dic, no, és que no hi seré aquell dia, però potser falten 8 mesos, ja sap que és mentida. Però dic, no hi seré. Perquè després arriba el moment i dic, hòstia, m'hagués agradat estar aquest concert i tal. Però quan ho penso, dic, hòstia, ara fer la cua aquella, pujar fins a Montjuïc, on sigui, esperar tal, I aleshores dic que no preventivament i m'invento una excusa. Ja sé que mentir ja no és tan revolucionària, és una cosa més... Però m'invento una excusa que se sap que és mentida, perquè si normalment ara els concerts són un any abans, i clar, doncs un any abans és impossible que
2: estàs donant una de pistes, la de gent ara que està dient que no, manguis, que és el Malcolm...
0: Aquest amic meu de Live Nation, no t'emprenyis.
1: També hi ha l'inrevés, dir que sí perquè falta un any, a mesura que t'apropes és quan veus aquest tipus, quan veus el cansament als ronyons de la cua, o quan veus això, ho veus quan t'apropes a la data.
3: Clar, però no creieu que a vegades el JOMO pots fer que t'estanquis a la teva zona de confort i el FOMO fer-te coses? Perquè jo, per exemple, m'he apuntat a activitats i a fer coses per FOMO, que després penso, sort que m'hi he apuntat, perquè quina sortida de zona de confort i quin repte que he fet.
1: Però és que no, és que quina és la teva zona de confort? És que
2: la teva zona de confort,
1: Laura, està sent atacada per tot. S'ha de defensar la nostra zona de confort. O sigui, estem vivint en uns moments, diguem, que estan venint amb cavalls i amb lances cap a la nostra zona de confort. No hem de sortir nosaltres, ens volen treure, volen treure'ns la cavallera i arrossegar-nos cap a fora de la zona de confort. Queda't a la teva zona. Delimita, fes un fortín a la teva zona.
3: O sigui, cada vegada és més gran la meva.
1: Perfecte, llavors no és tan petita, llavors inclou molts interessos.
3: Perquè va sortir.
4: Hi ha una part del teu FOMO, Laura, pel que expliques, que té a veure amb la productivitat, que és una de les coses més odioses del món actual. Que és que estic desaprofitant el meu oci, no estic fent el meu oci a tope,
1: no,
4: al màxim,
1: millor,
4: al seu límit.
3: Totalment.
4: Dius, no, l'oci, justament el temps lliure és lliure.
2: Però això sí que té a veure amb l'edat, no? Que és quan jo puc fer-ho tot.
4: No ho sé, perquè jo també he tingut la sensació que a mesura que em faig gran, i ara ho soc bastant, queda menys temps per fer coses. I potser podries agafar aquest rotllo de ho faré tot
3: també.
4: Ara perquè em queden 30 anys.
1: No, té sentit, perquè no hi ha ningú que dormi més que un adolescent i a mesura que et vas fes gran, dorms menys hores. Vull dir que el cos et diu aprofita, nen, que s'està acabant això.
0: Però és veritat que el que diu la Laura, vull dir, això d'intentar fer moltes coses, apuntar-te molts plans, és que no tens... O sigui, és temps que sembla que és per tu, però no és per tu. A mi m'agrada, no sé si se'n recordeu aquella escena de Serious Man, aquella pel·li dels Coen, que va al rabí i diu que vol parlar amb ell, aquest tio està perdent la fe, i diu vull parlar amb ell, i surt allà com la secretària i diu no, està molt ocupat. I el veu allà que està assegut sense fer res i diu, però si no està fer res. I diu, he's thinking. Doncs això per mi és un estat com de meditació, no necessàriament transcendent, sinó, vull dir, és un estat per mi de felicitat, el no fer res.
1: I té res a veure també com amb l'exposició de la intimitat a les xarxes i tal i tal. No només tens molts plans, sinó que són plans que han de ser fotogènics, perquè els has d'ensenyar. Aquesta és una altra. És a dir, tu has de fer aquest plan per ensenyar que l'estàs fent, no per fer-lo, sinó
2: però
1: per ensenyar.
2: Però d'aquí neix el FOMO, quan tu estàs veient a Instagram els plans que han fet els altres.
1: El FOMO és presencial, en el cas de la Laura, però en molts casos és digital, també.
3: Sí, hi ha molts casos que estàs de... Ai, hauríem d'haver anat aquí, i és com, bueno, t'he proposat 3 vegades si volies anar i no hi has volgut anar.
1: Vull dir que la teva manera d'estar a gust amb tu mateix i amb la vida pot ser mirar una rentadora i no faràs un vídeo d'Instagram, un reel d'Instagram amb això, però seria la gent, el cas és que fa...
3: Sí.
1: Bueno, però la quietud de la que parlava el Malcolm amb Sirius Man És realment en la tranquil·litat, en la calma, en la quietud, i jo vull posar una cançó que es diu Obsesión, ni más ni menos, és on tu, ho diu el llibre, on tu, diguem, diferencies l'ansietat i el desig, o diferencies, i d'aquí va la cançó, l'amor i l'obsessió, només quan estàs tranquil.

0: FOMO te hace hacer cosas, es Laura. Perfecta, ¿no? Laura, el FOMO te hace hacer cosas.
1: No, només us diré,
0: que no atienden a la razón.
1: Només us diré que per FOMO, per... no sé, on estaran els meus amics un dia, farem 50 quilòmetres caminant de nit del Prat de Llobregat a Montserrat.
0: Si però a mi això em sembla guai, veus?
1: Veus? Doncs pues això et deia, reptes, reptes. Bueno, no, pots venir, si vols.
0: Puc venir al tram final, com els que fan el Camino de Santiago des de l'aeroport de Ryanair.
1: Estàs tenint FOMO? Estàs tenint FOMO?
0: Home, és que aquest em sembla guai.
2: No et crec, Miqui, no et crec.
3: L'última, els últims 10 mesos.
4: No, però el que diu la Laura és també un FOMO, diguem, el FOMO social és una, mana, és una cosa de pertany a, una, a la comunitat dels teus amics, no ser un menys d'aquests, vull dir, és un FOMO diferent perquè és...
1: De tribu.
4: És una cosa tribal, exactament, vull dir, però, que, però és... Vull dir, l'altre dia tenia l'oportunitat d'anar al Barça a veure guanyar el Madrid, ja sabeu que soc molt culer, i vaig pensar, i clar, tenia una entrada, però òbviament havia d'anar, no? I en l'últim moment vaig pensar, i lo bé que ho veu... O sigui, em perdré totes les sensacions, el càntic i tal, però a casa meva, amb el projector... Molt millor, ja em vaig quedar, ja em vaig quedar.
2: Jo us vull preguntar per les víctimes del Jomo, és a dir, el cas del Claudio. Jo ara, imagina que el convido a una festa.
4: El teu casament.
2: No, no, una festa, és igual. I em diu, no, que jo m'emprenyo. Ja, amb els Jomos. Heu pensat, parla aquest llibre de Juan Evaristo Vallsbós, dels les víctimes del Jomo dels altres?
3: No, perquè parla de la cosa, ho enfoca, ho dirigeix molts cops més cap a la part laboral, no? Cap a poder dir que no, diguem, que, i cap a la desesperació que suposa dir que sí tota l'estona, no? Quan tu estàs corrent a tots els llocs i no saps per què, és perquè no li trobes un sentit massa sòlid a l'existència i a la direcció que ha pres la teva vida. Que era una cosa que abans teníem molt clara amb la religió, amb Déu, i que s'ha perdut i que jo no veig gratuït, que ara llegi aquest rebrot cultural amb Rosalía, amb els Domingos, etcètera, etcètera.
4: Aquí,
3: perquè és veritat que no saps
2: cap... Surt aquí.
3: No saps cap on vas i ja no hi ha res, diguem, que articuli, diguem, que li doni un sentit a la teva vida, no? Però això és el que fa el llibre, va més per aquí. Ara, el cas del Claudio, que té a veure amb les amistats, això és millor que ho responguis tu, perquè em sembla interessant.
5: Clar, no. L'altre dia em va sortir a Instagram un meme d'aquesta gent que fan pensaments i deia, el millor moment de la teva vida és quan arribes a evitar les excuses. Dius, no ho faré. Per què?
3: Perquè no em ve de
5: gust. Sí, ja ni dir, tan sols
3: Claudio, recomano dir excuses. Perquè no em ve massa de gust.
2: Clar, s'ha de ser una mica de tendresa, no?
5: Aquest
2: tema de
5: defensor radical
2: de
5: és no, no és no.
6: Això és com un capítol de Friends que li diuen a Phoebe, Phoebe, ¿me puedes ayudar? I diu, me encantaría, pero no me apetece.
3: No m'apetece, clar. És veritat que jo tinc al meu grup d'amics un perfil Claudio i et guanyes galons a base de nos, no? O sigui, després, al quart cop, ningú pregunta per què no. I, de fet, quan hi ha un sí, hi ha una enorme celebració. Clar. Perquè el que no ve mai...
5: Hi ha una dinàmica que la Laura podria donar fe, que és dinar junts els divendres.
1: És correcte, sempre ens diu que no.
5: Avui hem dinat sempre junts.
2: Avui hem dinat tots junts, hi havia un aniversari.
5: Sempre dic que
1: perquè
5: no.
1: Perquè avui ha vingut. Però, a més, no poses excuses. Ja.
5: I es posen molt nerviosos tots perquè no vingui. I dic, si ho passareu molt més bé sense mi. No has de venir. I avui era el cumpleanys, l'aniversari d'una companya.
1: De la Clàudia, moltes felicitats.
5: Per la Clàudia s'ha d'anar. No li diré que no. Hi ha una part del Jomo que afavoreix els altres, els que poden estalviar-se la meva companyia durant una estona del dia.
2: Però per què arribes a la conclusió que els altres estan millor sense tu?
5: No, jo perquè penso que sí, perquè potser no ser la millor companyia.
1: Clar, si no tens ganes d'estar... Clar.
6: Jo doncs, trobo que al llibre hi ha una certa contradicció, i és que parla molt de deixar la feina, deixar el que et diguin els jefes, clar... I tot això a mi em porta a ser aristocràtic. Clar, vull dir que és com la publicitat aquesta de la 11, no sé què, doncs, si ets rics pots no fer res, no? El Dolce Far Niente és exactament una cosa aristocràtica, que ja et veus allà a la Toscana, i va passant el temps, però clar, dir que no a la feina, al poder, al no sé què... Ja, tu, si t'ho pots permetre, és perfectament.
3: És en un context actual, que jo crec que té a veure com amb una mirada més juvenil, de que abans, diguem, una carrera laboral, per exemple, sempre havia estat cruel, però ara, a vegades, a més, és inútil. És a dir, vull dir, encara hi ha més tap generacional i la penya no pot accedir a curros o a contractes indefinits o el que siguin aquells paraïsos tropicals on passen coses com que plouen paneres per Nadal. Això ja no existeix, no? A nosaltres, per exemple, a la meva generació, encara veies que podia passar si pringaves lo suficient. Vull dir, si gatejaves durant anys per un passadís enorme, arribaves a un lloc on hi havia una panera de Nadal. En aquests moments...
2: Clar, i per clar, això, clar, la
3: nostra de la meva generació, per exemple, era molt més submisa. Feina, i en canvi, la de la Laura probablement
1: no
3: la Laura.
1: No visualitzo la panera, no, no la visualitzo.
3: No saps ni quina forma té la
1: panera. No sé què és una panera.
2: No, però és veritat, era allò d'escalfar la cadira.
4: I que no, si acaben a les 7 i deien, aquí ningú marxa a les 7, eh? Però tothom aspirava a una feina per sempre.
1: Però aleshores pots tenir FOMO i JOMO en diferents àmbits de la teva vida alhora?
4: Home, i tant.
3: Sí,
1: per exemple, tenir FOMO social, JOMO laboral...
2: Aquest és Miki, no, Miki? Tu series això, la barreja?
3: No, jo soc bastant JOMO aquí i allà.
2: JOMO, ja.
3: El que passa és que després em queden residus, eh? Perquè soc una persona que no m'agrada, diguem, com quedar malament amb altra gent i no m'agrada... I tinc aquesta cosa una mica calvinista, treballadora, que encara arrossego. Ara, la meva tendència, diguem, la meva pulsió ara seria cap al JOMO, definitivament, molt
2: clar,
3: més que cap al FOMO.
2: Molts escriptors, de fet, els hi va bé el JOMO per tenir temps per ells.
3: Evidentment, i per tot el que no representa diguem, les perifèries de la feina d'escriptors que tenen a veure amb aquesta dimensió més social, que és anar a tot arreu, no? Que si, jo què sé, bé... Tampoc és com convertir-te en Thomas Pynchon i no aparèixer a una foto.
2: O Salinger,
3: però,
2: no?
3: Però, o Salinger i amagar-te en un búnquer i veure la teva pròpia orina mentre escrius coses incomprensibles. Vull dir que pots anar a alguna cosa, no? Però que... Vull dir que tampoc cal anar a tot, que també clar, cal saber dir que
4: hi ha
3: no.
4: Un exemple que és un col·laborador de la SER, que és Ignacio Martínez de Pisón,
2: sí.
4: Que sempre diu que sí. Aleshores, té bolos molt bons, però cada setmana té un institut gratis que se'n va, fa 380 quilòmetres, que li costa calés, i dius, però per què dius que sí? I diu, bueno, és com ho van demanar. Vull dir, hi ha autors que els costa dir que no. I jo crec que, com sempre, els editors, jo com a editor, l'editor bo, el bo de veritat, és el que sap dir que no.
2: Ah,
4: perquè
2: sí?
4: Si dius, no, però... Ja entres en una conversa, t'ho canvio, no és que no està bé aquí al final, però és que et canvio al final...
3: A dir després... que no en un manuscrit, però jo crec que la feina d'editor també va amb aquestes relacions socials,
4: sí,
3: vull dir que és part de la feina.
4: Clar,
3: no?
4: Clar, però bueno, que dir que no és important.
2: Escoltem un tall que heu portat.
7: Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta... Aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo.
2: ¿Es Colin Smith?
3: Sí, és el prota de la soledad, del corredor de fondo, de la... Bueno, de la novel·la, primer, de l'Alan Silito, que és un escriptor anglès de postguerra, de la classe obrera, etcètera, etcètera, i que es va fer després la pel·li, doncs, bastant famosa, no?, amb en Tom Courtenay. Doncs el tio aquest que parla és un tio com que neix en una família desestructurada que passa tota la infantesa pues, escapant de la policorrent i tal, i que no deixa de córrer en cap moment ni tan sols a la feina i tal. En un moment donat, roba, en plan lute, roba una barra de pa i acaba en una mena de reformatori. Allà descobreixen que hi corre molt ràpid. Llavors el fan com que corri les curses entre diferents centres, aviam si la guanya. Llavors... No sé si dir al final.
4: Bueno, surt el llibre a la pàgina 25, vull dir que...
3: Pues,
4: s'atura.
3: Sí.
4: Ell s'atura. En un moment, quan tothom espera que guanyi, s'atura abans del final i mira l'alcaide de la presó i dic, ara aquí m'aturo. I deixa que els guanyin els altres.
3: Somriu i fa una reverència i deixa passar els altres. A més, recordar que ell porta el dorsal 7 i el primer que l'avança porta el 14 i fa així. Amb aquest no, amb aquesta renúncia, amb aquesta joia de perdre... El que fa és denunciar, diguem, que no vol guanyar per aquest sistema que l'està esclavitzant de manera injusta.
4: Per això el JOMO és revolucionari i per això el Claudio és el nostre líder de la revolució.
2: Jo vull llegir.
3: El Claudio és el nostre comandante.
2: Laura, no, què volies
3: és
2: dir
3: millor,
2: per acabar?
3: Ah,
2: no,
3: és ja millor està. Viure estirat que viure de genolls, o sigui, com canviar la frase, però a partir de la mandra del Claudio.
2: Doncs haurem d'anar acabant. Teniu plans que no fareu, doncs, aquest cap de setmana?
3: Que ho sàpiguen
2: els vostres amics.
3: Jo ara estic parlant de JOMO tota l'estona i demà em toca dues presentacions de llibre, una darrere l'altra, amb el Sembla Mentida, amb el llibre de contes en català,
2: sí.
3: Una Vic i una Manlleu. O sigui que tant JOMO...
4: Jo portar nens a aniversaris i a llocs... I, bueno, increïble, tot és mentida.
2: Oteros, JOMOs, FOMOs, Laura, Claudio, gràcies.
3: Chica, FOMO, chico, JOMO.
2: Passeu un bon cap de setmana. Que bé ha anat aquests dos, perquè realment...
5: Ha sigut un plaer no perdre'm aquesta...
2: Ah, gràcies, Claudio.
1: No
2: bon cap de setmana.
3: Adéu, guapos.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Avui a cavall entre les Palmes de Gran Canària i Barcelona, perquè demà el Barça femení juga aquí la final de la Copa de la Reina a l'estadi Gran Canària, a les 9 de la nit de dissabte, hora catalana, contra l'Atlètic de Madrid. Busca l'equip de Pere Romeu el tercer títol de la temporada, just una setmana abans de la final 2-1, on esperem poder somiar amb completar el pòquer perfecte. Però és divendres, també hem de jugar una mica el qui signa, avui disc dedicat històric, i a més ens hem de posar al dia de moltes coses que han passat avui divendres 15 de març. El Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: El primer que hem de fer, però, és marxar cap a l'estadi de Gran Canària, perquè ja encara està en marxa l'entrenament del Barça, l'últim abans de la final, i abans hi ha hagut roda de premsa del tècnic Pere Romeu i d'una de les capitanes, Marta Torrejón. Ana Palet, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Teje, des de l'estadi de Gran Canària, on el Barça ara mateix està acabant d'entrenar per última vegada abans de la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, un escenari que demà estarà gairebé ple. S'han venut 25.000 entrades, un 80% de l'aforament. El Barça, que només té dues baixes, les de Graham Hansen i Laia Alexandri, Pere Romeu ha dit que Aitana Bonmatí està per sortir d'inici en una final, i de fet podem escoltar les sensacions del tècnic a la prèvia i les d'una de les capitanes, Marta Torrejón, que ha guanyat 8 de les 11 copes que té el Barça.
2: Dos semanas súper, súper importantes para el desarrollo de la temporada. Son dos finales, nos debemos centrar claramente en la final de mañana. Mañana hacer un gran partido. Tenemos muchísimo respeto al Atlético de Madrid por el historial que tienen, por la cantidad de buenas futbolistas que tienen, por el juego desarrollado durante toda la temporada, porque es un equipo agresivo sin balón, es un equipo muy rápido arriba. Por lo tanto, mañana deberemos hacer un partido impecable.
3: El equipo es ambicioso, yo creo que bien lo sabéis. Son semanas especiales, son semanas quizá con un nerviosismo especial porque es una final, y esta primera final que tenemos mañana pues es un primer paso también de cara a la semana que viene. Nos ayuda a preparar la que viene y ojalá sea poder levantar el título.
0: Demà vindran per la final les dues baixes, les lesionades Graham Hansen i també Laia Alexandri. Abans que el Barça, s'ha entrenat l'Atlético. El seu entrenador, José Herrera, i la italo-argentina Fiamma asseguren que tenen un pla per intentar derrocar el totpoderós Barça.
4: El Atlético de Madrid es un equipo que puede manejar varios registros. Ya no es solo lo que pueda o deje de querer el entrenador, sino saber entender que dentro del partido de mañana hay muchos partidos diferentes. Nos gusta un buen fútbol y lo que vamos a hacer es tratar de jugar, dar un buen espectáculo y por supuesto, como no puede ser de otra manera, intentar ir a ganar el partido. Que
5: es una final, son partidos únicos, creo que las dinámicas o lo que es el entorno, pues bueno, no influye tanto y bueno, mentalmente tenemos el plan en la cabeza, ser responsables con lo que nos toca, que tampoco nos tire demasiado la emoción, sí que jugar con ese coraje y corazón como representa el club.
0: Riu Fiamma, pero el Atlético no hay terres a perdre, ¿se lo creen de verdad? ¿Cómo lo preparan esto? ¿Cómo llega el Atlético? Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Teje? Buenas noches. Pues la palabra en el Atlético de Madrid es casi. Saben que la misión es casi imposible, pero precisamente esa esperanza es la que alberga el cuadro colchonero, que no descarta dar el campanazo mañana frente al FC Barcelona. Sobre todo apelando al lema del Atlético de Madrid, que no es otro que coraje y corazón. En lo deportivo, la única baja que tiene José Herrera es la de la central Silvia Lloris, porque ha confirmado que la guardameta y capitana Lola Gallardo está en convocatoria y la hemos visto entrenar bien, así que todo apunta a que será titular mañana en la final de la Copa de la Reina.
0: Per tant, Lola Gallardo l'esperem entre pals. En futbol masculí, fins diumenge no hi ha partits de primera divisió. Penúltima jornada de Lliga, un horari unificat a les 7 de la tarda amb el Girona fora del descens gràcies a l'empat d'ahir contra la Real Societat amb un gol una vegada més de Cristian Estuani. Estuani Coix és mig Girona. Diumenge a les 7 de la tarda tots els partits, excepte el Barça-Betis, que serà a un quart de nou del vespre. Avui el que t'hi jugues, hem passat una bona estona de ràdio precisament amb un futbolista que va arribar del Betis, en Fermín. De seguida l'escoltarem perquè ha contestat Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que ha sigut protagonista aquesta setmana per la roda de premsa que va fer dimarts i l'entrevista que va concedir dimecres. I la notícia de la tarda és que el sindicat d'àrbitres, la ESAF, ha denunciat el president del Madrid davant del comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol per les declaracions que va fer en roda de premsa i a l'entrevista parlant de corrupció sistèmica, de lligues robades i d'enriquiment il·lícit dels àrbitres. Són els tres conceptes que assenyalen els col·legiats que, a través del seu sindicat, com dic, han sol·licitat a competició que obri expedient sancionador al president del Madrid i, a més, en paral·lel, de manera cautelar, li faci un requeriment perquè deixi de fer aquest tipus de declaracions, perquè indemnitzi els àrbitres com a col·lectiu i, a més, perquè demani perdó de manera pública per aquestes paraules. El president de la Federació, Rafael Louzán, va dir abans d'ahir dimecres que no volia polèmiques amb el Madrid, però que estudiarien amb el Comitè Tècnic d'Àrbitres i els serveis legals haurien de decidir si valia la pena endegar accions. Fons del més alt nivell del Comitè Tècnic d'Àrbitres diuen a Ser Catalunya que amb la denúncia del sindicat ja és suficient com a mobilització dels àrbitres perquè s'emprenguin accions i que no s'hi afegiran mantenint el perfil baix com a òrgan d'una federació que no vol polèmiques. Hi ha hagut un acte aquesta tarda en què hi havia el president del CTA, Fran Soto, també el president de la federació, Louzán, que no han volgut fer més declaracions perquè diuen fora de micròfon que això només alimenta el soroll i que l'important que és que s'estudiï si són sancionables les paraules de Florentino ja és en mans del comitè de competició per aquesta denúncia del sindicat. Com us deia, Fermín López, aquest migdia el que t'hi jugues, el migcampista del Barça, ja ha advertit que Florentino s'havia equivocat.
7: cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. No pot ser perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi. Era impossible que hagin robat 7 lligues i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí. No ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar. I nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
8: Sí, això sí que et va molestar.
7: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. Si nosaltres diem això, també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir i de fer el que vol.
0: Recupereu l'entrevista, que val molt la pena, parlar de que es veuen molt a prop de jugar una final de Champions, que ha de caure més aviat que tard, que és molt divertit el moment que el Bermúdez imita companys de vestidor, jugadors del Barça, i Fermín m'endevinant qui és. Respon Tomàs Roncero, que fa poc ens deia aquí a Ser Catalunya que se l'enduria al Madrid. Ho teniu totes les xarxes del que t'hi jugues i també al web de Ser Catalunya. I a Can Barça, avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat la minya mal de les crítiques del ministre de Defensa d'Israel per mostrar la bandera palestina a la rua de celebració de la Lliga. Sánchez acusa el ministre israelià de perdre el seny o d'estar cegat per la ignomínia si el que fa és acusar l'Amin d'incitar a l'odi, i destaca que el jugador del Barça només expressa la solidaritat de milions d'espanyols i que és un motiu més per estar orgullós del futbolista català. Del club no hi ha hagut cap defensa, no hem sentit res més d'aquest assumpte des que Flick va renyar en públic l'Amin dimarts. A Madrid, Mourinho ha dit avui que el seu agent ja té una oferta de renovació del Benfica, però que ell no se la vol mirar fins que acabi la competició. I s'ha deixat preguntar pel divorci entre Arbeloa i Mbappé, que van veure escenificat ahir a la zona mixta i a la sala de premsa del Bernabéu, i, disfressat de defensa de l'entrenador, s'ha encarregat de recordar que ell té un vincle emocional amb el Madrid i que, a més a més, té experiència en gestionar aquest tipus de situacions.
9: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador, y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien. Pero nuestra vida de entrenador es así. Yo bromeo mucho con mis ex jugadores que después son entrenadores. Les digo siempre, espera un par de años, ya verás cuántos pelos blancos tendrás.
0: Arbeloa no n'ha agafat ni una de cana entrenant al Madrid aquests mesos. Mourinho deixant-se estimar, primer no volent saber res de l'oferta del Benfica i després fent aquestes declaracions del vincle amb el Madrid. Per cert, aquí a Canàries, l'exfutbolista merengue Fernando Morientes ha donat normalitat, igual que Florentino, als cops de puny entre companys i també, a diferència del president, a que aquestes coses es filtrin.
10: ¿Cómo se puede filtrar eso? Pues eso es más antiguo que el hilo negro. O sea, siempre se ha filtrado, se filtra y se filtrará por conveniencias de unos, de otros.
11: ¿Es verdad que todos los años se peleaban dos? Como decía.
10: No todos los años, pero siempre hay algún roce. Siempre ha habido. Yo he visto puñetazos en el vestuario del Real Madrid que no han salido.
0: En bàsquet, si parlem de futur d'entrenadors, el Barça ha desmentit avui de manera contundent que estigui sondejant tècnics per si li cal buscar un substitut de Xavi Pascual aquest estiu. Xavi Saissó, bona tarda.
12: Bona tarda. El Barça de bàsquet ha emès un comunicat en el que afirma que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte de la temporada vinent. Nega qualsevol amb Ivonne, com s'ha rumorejat els dies. També ha fet una nota Misko Raznatovic, representant d'Ivonne Navarro, desmentint que ni ell ni l'entrenador vitorià hagin parat-se. Veurem com acaba tota aquesta història que ha esclatat a les portes dels play-off de la Lliga CB.
0: Gràcies, Xavi. Esperem que no desestabilitzi, que prou complicada està sent la temporada del Barça de bàsquet, ara que ve l'última opció de que hi hagi miracle i guanya un títol. En motos, avui hem tingut els primers entrenaments del Gran Premi de Catalunya del Mundial a casa nostra. Pol Riera, bona tarda.
13: Bona tarda, TG. Doncs sí, Àlex Márquez ha fet el segon millor temps als entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i el més ràpid ha estat Pedro Acosta en una sessió accidentada per Jorge Martín. El segon a la classificació general, a només un punt de Marco Bezzecchi, ha caigut fins a dues vegades i haurà de fer la repesca per entrar a la Q2. També hauran de fer aquesta repesca els catalans Maverick Viñales i Àlex Rins en un Gran Premi on, recordem, no hi és Marc Márquez per lesió. El seu germà Àlex podria ser una de les sorpreses en la carrera de casa i Aprilia parteix com a favorita, tot i que també està entre els candidats Pedro Acosta. L'acció a Montmeló pels pilots de MotoGP tornarà a partir de demà dissabte quan passin uns 10 minuts de les 10 del matí amb l'última sessió de lliures i a 10 minuts de les 11 del matí es farà la Q1, seguidament la Q2 i a les 3 se celebrarà la cursa sprint. La cursa llarga ja serà diumenge.
0: Per tant, estarem molt pendents del que passi a casa nostra amb les motos aquest cap de setmana i també ha començat el bo i millor al Giro d'Itàlia. Avui, primera etapa en final en altura a la muntanya i primera victòria del gran favorit, el danès Jonas Vingegaard, al final en alçada al Blockhaus. Li ha tret 13 segons al francès Félix Gall, que ha sigut segon en aquesta etapa. Per tant, ja comencen a posar-se al capdavant de la classificació els que estan cridats a endur-se aquest Giro d'Itàlia. Vingegaard, de fet, és el gran favorit després d'haver guanyat ja dos Tours de França. I acabarem amb futbol català, perquè aquest cap de setmana n'haurem d'estar molt pendents. Nàstic i Europa es troben per fugir del descens i buscar el play-off, respectivament, a Primera Federació, categoria a la qual vol ser l'any que ve el Reus. Jan Wiedemann, bona tarda.
8: Així és, Nàstic i Europa es veuen les cares amb dues realitats completament oposades. Quan només falten dues jornades per acabar la Lliga, els graciencs arriben amb l'objectiu de fer un pas gairebé definitiu cap al play-off descens a segona divisió. Ara mateix l'Europa és cinquè, amb només un punt de marge sobre el sisè classificat, el Cartagena. Per tant, els de Benítez, que necessiten sumar per continuar depenent d'ells mateixos i mantenir viu aquest somni de disputar la fase descens a la categoria de plata. El panorama és ben diferent pel Nàstic. Els tarragonins, que aspiraven a aquest ascens a inici de temporada, del curs no ha anat com esperaven, i els de Pablo Alfaro arriben a aquesta jornada 700 en posició de descens, a dos punts de la salvació que marca el Tarassona. De fet, una victòria dels aragonesos combinada amb una derrota grana demà podria certificar matemàticament el descens del Nàstic a segona federació. S'espera una gran entrada al nou estadi municipal amb prop de mig miler d'aficionats escapulats desplaçats. El partit demà a les 9, un horari unificat de la jornada. I com bé deies, demà també a partir de les 6, Ourense-Reus amb un bitllet per a la final del play-off descens a Primera Federació. Resultat d'anada 0-0.
0: Per tant, cor dividit a la Primera Federació i tots amb el Reus a la segona. Dit això, un cop informats, juguem una mica al qui signa, va.

0: Ai, convindreu amb mi que les temporades s'acaben massa aviat.
1: On vols anar a parar amb això? On vols anar a parar
0: amb això? No, okay, ja tenim la lliga guanyada, ja està tot decidit, ja està... Sí, que...
2: No tens ganes de Mundial?
0: Saps allò de em sobra molt de més al final del show? Doncs yeah. Ens sobra molta temporada sí. Al final dels campionats, no? La temporada de Ser Catalunya acaba el 2 de juliol i la lliga des de mitjans de maig decidida, escolta'm.
1: És veritat.
3: The show must go on.
4: Decidida està bé. Està bé, això de decidir.
0: El teu micròfon et boicoteja, s'està...
4: Saps
1: allò com s'està passant?
0: Quan se t'esllanega el mitjó, perquè t'estigui veient vídeo al YouTube, saps allò que tu te'l poses a mig canyell, però al cap d'una estona el tens ja...
4: Ha passat exactament això.
0: A dintre la sabata.
2: Però és que la goma no apreta bé, eh?
4: La lliga decidida està bé, sobretot quan és pel Barça. El que necessito ara són 10 partits més, com a mínim. Perquè només en queden...
0: Res, sí.
4: 3, 2, 3.
2: Tantes ganes teniu.

0: El teu tema.
1: Avui és un disc...
2: Quina emoció.
1: Avui és un disc dedicat.
0: Vale.
2: Ai.
1: El contracte d'avui és un disc dedicat per Carles Couso, el company de Ràdio
2: Home.
1: Girona.
3: Hosti, està tot, està tot arreu.
1: Eh? No, arreu.
4: No em diguis, és omnipresent.
0: No em diguis que hem de parlar del Girona.
1: No, no, no. No,
2: no, per, favor, no per favor, perquè sóc capaç de plorar.
1: Me'l va demanar el dinar de Nadal.
0: Si em fa de temps...
3: El dinar de Nadal.
1: Imagineu-vos si porta temps al calaix, però clar...
0: No te n'havies recordat.
1: No, sí, sí, el que passa és que, clar, la temporada, l'actualitat et va demanant debats. Ara que tenim ja dies més així, més lleugers... El Carles us ofereix un contracte.
0: Vinga.
2: Carles Couso, no et passis.
3: No vull res de Carles Couso.
0: Oh! Ui, espera, ui, espera, espera't el contracte, que potser sí que t'interessa.
1: No, no. Has de marcar una creueta.
2: Ai, ai, ai.
3: Obligat.
0: Vinga.
1: Sí. El contracte diu... No ha passat mai pel Barça, en la seva història, hi ha dues caselles.
2: No, no, no pot ser, ja sé quines dues diràs.
1: Una és Johan Cruyff...
2: I l'altra és Leo.
1: I l'altra és Leo Messi.
0: Pues el Johan Cruyff, marco que no...
1: Quina creueta marqueu?
2: Ui, ui, ui!
0: El Cruyff que no passi pel Barça.
2: No, no, però això, aviam.
0: Ah, però tu, quants anys, tu quan has gaudit del Johan Cruyff exactament?
2: No, és que no seríem on som sense ell. No, no seríem on som sense ell. Carles Couso. La meva mare diu que crido, però Carles Couso, ja n'hi ha prou.
4: Jo sóc el veterano d'aquesta taula i jo no he vist jugar a Johan Cruyff.
0: Pues està, per tant, fas fora.
2: No, Pep, no seríem on som sense ell.
3: Però no només, és a dir, la figura de Cruyff no es resumeix només en la part com a futbolista.
4: Ja comença amb la seva càtedra.
2: Avui aprovo la càtedra i la firmo.
0: A vosaltres us posen YouTube. Entreu a YouTube i aneu a veure recopilatori de gols. Quins gols busqueu? No busqueu els de Johan Cruyff. Busqueu els de Messi i els de Ronaldinho.
3: Que et contesto el mateix que el Bartomeus. Que probablement la figura de Cruyff ja va ser important com a futbolista, però és més important per el que deixa com a entrenador.
0: Vale, doncs fora el Johan Cruyff, ja.
2: Com a entrenador i com a tot.
1: És a dir, sense el que instaura Cruyff a nivell de Masia i a nivell d'idea de joc,
0: existiria
1: el recopilatori de 600 gols de Messi?
2: És que sense Masia i sense estil de joc, és que no som res, saps què et vull dir?
4: És el que va representar Cruyff.
2: I el que representa avui.
4: Sí, però també.
2: I el que representa avui, Lamins, Cobercís, Fermins, Gavis, és el que representa avui, també.
0: Sí, el Barça és
2: que estic molt nerviosa.
0: El Barça és qui és per ell, per tant, aquí no us moveu. És això.
3: El Barça és el que és per ell. El Barça actual és el que és per ell. El Barça va ser abans de Cruyff, ha estat després de Cruyff i serà després de, ha estat abans de Messi i serà després de Messi. Però el Barça actual no s'entén sense la figura de Cruyff. I crec que hi ha un canvi a la història del club des de que Cruyff és entrenador del Barça, guanya 4 lligues, porta la primera Champions, implanta una filosofia de futbol que després ha anat passant any rere any i que ha construït, com deia el TG, productes com la Masia, productes com els Messis, com els Cobercís, etc. Que Messi és el millor jugador de la història i que no passi, és a dir, que no hagi passat pel Barça. Com implica, seria la història del Barça implica, sense Messi? Clar, aquesta és una gran pregunta, també, però...
4: Sí.
0: Implica que potser hauria passat pel Madrid. O pel PSG.
2: Està passant.
0: O pel PSG. Bueno, a veure, podria haver passat, perquè si no ha passat pel Barça, és però no hagués passat aquest senyor.
2: Però Messi, amb
3: aquesta pregunta, Messi ha existit.
1: Clar, clar.
0: Clar que ha existit, no l'has vist jugar al teu equip. I no has jugat al teu equip.
3: Però no ha passat pel Barça.
1: No ha passat pel Barça.
0: Jo ho sento molt, no entenc el Barça sense Messi.
4: Jo tampoc.
0: Ho sento. No ho puc dissociar. No puc, perquè per mi el Barça també ha sigut... O sigui, per mi Messi és la figura més important en l'època contemporània aquests últims anys que hem viscut. És veritat que el Cruyff... Ho entenc, eh? Entenc el que esteu dient. Entenc. Llavors, no sé, tinc el cor dividit també una mica, però... Ai, però jo no puc treure Messi d'aquesta equació, de veritat.
4: Jo tampoc.
0: No ho sé. Però no sé, és veritat, no sé què hagués estat el Barça. O sigui, el Barça de Messi sense haver viscut abans això. Johan Cruyff, no ho sé. També potser hagués estat una altra cosa i també Messi hagués estat un geni, no ho sé. No ho sabrem mai. Però també hauríem guanyat...
2: Clar, i si Messi va a un altre equip i no és el que és el Barça.
3: També. Home, a veure, el talent futbolístic de Messi és indiscutible. Sí que és veritat que l'època d'ara de Messi ve acompanyada amb tios de la Masia, com són Xavi, com és Iniesta, com és Busquets, com és Piqué, com és Valdés, com és Vinaya Argallista, com és Pedro...
1: Potser Messi seria Mbappé sense haver passat per la Masia. Molt bon jugador ell.
2: Clar, és que és el que he pensat jo.
1: Però la França de Mbappé...
0: Clar, clar,
1: és avorridíssim de veure jugar, quan guanya el Mundial, però és avorridíssim de veure jugar. El PSG de Mbappé era avorridíssim de veure jugar. El Madrid d'Mbappé...
2: I mira el PSG.
1: Poseu vosaltres els adjectius.
3: Bueno, i que ha marxat Mbappé i el Paris Saint-Germain porta dos Champions consecutives a la final, no?
2: Qui entrena el PSG?
3: Luis Enrique, que no és producte de la Masia, això sí que és veritat.
4: Jo és que a dia d'avui encara em ve una mica el dol
2: no,
4: per la pèrdua
2: també,
4: de Messi.
2: Pep, a mi
4: aleshores, també. És que no concebo un Barça sense el Messi.

0: Però clar, és veritat, estic pensant, és que penso me volta, però també és veritat que és el que diuen, que
1: clar,
0: si no haguéssim tingut la història que hem tingut i el Barça... Si no, imagino tampoc que el Barça estigués jugant com un equip de mequetrefes que no es passa la pilota, que és un desastre. Encara que hagués tingut Messi, és el que dèieu, no? Una flor no festiu, que encara que només sol Messi no hagués fet potser el Barça el que coneixem avui com a club, no? I clar, esborrar la història és veritat que, que és delicat.
1: On es va formar Messi? On es va formar? La Masia.
2: Sí, sí, sí.
3: I tant.
4: Però si Messi no hagués marcat...
1: Ei, l'Arnau i jo no vol dir que l'Arnau i jo no estimem Messi i no plorem. Bueno,
0: Jo crec que si els
3: moren... L'he plorat molt a Messi.
0: I si els hi poguéssim preguntar al Cruyff i al Messi aquesta pregunta, jo crec que Messi diria, no, no, no, heu de salvar... O sigui, jo
1: m'esborro... Es salvaríem mútuament.
0: Jo crec que el Cruyff seria conscient de dir, no, no, jo sóc el que realment...
4: Tu creus que els dos votarien Cruyff, eh?
0: Sí, jo crec que el Cruyff diria, Messi, ets molt bo, m'agrades moltíssim, però és veritat que no series quiet sense jo. Saps què vull dir?
2: Però és que Cruyff tampoc... No sabies mai per on sortiria.
0: Però és veritat que... Però la història l'ha avalat, en el fons. O sigui, crec que el Cruyff sap i jo crec que ha de ser conscient del que ha generat i el que és i el que ha sigut el club gràcies al seu pas per aquí, no?
4: Jo crec que si Cruyff sentís aquesta pregunta em diria no m'hagas perdut el temps con estas mierdas.
1: Bàsicament.
4: No dedicaria mig segon a plantejar-s'ho, eh?
1: Sí, segur... Vull dir, no l'hem gaudit... No l'hem gaudit com a jugador, no l'hem vist, però és el llegat, i el llegat és intocable.
4: Però sense el camí que ha marcat Messi, que ha demostrat que és possible als 20 anys a aquest nivell, lligar de 3 dies i ha trencat rècords que ningú s'imaginava, tindríem tan clar el camí que pot seguir Lamine?
1: Hem de comparar Messi amb Lamine?
4: Sense un pioner que t'obri aquest camí, no és tan difícil. És a dir, no sé si... Ara tenim molt clar És a dir, Lamine sap que això es pot fer. Que no vol dir que ho pugui fer qualsevol, però dir, ostres, es pot estar 20 anys a aquest nivell, amb aquesta ascendència, amb aquests números i amb aquest... sense que ho hagués fet Messi abans, no tinc tan clar que algú es pogués imaginar que això era possible. És a dir, ja donàvem per vol que havien sigut Ronaldo, Romario, Ronaldinho, un any, dos anys, tres anys, molt bons, però, escolta'm, impossible de sostenir. El mateix Neymar, tot i tenir l'exemple de Messi, va estar també tres anys i un parell més al PSG i més enllà de cinc anys no ho va sostenir. No sé si sense l'exemple de Messi també podríem estar... imaginant-nos o projectant el que pot ser el següent talent de la Masia.
1: És que en Couso, si agafa les dues persones més importants per la història del club, no? Crec jo.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, té, aquí els tens. És entre triar entre el papa i la mama, una mica. Carles Couso,
2: no feia falta. No feia falta.
1: És que és dolorosa la decisió, és dolorosa. No vull escollir entre un o l'altre.
3: No.
1: Vull dir, és que no, és que Messi... Pues sí, el que diu la Laura, quan busquis a YouTube, òbviament buscaràs els gols de Messi. O quan ens vam emocionar quan Rashford va marcar de falta perquè l'última que havíem vist era... O sigui, és evident que amb les edats que tenim hem gaudit Messi i el que ens emociona és Messi. Però mai no ho sé, és molt difícil. No sé on vull arribar.
4: Clar, és que un t'instaura el software, no? T'instaura...
1: I l'altre és l'execució perfecta, no, perfectíssima.
0: Són les
1: actualitzacions. De la història, del software i d'absolutament tot.
4: L'altre és per l'optimització màxima.
1: Clar.
3: I vosaltres creieu que Messi també hagués estat el que va ser si pel Barça no hagués passat la figura de Pep Guardiola?
4: No.
3: No hagués estat el mateix?
4: No, jo crec que no.
3: Per arribar al punt on vaig. I Guardiola, d'on mama? De Cruyff. No, la filosofia de Cruyff. Per tant,
0: sense Cruyff no hi ha Barça.
3: El que entenc és que Messi es converteix en la figura que és perquè seu camí es creua un tio que es diu Pep Guardiola que reinventa el que Cruyff, és a dir, la llavor la posa Cruyff, Guardiola la rega, diguem-ne.
4: Per
3: l'actualització del software, no? Arriba i Messi es converteix en el que és gràcies a Guardiola.
0: Doncs llavors estem tots d'acord. Jo canvio el vot.
4: Heu començat dos Messis, dos Cruyffs.
0: Bueno, pues adéu. Pues adéu, Messi.
4: És l'hora de marcar una creueta.
0: Obligat, Messi.
2: Jo em quedo amb la Messi. Creueta Messi.
0: A tu et quedes, eh?
2: Sí, Messi. Jo em quedo.
1: No t'he discordant.
0: Jo no, a mi m'han convençut.
1: No, jo no... Ara, aquesta vegada, no em mouré.
2: A veure,
1: aquesta vegada.
2: El relat de l'Arnau és molt
1: vàlid. És de càtedra, un dia més.
2: Però, escolta'm, el Messi no era coix. Saps?
3: No.
2: Saps què et vull dir?
3: Messi és
1: el millor de
3: jugador de la història i serà el millor jugador de la història del Barça. Probablement és que no, ningú veurà un altre com Messi.
2: És evident que Cruyff...
3: Nosaltres, com a mínim.
2: És evident que Cruyff i Guardiola han sigut fonamentals en la seva carrera, però és un autèntic astre. És que no...
4: Arnau, creueta?
3: La Cruyff.
4: Laura?
0: Jo també, vinga, va.
4: Gemma?
1: Jo també.
2: Doncs jo, Messi.
1: Sentint-ho molt, perquè estimem a Messi.
4: Al final, segurament hi ha oients preguntant-se quin és l'objectiu d'aquest debat.
3: Truca a Couso.
1: Per favor, que entri, que entri en directe.
4: No, jo us el dic quin és l'objectiu d'aquest debat. És adonar-nos que l'èxit ha de tenir molts pares, perquè no hi ha un èxit monoparental, i que cadascun ha de portar la seva llavor, que no s'entén el que porta un sense com ho recull l'altre i com ho retroalimenta l'altre i com així es va construir un relat, que és una cosa que no es pot perdre, que el Barça, quan s'ha perdut, hem tingut dues travesses pel desert que han sigut molt dures.
3: Totalment.
4: I la sort que tenim de ser-ne conscients, de gaudir-los, de reivindicar-los amb estàtues, amb el que sigui, amb homenatges i amb viure's cada dia. És simplement aturar-nos a reflexionar de la sort que tenim de que siguin figures que han passat per aquí, que han construït el camí perquè segueixin trepitjant els que venen. Arnau, carai. Laura, Gemma, Josep, que bondat.
3: Visca el Barça, visca Messi, també.
1: Adéu, gran, sempre.
4: Adéu-siau.
2: Adéu.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
7: l'Auditori.
6: I per anar de museu, concert i espectacle,
7: l'Auditori.
6: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Tu madre siempre tiene razón.
9: ¿Me compro un coche nuevo?
10: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
8: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
11: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Optibet, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Optibet.
12: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
13: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico a Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
14: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
15: Uau!
14: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
16: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
17: Ja, però mira, a mi me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
3: ¿me estás vacilando?
17: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
3: ¿Qué pasó?
17: Que salió un bosque que se llama El Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
4: En mamut, viajando en un mamut.
18: Que hi jugues amb el Sique i el Flaqui.